Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: I tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

0: Sí.
1: Embolica't.
0: Sí.
2: Implica't.
3: Sí. Comunica't. Oh, na, na, na, na.
4: Oh, na, na, na, na, na.
5: Identifica't.
6: Be for a teacher.
5: ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros mensuals més. De cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava, malgrat tot, el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord que van signar amb el govern. Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Josep Almirall.
4: El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral, també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. Mentrestant, la Generalitat intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escoll per als pressupostos. El govern confia aconseguir l'acord aviat i aquest divendres entrar els comptes al Parlament.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts a la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context.
1: L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar ha defensat Amarga Navidad, que competeix per la Palma d'Or. La subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la zona franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
4: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions a l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
5: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lyon. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
4: El central del Barça, Pau Cubarsí, ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiada també el davanter Robert Lewandowski.
1: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final per 3-0 al Friburg alemany. El tècnic basc, Unai Emery, suma ja 5 títols en aquesta competició en 3 equips diferents.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 21 de maig. Si acabeu de sortir de llit, alerta. Heu de tenir en compte que arriben dies amb ambient d'estiu. De fet, aquest dijous les temperatures faran un passet més cap amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, i pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà fins divendres. Perdó, més divendres. Que farà molta calor. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, veurem sortir el sol a les 6:27 del matí, i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 42 minuts.
0: Marta Viana, que sembla que hagi tornat avui a primària, perquè ha arribat amb un suc, que és una beguda catalana molt coneguda.
1: Un suc, no, llet, amb cacau.
0: Molt bé.
1: No, perquè normalment me'l prenc amb cotxe, però avui he vingut amb taxi. M'ha fet vergonya prendre-me el taxi.
0: Ah, mira, has vingut amb taxi?
1: Sí.
0: I això?
1: T'ho explico tot? Els oients ho volen saber. No, m'he quedat a dormir a casa d'una amiga.
0: Vas a dormir tard o no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I a més em va costar dormir. Llavors, tot malament.
0: Molt bé, tot molt bé, tot molt bé. A veure com ha dormit Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiner.
0: Ui, ella, quina energia.
1: Jo he dormit molt bé.
0: Fots una cara de son.
1: Ja, no, la veritat és que estic morta. M'ha costat tant avui sortir del llit.
0: Està molt bé aquest missatge que enviem als matiners perquè es comencin a despertar.
1: És molt complicat.
0: I què m'expliques?
1: No, mira, que avui, avui recordem una cita.
0: Molt bé, vinga.
1: Del cantant i actor Paul Anka, que diu: sempre he cregut que si no continues movent-te et tiraran terra a sobre.
0: Ai, els que ens seguiu cada matí sabreu que ens encanta viatjar en el temps, i és que la història, i la història musical, ens ha deixat grans cançons, i la d'avui, la d'aquest dijous, ens porta directament al 21 de maig del 1957. Què va passar aquell dia? Doncs que va néixer aquesta cançó.

0: Holland, que amb només 15 anys va gravar la seva icònica cançó Diana als estudis de Don Costa a Nova York i va catapultar el jove canadenc a l'estrellat mundial. Va vendre més de 9 milions de còpies. Diuen que la lletra està inspirada en una jove de la seva mateixa escola, en un curs més avançat, de nom Diana Ayub, de la qual estava secretament enamorat. I el cert és que tot quadra si tenim en compte que Anka era un adolescent i la lletra diu: estic a la fila plorant per tu, ets la noia que adoro, t'estimaré per sempre i cada cop més. La història va connectar molt amb els joves de l'època que es veien reflectits en les emocions que transmetia la cançó i el ritme alegre i romàntic feia que fos fàcil de recordar i cantar. Penúltim despertador de la setmana, Pol Anka sonant amb Diana, una hora de ràdio per engegar el dia amb optimisme i els oients més matiners de la ràdio. No hi pot haver millor combinació per donar-li cor del dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui portem una tonteria a l'equip d'aquest programa.
2: Ja està bé, home, que és dijous. Els matiners ho agrairan.
0: I tant.
2: La gent estar a la carretera, tal. Doncs una miqueta de tonteria, una miqueta d'alegria.
0: Sí, també agrairan. De xerinola. També agrairan saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs alegria, xerinola, i tota l'última hora i la informació també, sigui del to que sigui. Avui parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, el dia abans, la vigília, que s'aprovin definitivament els pressupostos. Bé, definitivament no, perquè han de passar pel Parlament, però que sí que s'aprovin
0: ja la cantonada.
2: El govern, ara ja els tenim acordats. També parlarem dels supermercats 24 hores a Barcelona i aquesta moratòria perquè no obrin més en el proper any. Parlarem amb el director de Barcelona Comerç i enviarem la Lara a comprar.
0: Molt
2: I
0: bé,
2: també una
0: veus,
2: notícia que va avançar la Lara i que ahir es va confirmar en un informe, que és que pujaran els preus de les fruites i verdures. En parlarem amb el Santiago Niño Becerra perquè ens expliqui a quan pagarem el meló aquest estiu, per exemple, per parlar d'una fruita.
0: Que ja barat no és, perquè, escolta'm, trossos de cidre i meló, a vegades vaig al supermercat i, escolta, costa com un iPhone, tu.
2: I a 3:15 parlarem amb la fundadora de les Kellys per parlar d'aquest col·lectiu i una mica de les problemàtiques. Fa una mica més de 10 anys que van fundar-se com a col·lectiu i per explicar-nos una mica les seves reivindicacions. Després, a les 10:10, com parlen els joves? Què en penses, bro?
0: 6-7, tio.
2: 6-7 jo crec que ja...
0: Ja no? Que ara, més ja els, ara que no, ja ho he pres?
2: És més els nens que els joves.
0: Ah,
2: com ja parlen?
0: Bueno, ja això no, ja el bro...
2: Ens explicarà la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut,
0: Grinch,
2: i també en parlarem amb la Olga Clapés, amb tota la clica dels matins, que ahir ho vaig dir en antena, li va fer molta gràcia a la Lara. Després la taverna,
0: ja que parlarem
2: de vins...
0: Ah.
2: I els germans Torres a les 11. Per tant, un mig matí molt gastronòmic abans de l'arribar a l'humor i a les 12 i ja gairebé divendres.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com portes tu això del llenguatge dels adolescents?
3: Doncs estic fent un màster, això jo. Tinc adolescents a casa, per tant.
0: Alguna paraula que sona habitualment a casa?
3: Molt, perquè diuen molt en plan.
0: En plan, eh?
3: En plan.
0: Ara és en plan.
3: Sí.
0: Però això és una mica... Recuperen alguns argots dels 90, eh?
3: I vaig intentar preguntar el que era el 6-7. No van ser capaços d'explicar-m'ho, però per ells té sentit.
0: Sí, sí. És que està integrat en el llenguatge, però no et saben dir ben bé per què.
3: No ho saben.
0: Ara...
3: No saben tampoc què vol dir, però ho diuen.
0: Sí, oi, és el que hi ha. El que també volem saber a aquestes hores del matí és què ha passat el món mentre dormia, Àlex.
3: Doncs mira, aquesta matinada ens ha creat l'atenció aquesta notícia que ens arriba des del Brasil.
0: A veure.
3: Condemnen un hospital privat brasiler a indemnitzar dues famílies per haver intercanviat els seus nadons.
4: Oi.
3: Això va passar l'any 2021. Els dos nadons van néixer amb pocs minuts de diferència un 15 d'octubre a l'Hospital de l'Estat de Goiás, en aquest hospital. Un auxiliar d'infermeria es va embolicar i va intercanviar els nadons. Tres anys després, un dels pares va començar a sospitar perquè el seu fill veia que no s'assemblava molt a ell. Es va separar de la dona. I durant el procés de separació va dir: aquest noi que no s'assembla gaire a mi, vull una prova d'ADN.
0: Hosti, quin merder, perdona. Ja tens embolicada la història aquí, eh?
3: El resultat va determinar...
0: Que no era el pare.
3: Que ell no era el pare, però que la mare tampoc no era la mare.
0: T'imagines?
3: No, és que va passar així. I no només això, sinó que quan ho van saber, van compartir aquests resultats amb l'altra parella implicada. Per què? perquè durant el part es van conèixer i es van fer amics.
4: Oh.
3: Es van sotmetre a proves d'ADN i van descobrir tot el que havia passat realment. Els nens, amb 4 anys, van haver d'anar amb les seves famílies respectives.
5: Déu-n'hi-do la història, eh?
3: És molt bona.
5: Sí, senyor.
3: És molt bona. La resolució de la jutge deixa clar que l'error, tot i que fos això un error, va alterar profundament la trajectòria de les dues famílies involucrades i els va provocar conseqüències emocionals d'extrema gravetat. La jutge obliga l'hospital a indemnitzar cadascuna amb 170.000 euros.
5: Em sembla poc.
4: A mi també.
5: Sembla poquíssim.
4: Vaya,
3: suposo que el
4: trauma.
3: Brasil, 170.000 euros, s'estira una mica més.
5: També. Però escolta, amb 4 anys, amb fills intercanviats, menys mal que es van conèixer.
3: Divorci
5: pel mig, ja tenim sèrie de Netflix per la temporada que ve. Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor després d'aquesta història.
4: És que estic.
5: A veure com us remuntem. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per la iniciativa de la cooperativa social i tecnològica Clusive, que ha creat una aplicació web per simplificar els tràmits que han de fer les persones estrangeres que vulguin optar a regularitzar la seva situació de residència i treball. El primer pas és comprovar que es compleixen els requisits i a partir d'aquí es crea un codi únic que permet accedir a tota la documentació necessària i detectar quina falta. Tot plegat per reduir les dificultats burocràtiques.
5: Hem arribat a 5:15 del matí fent el primer programa en català a la ràdio a Catalunya. Això ho diem poc. I també volem saber... Ui, bé, de què parlarem poc o de què parlarem molt d'aquí, potser, poc temps.
4: Clar, clar, és que aquí estarà qüestió. Es veu que estan estudiant ressuscitar un mamut extingit fa 4.000 anys.
5: Ens anem a la merda, igual com a... És que ara... Ara ressuscitarem els mamuts. I després, què, el tiranosaurus?
4: Que divertit seria.
5: A veure, explica'm això.
4: Es veu que hi ha una companyia nord-americana que es diu Colossal, que un dels seus reptes, tu diràs, és la gestació d'un fetus artificial perquè neixi, doncs, un mamut. I prou, ja està, endavant. De moment, el que han fet és ja desenvolupar una plataforma d'incubació fora d'una closca biològica, és a dir, han creat de moment un nou artificial, d'on han nascut ja 26 pollets. 26 pollets que estan sans i estalvis, estan estupendíssims.
7: Però un mamut no és mamífer?
4: Sí, però primer hauran de crear el fetus. Ah? Però abans de crear tot això...
7: Un mamut, un pollet, un ou, ja no entenc res.
4: Abans de crear això, han fet els ous aquests, aquesta closca artificial, de moment els hi ha sortit bé, i el següent pas és ressuscitar el moa gegant, que es veu que és una au no voladora que va desaparèixer fa 600 anys a Nova Zelanda, que també és una au en extinció, i per tant haurem de fer doncs, un super ou artificial gegant abans de fer el fetus per recuperar el mamut.
5: Sí. Molt fort, Marta, amb la nostra biòloga.
4: És molt bèstia,
5: experta en mamuts. Ja veuràs com acabarem. Vinga,
4: però es veu que hi han creat, vaig llegir-ho ahir també, hi han creat fetus de corders.
7: Ah, sí.
4: Clar, això ja està, això ho tenim aquí, nois?
7: Amb una impressora 3D,
5: Vinga, va, avancem, que anem malament de temps. Quina notícia tenim per engegar al matí? Va, una bona notícia.
4: Que s'han fet revisions oftalmològiques a 150 infants que estan en situació de vulnerabilitat. Es tracta del projecte Invulnerables amb Visió de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació La Caixa. A més, després de les revisions, una òptica ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven. La iniciativa es va posar en marxa el 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants. Des d'aleshores s'han celebrat jornades de revisió oftalmològiques en centres de referència a Catalunya, on s'han dut a terme prop de 1.000 avaluacions i entre un 40% dels menors avaluats necessiten correcció òptica.
5: I alerta perquè arriba Ot Serra, com sempre, amb un motiu per saltar del llit. A veure què ens explica avui. Ot Serra, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és confiar en la literatura d'autor en català. Això fa l'editorial Argestes, que acaba de néixer per aportar el seu granet de sorra. Xavier Serraíman és el seu director.
9: Que nosaltres hem seguit l'exemple de moltes petites editorials que estan fent una feina magnífica. Raig Verd, Periscopi, Angle, Funàmbul... Me'n descuidaré molts, eh? Aquests ho estan fent, el que passa que, òbviament, cadascú té les seves possibilitats i els seus límits, i si nosaltres, amb la nostra modèstia, doncs podem aportar, fer 4 o 6... La idea és començar fent 6 llibres l'any.
8: Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de Ventada de Morts, de Josep Albanell, i El llegat d'Atzara, una obra inèdita de Vicenç Villatoro.
0: Vinga, va, Catalunya, ànims, que hem arribat al penúltim dia de la setmana, en aquest dijous 21 de maig. Esteu escoltant Els Matiners. Us estem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia i volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Arnau París, del Cuines a TV3. El cuiner, que fa poc ha sigut pare de bessons, ha parlat en una entrevista a l'SX3 sobre paternitat i, sobretot, de com li està afectant no dormir.
10: La falta de son, per mi, és el tema o la complicació per excel·lència. La por que tinc jo és que aquest cansament després em passi factura quan vingui a gravar. No, perquè al final, segons la feina que tinguis, el cansament t'afectarà més o menys, però si jo vinc molt, molt, molt cansat, se nota la cara, se nota amb el to, i afecta de forma directa a la teva feina. Llavors, bueno, estem veient com gestionar tot això.
0: És que, escolta, a més, tenir bessonada...
4: Clar,
0: és que la gent
4: diràs,
0: que té bessonada és mort durant els 5 primers anys de la teva vida. Uf. Perquè els hi canvia la cara, és que sembla... És horrorós, ha de ser horrorós.
4: Si és tot multiplicat per dos, en fi. Justament també ha parlat de la maternitat Loles León en una entrevista a Divinity.
11: En la primera persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo. Mi hijo salía del colegio, la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Y yo sé, porque él me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa. No pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo.
0: Estava pensant ara quantes persones, quants oients que ens estan escoltant, que han sigut pares o mares, han hagut de sacrificar molt temps de la seva vida treballant i no poder atendre, en aquest cas, a les criatures. Segur que moltíssims dels que ara mateix ens esteu acompanyant. I alerta, perquè el cor ja no batega entre Rosa López i Iñaki García. Hola, quina mala llet de cançó.
4: Espera.
0: Matia,
12: no està de celebration,
0: la Rosa. Bueno, de Marta.
12: Quan ho deixa una mica de dol i endavant.
4: No, Marta.
12: Pavil,
4: ets tan freda.
0: Sí, és que sembla que no tinguis cor.
12: No, he posat aquesta cançó per animar-vos.
4: No,
12: un dijous, i animar tots els oients.
4: No,
0: tocava, Marta.
12: Puja, puja.
0: A veure, farem una cosa. Ara ens esperarem a la tornada, ho quadrarem bé.
12: Sí.
0: Perquè Catalunya avui és el penúltim dia de la setmana. D'aquí tres i no res, deixarà de sonar el despertador. I nosaltres ho celebrem així. Pobra Rosa, allà, amb el cor trencat a casa seva.
12: Plorant, bueno, ja fa un temps.
0: A veure, què ha passat? Expliquem-ho.
12: A veure, han estat parella durant els últims 6 anys i ara han decidit, doncs, tallar la seva relació. Segons ha informat la revista Semana, tots dos van prendre la decisió ja fa un parell de mesos. Per tant, ja et fent una mica el dol, han decidit emprendre les seves vides per separat. I això sí, sembla una de les parelles més estables del panorama actual. I fins i tot, escolteu això que deia la Rosa, que s'havia plantejat ser mare, deia això.
13: Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí.
14: O sea que sí, no descartas.
13: Ojalá, no, no lo descarto. Voy un poco tarde. Estoy ahí haciendo un poco malabares porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto.
0: Ai, pobra. Marta Tela, entre Europe's Dream Celebration i recordar aquest tall, t'has lluit avui, eh?
12: No,
0: és el cor fred d'aquest programa.
12: Ara jo tornaria a tirar a Europe's Dream Celebration.
0: Escolta, et dic una cosa, Rosa, la Rosa que va venir a Col·lapse és una tia fantàstica, meravellosa, simpàtica...
12: És un amor.
0: Bona tia.
12: Tornarà a trobar l'amor,
0: n'estic segura.
12: Segur que sí,
0: li desitgem des d'aquí, perquè el cert és que és un artista que es mereix només coses bones. I, mentrestant, quin son s'eixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, els Premis RAC, Neus Bonet, ens va explicar els reptes que té aquesta societat de cara al futur.
15: Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem... hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no?
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15.

0: I què estem escoltant ara mateix? I què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 21 de maig del 1988, Prince aconseguia el número 1 a les llistes del Regne Unit amb l'àlbum Love Sexy, un àlbum que es va fer només 6 setmanes, va aconseguir aquestes bones xifres i va ser una resposta al seu anterior disc, The Black Album. I la portada doncs, va generar moltíssima polèmica en aquell moment, sobretot el llançament, perquè es veia a Prince totalment despullat, recolzat en unes orquídies gegants blanques amb les cames creuades estratègicament doncs, perquè no se li veiés res de res. Això sí, moltes botigues es veu que es van negar a vendre el disc precisament per aquesta portada i d'altres van dir que sí, que el vendrien, però amb la condició que tot l'àlbum estigués, perdoneu, embolicat de color de negre. La fotografia és obra de Jean-Baptiste Mondino, que per cert és autor de vídeos de Madonna, Sting o David Bowie.
0: Tu que ets una dona freda, què et va semblar la portada de...
2: S'ofega. És el Carme.
0: Déu meu senyor, quin dia que portem avui, Marta, estàs bé?
2: Que clar, vosaltres aneu tirant pollites i jo em quedaré
0: nosaltres...
2: aquí, em quedaré aquí ofegant. Què preguntaves?
0: No, res. Si estàs bé de la veu.
2: De què parlàvem?
0: L'altre. De veritat, per favor, centreu-vos, que estem en directe. Vinga, a veure. Anem a veure si els astres m'arreglen avui a la Lara i a la Marta, que les tinc desbocadíssimes. A veure, qui ens ho explica avui? En Sergi Tou. Sergi, molt bon dia, estimat.
3: Bon dia, matiners. Avui Venus entra a cranc i fins al 13 de juny la manera d'estimar es torna més tendra, més emocional i més protectora. Buscarem vincles que ens donin seguretat, converses amb caliu i persones amb qui sentir-nos a casa. Venus a cranc ens recorda que estimar no és només desitjar, també és cuidar, escoltar i sostenir. Aquests dies el cor demana menys cuirassa i més veritat emocional.
0: Doncs vinga, menys cuirassa i menys tos, també.
2: Sí, no, és el que hi ha.
0: Vinga, va, alerta, que avui també volem saber qui bufarà espelmes. Lara.
2: Bueno. Ah, és que el d'avui em costa.
0: Va, anem-hi. Avui felicitem,
2: Avui felicitem, Toma. Però escolta, fes-me unes palmes, val? El cantant d'aquest home, Antonio Carmona, que fa 61 anys i de cantant a cantant toca felicitar també a Maite Martín, que entra al flamenc i als boleros, arriba també als 61 anys. I acabem felicitant a Jair Domínguez, que avui bufarà 46 espelmes. Esteu a un pas del cap de setmana, per tant, per molts anys i que ho celebreu com cal.
4: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
5: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu Santíssima, Marta. Vés a prendre alguna cosa, per Déu, crec que tota l'estona t'estem sentint. Tu sí. Miqui Núñez, té nou èxit.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem pendents de la negociació del govern per aprovar els pressupostos. A partir de les 11, entrevistarem els germans Torres, que han publicat un nou llibre de receptes. A la tarda, Francesc Garriga farà la prèvia dels concerts de Bad Bunny de demà i de dissabte a Barcelona. I també prendrà el cafè amb Sònia Gelmà abans de la final de la Champions femenina. A punt de fer 19 anys, avui al Catalunya Nit entrevistarà el jugador del Barça, Marc Bernal. I coincidint amb l'estrena de Rabalejar, Àlex Gorina s'inspirarà en el Raval de Barcelona en la seva particular sessió golfa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Quan tu obres un ull, nosaltres ja els tenim tots oberts fa estona. Perquè som els matiners.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 21 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com cada matí, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
3: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos i ha donat llum verda a la línia de tren orbital, al Consorci d'Inversions i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que ara l'executiu intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
3: Sí, per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: I en paral·lel a les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos, l'executiu també busca un acord amb els docents.
3: El Departament d'Educació es tornarà a reunir avui, aquesta tarda, amb els sindicats, després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord. Mentre el govern valora el to de la trobada, els sindicats majoritaris rebutgen l'última proposta de l'executiu i reclamen d'entrada un augment de 200 euros mensuals a partir del curs que ve. Yolanda Segura, és la portaveu d'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu tan petit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Durant la sessió de control d'ahir, Pedro Sánchez va reivindicar la innocència de l'expresident socialista, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusa de corrupció, no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que deixin caure el govern.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts en un port israelià.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentrestant agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I mentrestant, Donald Trump assegura en una entrevista que les negociacions per un acord amb l'Iran són a les últimes fases.
3: De fet, l'Iran ha confirmat que ja té sobre la taula l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca i que l'està estudiant. Els mercats tenen la sensació que aquest cop va de debò. Ahir Wall Street va tancar amb guanys i aquesta matinada els números verds també es disparen als mercats asiàtics. També significatiu que el preu del petroli va a la baixa. El barril de Brent, el de referència a Europa, costa ara 5 dòlars menys que ahir aquesta mateixa hora.
2: I bona notícia, una molt bona notícia, l'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la setmana de la crítica de Cannes.
3: Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula, com a directora de la qual també és protagonista.
10: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions, més molt fort ja haver arribat a Cannes, i em semblava un somni, i jo ja em sentia més que premiada, i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
2: Moltes, moltes felicitats, Aina Clotet, des dels matiners de Catalunya Ràdio. I gràcies també, Anna.
3: A vosaltres.
2: Hem arribat ja a 6:45 i 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
12: Bon dia.
2: Anem-hi, com cada dia a aquesta hora, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui, Canalies, amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. L'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges, i El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral.
12: En canvi, el periòdico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama Julito van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més.
11: Altres temes de portada, el cas Andic, el periódico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i política, Rufián disposat a liderar un nou front d'esquerra a les generals.
12: I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per a Bad Bunny, saludant la multitud que es va plegar al Passeig de Gràcia davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat.

0: Això l'expresident.
1: Molina afegeix que l'esquerra que més ha begut del llegat de l'expresident torna a navegar sense un rumb clar.
0: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
1: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort, diu, perquè quan va deixar el poder assegura que era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
0: Per l'ABC, la imputació de Zapatero fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu en l'editorial.
1: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president i la confiança pública diu que està en qüestió.
0: Sobre el cas Andic, el periòdico defensa l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
1: I afegeix que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
0: I a l'Ara, Sebastià Alsamora titula Els Andic i el Morbo.
1: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Andic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
2: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital, la notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
3: Et passa a tu?
2: No, perquè jo soc molt de pasta al dente.
3: Doncs mira.
2: Diria que... més aviat crua, sí.
3: Jo soc d'aquesta...
2: M'han de posar, mal dit, uns empastes cada vegada que menjo pasta.
3: Doncs mira, per la gent que se li passa o que la com massa poc, no volgudament. La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador.
2: Ah, mira.
3: Les cançons donen exactament el temps de cocció recomanat
2: molt
3: en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està a punt. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts. Ara, també no vull dir-te quines cançons, eh?
2: Coordinem-nos a l'aigua bullint, posar la pasta, posar la llista de Spotify, atendre el telèfon, contestar un WhatsApp... Bé, en tot cas, és una bona iniciativa.
3: I que no salti a la següent cançó. Després sí que 20 minuts d'això.
2: Alerta, perquè Madrid fa servir el Tipex?
3: Sí, l'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta, per la d'una B baixa, el nom de Vicente Alexandre en una placa del passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil arreglar, recull el periòdico.
2: Jo a vegades, quan hi ha aquests errors, sempre penso això ha de passar per unes quantes mans, no?
3: Clar, clar, i al final hi ha aquí també, no?
2: Vull dir que jo...
3: L'escultor o...
2: No, entenc que no és error només d'una persona. Vull dir que Vicente, de cop i volta...
3: Que potser el Vicente s'escriu en B alta, però dius... Escolta, assegurem, Vicente en B alta. Sí, endavant.
2: I mira, precisament, el nom fa la cosa.
3: Sí, han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puente. Per què? Perquè estava fent el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera.
2: Està bé, entenem.
3: Sí,
2: vaig estar-me'n a punt de comprar un quan vaig anar a Roma l'última vegada,
3: sí, no?
2: Perquè ara parlem precisament de quin souvenir està triomfant a Roma.
3: Doncs un calendari de capellans guapos.
2: Que són guapíssims.
3: Sí, la foto és...
2: Els capellans que dius, aquests del Vaticà no hi són.
3: Sí, van inspirar amb els bombers.
2: Home, ja t'ho dic ara.
3: Crida l'atenció el de la portada, el capellà de la portada, bé, la foto de la portada, de nom Giovanni Galizia, que va dir, atenció, tu dius que a l'Església no hi són, no? Doncs va dir que ell no té res a veure amb l'Església.
2: Home, clar, és que clar...
3: Ho veiem al diari de Navarra, recull unes paraules seves que diu que no va ser, que no és ni sacerdot ni model, diu que va ser com un joc divertit, però ell la vida és una altra cosa, que no té res a veure ni amb l'espectacle, ni amb la non-moda, ni amb el tema eclesiàstic. A la portada surt com si fos ben bé un capellà, fins i tot amb un alça colls.
2: Aquests calendaris, és que triomfen, és que no m'estranya. Vaja.
3: Doncs va.
2: Dos o tres n'hagués comprat. Gràcies, Sílvia.
3: Temps, eh?
2: Marc, tornen a pujar les temperatures?
0: I tant, vinga, estem ja immersos en aquesta calorada. Temperatures màximes avui dijous que tocaran els 30 graus a l'interior, els 33 a Ponent, però la notícia és que, lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. De fet, ara mirava Canalies al mòbil, i tot i que mirava la temperatura d'Escó concretament, però
2: sí.
0: Vaja, si miro tota la setmana que ve fins l'altra, temperatures això màximes de 33, 32,
2: perfecte,
0: 35, 34 graus.
2: Molt bé.
0: I estem, ja ho saps, a tot just a 21 de maig. Temps assolellat, doncs, amb alguns núvols, però al matí també al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
2: I a aquestes hores del matí també és moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta...
4: Ja m'he pres una pastilleta d'aquestes de sopar.
2: Molt bé, així m'agrada, així m'agrada.
4: Perquè no te'm queixis.
2: Val, no, sí, és més una qüestió de que tu estiguis bé.
4: No, sí.
2: I amb què comencem, estimada Marta?
4: Doncs mira, deixa'm començar parlant de, evidentment, Bad Bunny, perquè ja escalfa motors a Barcelona.

0: No et posis nerviosa, no et posis nerviosa.
1: Estic nerviosíssima.
0: Vinga, va.
1: És dels concerts que més il·lusió em fa i que crec que em farà a la meva vida. L'hem pogut veure per Barcelona, s'ha fet vídeo, s'ha fet viral un vídeo on el veiem a ell tapat, tapadíssim, de fet, amb aquesta calor que fa, no ho acabo d'entendre, t'he de dir. Amb gorra, ulleres de sol, de suadora, com surt de l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia i puja de seguida amb una furgoneta d'aquestes negres, totes blindades i tintades per marxar. I es veu que després, com que aquest vídeo es va fer viral, doncs van haver de col·locar tot de tanques al Passeig de Gràcia perquè la gent es va allà a plegar només per esperar i fer-li una foto. És que això serà molt fort, lo de demà.
0: Bad Bunny. Vinga, més coses.
1: Dit això, algunes recomanacions per l'agenda d'avui mateix. Amb teatre, per exemple, el Lliure Montjuïc s'hi estrena contra Antígona. Això és un espectacle dirigit per Andrea Jiménez. I a la Villarroel em fa molta il·lusió perquè torna Mal de Corazón, és de Victoria Spumberg. I, de fet, serà l'última vegada que podreu veure la companyia Solitària. És la companyia creada fa 15 anys per Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals, tres estupendíssims actors. Després d'això ja han anunciat tots ells que deixarà la companyia, que s'acomiadaran després de 15 anys dels escenaris. Per tant, aprofiteu i compreu aquestes entrades per Mal de Corazón a la Villarroel.
0: I, teatre a banda, també hem de parlar de música i, en concret, de pianos.
1: Perquè avui hi ha concert de Clara Peya a la Sala Paral·lel 62 dins del festival Guitar BCN. El concert és a 8:45 del vespre i d'un piano a un altre, en aquest cas de Manu Guix.
2: I la tranquil·litat em sembla una utopia. És com està vivint una revolució.
1: Perquè avui comença el festival Toca, més el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre a càrrec d'Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi. I el concert de Cloenda doncs anirà a càrrec ni més ni menys que el nostre estimadíssim Manu Guix.
0: Amb només 2 minuts arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Com cada dia acompanyant-vos en aquest primer tram del dia. I és moment de moure el dial. Cap on el movem? Ens ho explica, com cada dia, en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1984. A una Catalunya Ràdio acabada de néixer, el programa El Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, conduït per Jordi Vendrell, Ramon Bernils i Quim Monzó, va ser dels primers programes a emetre's de manera regular a Catalunya Ràdio de dilluns a divendres a les 3 de la matinada.
4: Gent del PSC, els prosoviètics, escolteu bé aquesta notícia, eh? Els del SUC tampoc us aniria malament. Des de fa 2 dies és absolutament prohibit fumar a la plaça Roja de Moscou. L'ordre és del Comitè Executiu de l'Ajuntament de Moscou. La decisió municipal és per raó del caràcter sagrat, poca broma, és per raó del caràcter sagrat del mausoleu de Lenin i de la tomba al soldat desconegut.
0: Recordant alguns clàssics d'aquesta casa i aquestes hores del matí, quan pràcticament falten 15 minuts per les 6 del matí, a l'Argentina falten 15 minuts per la 1 de la matinada, i allà, com sempre, en aquest cas a l'Argentina, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bona nit, matiners. L'Argentina és un país immens i gran part de la població treballa al camp. Per honrar la vida rural i les seves costums, se celebra aquest cap de setmana la Fiesta Provincial del Peón Rural, al poble de Corrientes. Són 3 dies d'actes i esdeveniments que destaquen la identitat i la cultura de la zona. Hi ha, per exemple, concurs de ball, desfilades de vestiments de gauchos, que són els habitants de la zona, i proves de muntatge de cavalls assalvatjats.
6: Los aplausos, bien fuerte. Escuela de danza infantil municipal de la localidad de Concepción.
5: Coincideix també amb la commemoració d'un seguit d'aixecaments populars que el 1810 van plantar la llavor de l'actual estat argentí. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de l'Argentina pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I de l'Argentina a l'estudi de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
7: Doncs mira, seguim pendent dels pressupostos que probablement s'aprovaran demà, però ens ho confirmarà la consellera d'Economia, Alicia Romero, aquí la tindrem una mica més tard, a 8:45. Després parlarem també dels comerços 24 hores i d'aquesta moratòria de l'Ajuntament de Barcelona amb el director de Barcelona Comerç, i advertirem, ja ho vam fer, però ha sortit un informe que confirma una informació que va treure l'Ara García fa pocs dies, que pujaran els preus de la fruita i la verdura, i tindrem el Santiago Niño Becerra per comentar-ho. Després parlarem de les condicions de les Kellys, amb la fundadora d'aquest col·lectiu que defensa especialment les cambreres que treballen en hotels, però també una mica tota la feina domèstica. I després parlarem de com parlen els joves.
0: Pepa Sabró.
7: Tema interessant. Amb la taverna parlarem de vins i tindrem els germans Torres, per tant, una mica de vi, una mica de menjar, i tot per arribar fins a les 12 amb el millor humor i el concurs pendent. Última oportunitat per poder concursar divendres i endur-te 200 euros, que ja saps que mai venen malament.
0: Sempre està bé, sempre està bé.
7: I ja veuràs amb el que t'explicarà, amb el que t'explicaré ara encara més.
0: Doncs ja ho sabem, quan arribem a aquest punt del matí, us proposem jugar amb la Dada Mayol. A veure, Mayol, sorprèn-nos. La Marta ja està sospirant i no has ni començat.
7: 200 euros que t'anirien bé per pagar la declaració de la renda que has fet avui.
0: No parlis.
7: I, per tant, dades sobre Hisenda. Com jo me pongo más cara.
1: Sempre que poso aquesta cançó, dius culo.
7: Sí, i dius cara.
1: Encanta, i diu cara.
7: I el joc era com més cara perquè has de pagar, saps?
0: A veure, sorprèn-me amb la meravellosa declaració.
7: La pregunta és si a Hisenda la seva pròpia declaració li surt a pagar o no. És a dir, quants diners ingressa Hisenda amb la declaració de la renda, quants diners paga Hisenda amb la declaració de la renda o el diferencial. Us dono tres opcions.
0: Mayol, però si està a punt d'explotar el cap, ja m'he perdut.
1: No sé, no sé res.
7: En milers de milions d'euros. Va, quants diners ingressa Hisenda de declaracions de la renda? En milers de milions d'euros, ja.
0: Milers de...
1: 15.000.
0: Jo anava a dir 25.000.
1: Sí, jo també anava a dir 25.000.
7: Doncs esteu molt encertats perquè Hisenda té previst ingressar 24.628 milions d'euros. I a la gent que li surt a tornar, que sí, són éssers misteriosos que no coneixem, quants diners ha de pagar Hisenda?
0: Jo diria que 8.000 menys.
1: 8.000 milions?
0: No, és molt, no. Va, carinyets, arrenquem.
7: Ràpid.
1: 6.000 milions.
7: 6.000.
1: Menys, no?
0: Va.
1: Sí, pot ser menys. Eh?
7: Neu fatal. 13.271 milions. Per tant, a Hisenda li surt favorable a totes les declaracions, 11.357 milions d'euros. Us recordo que la declaració de la renda l'únic que fa és corregir perquè pagueu ara els impostos que no heu pagat durant l'any.
0: Sempre estem igual.
7: Feu els euros durant aquests 12 mesos.
0: Jo només sé que pago.
7: A qui també li surt a pagar, perquè Caralies no està sol.
0: És que cada any em passa el mateix.
1: Jo també,
0: I tinc esperança.
1: Paguem, nois, cada any.
7: Bueno, el que heu de fer és pujar el diferencial.
0: No, sí, sempre
7: pujo. És així.
0: I arriba un moment
7: Això és que et va bé, Caralies.
0: Sí.
7: Normalment, si et surt a pagar, és que les coses et van bé.
0: Perquè ja tinc la batida, ja no puc més. D'aquí uns moments, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Lara, tinc bones notícies per tu. No marxis, serà d'aquí uns moments.
8: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
8: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
13: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
14: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
13: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
14: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Ja haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
13: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
14: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, fins i tot arribes a agafar el que no és teu.
13: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
15: Contra més temps passi a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
13: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
13: Els riscos de les inversions en línia.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matiners som un programa per emmarcar.
16: Bon dia, matinera.
0: Com estàs, Xavi?
16: A tope. A avui, celebrant l'aniversari.
0: És el teu... Home, per favor, l'aplaudiment.
16: És el teu aniversari avui.
0: Xavi, quants anys fas?
16: 60.
0: Un altre aplaudiment, Xavi.
1: Xifra.
0: Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
16: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
1: Molt bé.
0: Escolta, que bé.
16: No me la mereixo, no me la mereixo.
17: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Vinga, va, que en pràcticament 8 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres. Lara, ha arribat el moment.
1: A veure.
0: Catalunya ho estava esperant i tenim una sorpresa televisiva.
18: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la gran cita.
0: Epa! Lara...
1: És que jo crec que si jo no tingués parella, m'apuntava.
0: Segona temporada de la gran cita.
1: Jo ja estic,
0: que el gravin ja i que la vetin ja. Ja t'ho dic ara, perquè aquí en el programa som fans. Per cert, si voleu participar a la gran cita, entreu a 3cat, hi ha un link on us hi podreu inscriure i participar en aquest... anava a dir concurs. En aquest reality de
1: TV3. Fantasia.
0: Exactament. Per tant, ja ho sabeu, si us connecteu a la plataforma 3cat, allà trobareu aquest enllaç per presentar-vos al càsting. Sou de dir moltes mentides, vosaltres?
1: Sí, sí.
0: Oh, molt bé, mira les elles, se'ns ha perdut la llengua.
1: A mi, és un tema que hem parlat sovint, Lala i jo.
0: Em deixeu molt més tranquil, eh?
1: Sí, i tu també.
0: No gaire. A mi m'enganxa sempre quan dic alguna mentida.
1: No, som
0: tan bones. Maia Tela, quines companyes més guais. Doncs som Eva, han sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que els hi han contestat.
19: No. A mi m'ha dit una mentida i no seran mai més amiga meva.
20: Quina és la mentida més grossa que tu has dit mai?
19: Jo no la puc dir.
21: La segona, tia.
20: La segona més grossa.
22: Berta, inspira'm, comença tu.
23: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú.
24: Oi, tu què et dediques? Hòstia, doncs mira, no, els meus pares són empresaris i quan parlen de diners, quants diners tens a la compte? I jo, 1.000.
25: M'encanta fer-me-la superric.
26: Jo crec que la típica de l'amiga del poble. Em vaig triar amb una amiga del poble.
27: Va arribar una multa a casa, la vaig voler amagar. Llavors em va arribar com un altre paper, jo pensant-me que era que havia d'anar al jutjat o una cosa així, i es va fer molt gran la pilota.
28: Rotllo.
27: Va arribar un punt que em vaig despertar enmig de la nit, tota bullint, com que no podia aguantar més la mentida.
29: Va durar setmanes o mesos, la bola.
30: Malalta de mentir.
31: Jo te'n diré una de quan era petit, que va provocar ell. Em va tirar una pedra al cap un dia.
30: Ai, sí, sí,
32: sí. Sí, la cicatriu.
31: Vaig arribar a casa i dic que he caigut del columpio i vaig guardar el secret anys,
30: Que maco, això també és ser un gran amic.
33: Menteixo molt malament. La meva parella se'n riu molt perquè sempre que li vull fer un regal sorpresa li acabo xivant sense voler perquè mig pilla i no puc mentir. Li dic, és veritat, vale, t'he fet això.
34: És que dissimulo tan malament que jo i les mentides no les practiquem gaire,
35: Creu, ja m'he ficat vermell ara mateix.
36: Veus? Ets la millor.
0: M'encanta la mentida de soc rica, que dic, és que acabaran enganxats, tio, perquè faig la mentida que tinc molts diners.
1: M'agrada molt aquesta.
0: T'acabaran enganxant amb aquesta.
1: Però deu passar genial.
0: Sí. La Marta Vian està estressadíssima i emocionadíssima per al concert de Bad Bunny a Barcelona, i precisament, no sé si vosaltres heu pagat molts diners per anar a veure els vostres artistes favorits.
1: La Shakira.
0: Quan heu pagat, per exemple, per una entrada, al màxim? Més o menys.
1: Jo sé n'hi ha alguna
0: cosa.
1: Jo 150 o així.
0: Doncs mireu el que està disposada a pagar la gent per veure el seu artista favorit.
33: Bad Bunny i uns 150 o així.
1: Vas al concert?
33: Sí.
1: I els has pagat?
33: Una mica menys, però sí.
1: Ah, molt bé.
33: La vaig ja, l'és tot. 80, 90 euros, els he pagat. Molt guai.
34: Si Robin Iniesta reviviera, pagaria molta pasta. 500, 600 euros, segur.
37: Bad Bunny i pagaria, per estar en un molt bon lloc, 400, 350...
34: Vas a concert.
37: No vaig aconseguir entrada.
34: Si de cop et trobessis 700 euros, ho pagaries?
37: 700 no. 400 màxim i si fos una persona de fiar.
34: Quants diners pagaries per teu artista preferit?
37: La meva artista preferida és la Olivia Rodrigo i jo pagaria 500 euros, a lo millor, per veure-la.
34: Jo el meu artista preferit és De La Fuente. No sé, 200. Poder a primera fila 300, però sí, com a molt.
33: El meu és Mike Towers, 200 euros, a front stage, davant, que em firmés o algo.
0: Algú m'explica per què la gent jove diu Bad Bunny?
1: No sé.
34: Bad Bunny?
1: Pot ser.
0: No ho entenc. No s'entén, perquè jo és que escolto molt dir això. Bad Bunny.
1: Sí. Bé. Ara m'han entrat tots els dubtes.
0: Veus? 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, a aquestes hores volem parlar amb els matiners que ja esteu desperts i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres, com per exemple la Lourdes. Lourdes, molt bon dia.
38: Hola, bon dia, matiners.
0: Ui, quina veu més desperta que fas, Lourdes.
38: Sí, em toca anar a treballar i llavors doncs, hem d'aixecar amb energia i la energia que vosaltres transmeteu és Super.
0: Molt bé, un aplaudiment per la Lourdes. Molt bé, Lourdes. Escolta, que ja tens a la Marta Viana emocionada, perquè la Marta ja, com veu algú de Lleida, ja s'emociona.
1: Bueno, jo no sé... D'on ets, Lourdes?
38: Jo soc d'un poble de la Noguera que es diu Àger.
1: Àger, home, i tant.
0: Home, però si Àger...
1: Home, però si té un càmping xulíssim.
0: Si té el càmping xulíssim i té, i té també aquell nom per veure les estrelles, no? No té un...
38: Correcte, molt bé, però és Àger sense R final, eh?
1: Àger.
38: Diu Àger, però correcte, sense R final.
0: Vaig anar jo un dia a Àger a presentar... Veus, ja ho he dit. Vaig anar un dia a Àger a presentar un cicle de cinema i vaig estar dient Àger tota la nit. I quan vaig baixar de l'escenari em volien tallar el coll, eh?
38: Ai.
0: Escolta'm, però on treballes tu, Lourdes?
38: Jo treballo en una escola concertada aquí a Lleida i començo a un quart de vuit. I llavors, doncs, m'aixeco una estona abans per esmorzar, preparar una mica el dinar i marxar a obrir portes per començar a entrar, perquè puguin començar a entrar els nens.
0: Això de treballar amb nens ha de tenir també el seu què, eh? Perquè si tens un dilluns que et trobes una mica malament amb tots els crits que foten els nens, has d'acabar amb el cap com un timbal.
38: No existeix això. No val. No entra el joc. El tenir un dilluns malament no entra el joc. Has de tenir sempre un dilluns bo.
0: I escolta'm, fins a quina hora treballes, Lourdes?
38: Fins a 2:15.
0: Ah, i adéu, eh? I acabem aquí.
38: Sí, i tant. Hem de tarda lliure.
0: Molt bé.
38: Escolta,
0: et veig molt desperta, que a mi això m'encanta, els oients desperts a aquestes hores del matí. Soc fan.
38: Gràcies a vosaltres, eh?
0: tant de bo puguem fer durant molt temps. Lourdes, també una abraçada ben forta.
38: Moltes gràcies.
0: Adéu. Sona aquesta sintonia, això vol dir que tenim a l'Oriol... Ai, a l'Oriol, a l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Bon dia.
1: Avui estem, Eloi, despistats.
2: Tot allò, què? Tot anirà bé avui.
0: Tot anirà bé. I tu què tal, com estàs?
2: Prou bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Has dormit bé? Has descansat?
2: Sí, crec que sí que he descansat bé, sí.
0: Veus?
2: Sí, ara porto uns dies que hi ha un gat, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt.
0: Què li passa?
2: Doncs no ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
2: És veritat.
1: És que... Ens unem mogudes,
2: estic, eh? Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
2: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
0: Quina?
1: A la cassola.
2: Home, doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé. Però no, de moment els intentarem mantenir tots.
0: Perdoneu, puc preguntar, i què fem amb el gat?
1: Clar.
2: No, el gat l'estimem molt i tal com és l'acceptarem.
1: Com es diu el gat?
2: Es diu Boi.
1: Boi.
0: Boi.
2: Boi. Ens el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
1: Ah!
2: Per què rieu? No fa gràcia.
0: M'encanta.
2: És original.
0: M'encanta.
1: És boníssim.
0: Bé, les deixo marxar, Eloi, perquè avui estan que té la Lara García i la Marta.
2: Sí, ara seran elles.
0: Sí, tant que sí. Gràcies, noies. A mira, ja surten de l'estudi i tal. Vinga. Anem, Eloi, quin temps ens espera per avui?
2: Mira, avui feia molt temps que no deia això, però avui farà sol a tot arreu, sense excepció, amb temperatures altes, arribarem més de 30 graus al Pla Lleida, més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa. Així que avui és senzill. Res, 4 nuvolets al sud de Catalunya al matí i 4 nuvolades al Pirineu, però sense pluja. I això es mantindrà així uns quants dies.
0: Molt bé.
2: Divendres, dissabte i diumenge, algun ruixet de tarda al Pirineu i prou. I la temperatura segueix pujant.
0: Doncs escolta'm, a mi em fas feliç amb aquesta notícia. Entenc que hi haurà molts clients que diran ara la calor, ara ja hi tornem a ser.
2: Ara ens queixarem.
0: No plou, no plou mai a gust de tothom.
2: Ho direm mentre duri, ho gaudirem i ja està. I després ja...
0: Ja veurem.
2: Esperem el que hagi de passar.
0: Gràcies, Eloi, una abraçada.
2: Vinga, família. Fins demà.
0: Doncs vinga, d'aquí 10 segons, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc aquí. Bon dia, Ricard.
3: Bon dia, què tal?
0: Nosaltres hi tornem demà, matiners, que vagi molt bé el dijous.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Els experts amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte. Anem a Instagram amb un perfil que ja pel nom ha molat bastant. Ni Mona ni Lisa.
2: El coneixies, aquest, Roger?
1: No.
2: Doncs t'encantarà.
1: Veig que fa divulgació, sí.
2: Fa divulgació sobre el món de l'art.
1: Art pictòrica.
2: Sí, sobretot art pictòrica. És la Judith Méndez Moreno. Té 15.000 seguidors, i és una gran divulgadora del món de l'art. Em sembla interessantíssim. Avui m'ha costat escollir-vos uns posts per posar, perquè realment, almenys clar, és un tema que jo no domino gens i, per tant, qualsevol divulgació em sembla un gran aprenentatge. I, per exemple, ara l'últim post que ha fet explicatiu és al voltant d'aquesta polèmica de Venècia que heu sentit aquests dies amb el tema de la Bienal. Mira, sentiu com ho explicava.
3: Hola, amigues. Aquest vídeo va pràcticament sense edició, però us vull explicar i crec que us he d'explicar la crisi que ha sacsejat el món de l'art contemporani. Probablement haureu vist titulars o haureu llegit notícies entorn al que ha passat a la Bienal de Venècia del 2025. Però vaig explicar-ho pas a pas per qui no tingui gaire clar què és i què ha passat. La Bienal de Venècia podríem dir que és una espècie de Jocs Olímpics de l'art. Es celebra cada dos anys des del 1895. És un dels esdeveniments més prestigiosos dins el món de l'art.
2: Doncs veieu, ella, tot és molt divulgatiu, ella t'explica les coses des de zero per gent que no domina, però és que ja, per exemple, m'he escoltat un altre post superinteressant que parla de la literalitat i parla de com les pintures antigament doncs, eren molt literals perquè el que volien doncs, era ensenyar, per exemple, quan hi havia doncs, un retrat d'un noble, les volien ensenyar l'ostentació de la seva riquesa, etc. I era literal. I que avui en dia trobem la literalitat, per exemple, a la publicitat, perquè quan es vol ensenyar un producte, doncs es fa molt literal. O també a les xarxes socials. I llavors ella acaba dient que per això és tan necessari l'art contemporani que escapa d'aquesta literalitat, perquè tota la imatge, tot allò visual que tenim al voltant és tan literal que necessitem l'art contemporani per anar a buscar coses que ens facin més fer preguntes, que ens facin pensar, no?, perquè una publicitat no ens fa pensar, o a les imatges que veiem a les xarxes, doncs tampoc, no? Per exemple, això és un post que té.
1: Llavors, és a dir, quan Cosme de Medici li deia a algú, pinta'm, i li pintaven un pinta'm ben ostentós, i el retratava, era això.
2: Clar, era, no buscava res més que això.
1: I la població havia de dir, oh, mireu, el patró.
2: Bueno, tenia una funció social molt important, bueno, i li mira el Medici com quina pasta que té.
4: És que, a més, no hi havia fotografia, per tant.
2: Clar, feia aquesta funció, no?, exacte, completament. Però, per exemple, també ens fa molts posts que, naturalment, remeten a la mitologia, que és un tema que sé que t'encanta. Roger, mira, sentim aquest. Sí.
5: Amigues, tothom celebra la vinguda de la primavera, però sabies que aquesta estació va néixer a partir d'un segrest i d'una mare desesperada? La vinguda de la primavera a la mitologia grecorromana és molt més que una estació de l'any. I jo t'ho ensenyo a partir de la pintura europea, així que queda't que t'ho explico. La història comença quan Hades, o Plutó, el déu de l'inframont,
1: rapta Persèfone
5: dels morts
1: a la seva mare Demèter.
2: Fa recordatoris d'aquests i les ho vincula amb pintures famoses, etc. I, per exemple, a mi m'agrada quan fa tops de coses. Té un top de red flags de museus. Diu, com pot ser que als museus no hi hagin bancs, llocs per seure, quan el que hem de fer és seure i contemplar les obres i poder tenir converses al voltant de les obres que estem admirant i que ens facin estar així com drets, incòmodes, al revés, és un lloc per quedar-nos.
4: No, hi ha museus que diuen, vagi passant a l'altra sala, eh? Ja està.
2: Clar,
4: molta,
2: però no, però ella reivindica doncs, que no sigui així. També es queixa dels museus que et fan com tot és un gran circuit per arribar a la botiga, no? Clar. I diu, com pot ser...
1: Bueno, això tots, eh?
2: Bueno, sí, d'això, i red flags dels museus.
1: Coneixes el poeta català Roger Peláez?
2: Sí.
1: Té un vers que diu, feu el que feu, no entreu a la botiga del museu.
2: Ah, veus? Sí, doncs mira, estaria d'acord aquí amb la Nimona ni Lisa.
4: A PortAventura, també, després de l'atracció, et fan entrar a la botiga. Et fan entrar a la botiga.
2: I al final també diu, per exemple, en el red flag dels museus, quan no hi ha el punt de vista de gènere, no?, aquesta mirada, o dels artistes racialitzats, o que no hi ha una explicació del colonialisme vinculada doncs, quan un artista doncs, prové d'aquest entorn.
1: Només, sí, només cal comptar les persones despullades. Ara que no surti ningú dient el David de Michelangelo està despullat. Sí, però compte-les, compte en un museu, en una pinacoteca, només cal fer penis contra tetes. Ja veureu que hi ha molts més homes vestits.
4: Mira, un cop més m'ha remès al Simpson en aquell moment en què li volien posar pantalons, te'n recordes?
1: Ah, sí, que porten una reproducció del David a Springfield. Sí, mola. I també la Venus de Xutxa està despullada.
2: Doncs va, seguiu-la. Ni Mona ni Lisa. És la Judith Méndez Moreno.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: La Laia queda aquí en remeis a contrapicades.
6: Un mosquit de l'ametlla m'ha picat a l'orella.
1: L'estriada, tu, aquesta? La formació musical és...
2: La formació és la Damaris Gelabert.
1: La Damaris Gelabert. Avui que parlem amb vosaltres de remeis, ens podeu compartir els vostres, però també d'anècdotes de picades d'insectes o d'animals verinosos. Tenim els oients també, a banda de respondre, comenten el top que ens acaba de regalar el Sergi, el top de pel·lícules amb insectes. Ens diu l'Albert, gran pel·lícula Starship Troopers, gran al·legat contra el militarisme i els autoritarismes. En Gustau diu, el silenci dels anyells també havia molta importància una papallona. La recordo del pòster, ara no et pensis que jo me'n recordo. Ai, no. He dit el senyor dels anells? El silenci dels anyells.
4: Això, sí.
1: Amb l'Anthony Hopkins, però no recordo la importància d'aquella mena d'arna o papallona nocturna.
4: Sí, perquè estava dins un cadàver, crec que era.
1: Val, ostres, ja la vaig veure fa molts
2: anys. I com es diu aquella pel·lícula? Que no, això, allò de l'efecte papallona, es diu, no? Allò de que si canvies una cosa en un racó del món...
1: Tot... En aquest cas era metafòric, l'insecte.
2: Sí, només era metafòric, oi?
1: No crec que es diguis una papallona batint les ales a Hong Kong i el segon escena plogués a Nova York.
2: I també era de 100.000...
1: 100.000 espècies d'abelles.
2: Això, espècies d'abelles, és molt xula.
4: Aquesta cançó que ens has posat de Màpica, tu mosquit, de la Damaris, saps que és un dels vídeos en català més vistos de la història de YouTube?
2: Com els de tots els de la Damaris.
4: 400 milions de visualitzacions,
2: és
4: una borrada.
2: Sí.
1: En Seasons acaba d'enviar un àudio cantant polls de Xiula.
2: Ah, sí, va.
1: No l'he gravat encara.
2: Ah, no, ja, ell cantant no cal, però vull dir que la cançó és molt xula.
1: Sí, i tot, el posarem d'aquí una estona.
2: Polls!
1: Ara toca remeis contra picades.
2: És que m'està quedant el cervell, la Damaris.
1: Sí, l'has posat tu.
2: No sabia que estaries mitja hora abans parlant del tema, la cançó.
1: Són remeis de veritat o són d'aquelles coses tradicionals supersticioses?
2: Home, no ho sabem, això. Si ho sapiguéssim, no serien tradicionals, remeis, no? És una incògnita. Hi ha gent que li funciona, gent que no. No sabem mai exactament si és del cert o no, però sigui com sigui, jo sóc molt partidària de provar-les, perquè de mal no te'n farà, saps? Perquè, a veure, no sé fins a quin punt això està demostrant el seu funcionament, però sí que la sensació que fem alguna cosa doncs ja és interessant. A veure, en qualsevol tipus de picada, el millor, sobretot, és no gratar. Això sí que és una
1: acció màrica. Sí, clar,
2: bueno, sí. És important recordar-ho.
1: I deixar que el temps passi sol.
2: Exacte, sí, deixar que passi l'estona, la picor se'n va sola, però
4: Laia,
2: podem fer alguna cosa.
4: Laia, tu no et grates?
2: Depèn, intento no gratar-me, no tant com voldria.
4: Roger, tu no et grates?
1: Intento no fer-ho.
4: Però sí, nois,
1: això em ve a la ment. A quin personatge del Simpson li agrada que el piquin els mosquits perquè són divertides de gratar, les picades?
4: Qui ho feia?
1: El primer que ho digui, els oients, no me'n recordo. Premi honorífic.
2: Va, doncs vinga, anem per les picades de mosquit, perquè diuen que per prevenir, per exemple, podem posar alfàbrega o citronela, això, i els típics vas a una floristeria i et porten el cartellet aquell del mosquit tachat perquè es ven com a xurros, per això no sé tampoc quina és l'efectivitat, eh?
4: Les meves filles les submergien en una banyera de citronela abans d'anar al camp. I després la sortien i anaven.
2: Sí, home, és que, clar, aviam, una mica sí que hauria de funcionar, perquè diuen que és aquella olor que defuig els mosquits, per tant, en principi sí que hauria de funcionar.
4: En teoria.
2: De totes maneres, el remei absolut pels mosquits jo crec que encara no s'ha inventat, perquè qui l'inventi es farà d'or, perquè tothom està com a la recerca.
1: Mira, en Salva qüestiona el teu top, Sergi, diu, ara que parlàveu de pel·lis d'insectes, les aranyes no són insectes, són aràcnids.
2: Perdó. Vinga, doncs anem per les ortigues, que tampoc són insectes, posats a dir, però les seves picades són ben molestes i, per tant, les he volgut incloure també doncs, en aquesta llista. Si voleu, podeu optar pel remei que vaig aplicar jo l'altre dia, és aquest, el del fang, i n'ha parlat algun oient també, i és que sembla que el fang sí que està provat que gràcies a la seva acció refrescant, antiinflamatòria i la seva capacitat per absorbir toxines i calmar, doncs sí que funciona, perquè és veritat que en el fons és una cosa humida que t'absorbiria, no?, en el fons el verí que porta l'ortiga.
1: Premi honorífic per en Xavier, que ens diu que és el Flanders, el personatge que li agrada. Gerard Escat, segon, no sé.
2: Anem per les abelles, que avui en parlem molt, les picades d'abelles. Doncs va bé l'amoníac, el pipí, Si no teniu aquell llapis d'amoníac, doncs el pipí doncs és la mateixa funció.
4: El pipí propi ha de ser de pipí d'altri?
2: Això és igual, perquè porta amoníac, el pipí, la cosa és aquesta. Si no, l'aloe vera també funciona, tot i que jo soc més partidària de posar l'aloe vera allò que us deia abans, quan no hi ha ferida, només quan hi ha inflamació o pell encetada, perquè al final l'aloe és regenerador, cicatritzador de la pell.
1: Sergi, l'aloe és la llei orgànica d'ensenyança.
4: Sí, ho és.
1: Sí, continuem.
2: Sempre va bé tenir una mica d'aloe, perquè talles una mica la fulla i et fa aquella bava que va, escolta, per les cremades. Això sí que està comprovat.
4: Nosaltres tallàvem fulles d'aquestes i les posàvem al congelador.
2: Ostres, val.
1: Per fer polos.
2: Però per què el congelador?
4: No. Després, quan passava una cosa
2: aquesta... I per què no la treus quan te'n fas el mal?
4: No, perquè no era nostra.
2: Ah, val, d'acord. Com amagatzemat.
4: Ah, exacte. Crec que era la meva sogra que en tenia a un jardí i aleshores deia, teniu, retalleu-la i...
2: I mira que creix tot arreu, l'Eloi, vull dir, la pots posar on vulguis perquè creix tot arreu.
1: És la típica persona que quan trencava un vidre el fumava i el guardava per conèixer un eclipsi d'aquí 15 anys.
4: És que s'ha d'aprofitar tot en aquesta vida.
1: Hi ha un eclipsi d'aquí no gaire, no?
2: Sí, a mitja agost.
1: Un tema de ciència farem d'aquí uns dies.
4: El 12, el 12. 12 d'agost.
2: Doncs mireu, l'últim insecte, que no tampoc sé si és insecte o no, però la paparra, que últimament n'hi ha moltes, i sí que és veritat que s'ha d'anar molt amb compte en com s'extreu l'animal, eh? No és tant que piqui com que s'ha de treure l'animal, no podem deixar que passi,
4: I
2: això.
4: I crec que s'ha de treure pel cap, diria, oi?
2: Bueno, s'ha de treure amb unes pinces, sí. I sobretot intentar que les potes no quedin a dins de la pell. Això és molt important, perquè si no és quan podria fer infecció. Però us he de dir que jo he anat a vegades, fins i tot, jo no, però algun pare meu va anar al cap a treure una paparra i li van dir, ui, aquí no traiem paparres, no en sabem gaire. És millor anar a una farmàcia d'un lloc de muntanya, que hi estan habituats, que gent que en sàpiga. Vull dir, al final l'únic que necessites és que algú sàpiga com es treuen.
1: Es farà l'Himalaya en lloc del cap del
2: barrell. No, però vull dir que sabran més amb una farmàcia de Berga que amb un cap de Gràcia.
4: També és veritat que les paparres normalment s'agafen més aviat al bosc que a la costa, per tant ja estaràs en el lloc.
2: Sí, per això et dic. Sí, quan ets al lloc on... Sí, exacte, busca el lloc on... Havien dit també de fer una mica de posar-hi oli perquè llisqués més. Jo això tampoc no. He llegit també que no acaba de ser una bona idea.
1: Hem fet mosquits, ortigues, abelles i paparra. Gràcies, Laia.
2: És massa rigor, també ho hem fet, també t'ho dic. Però bueno, una mica...
1: Ha deixat clar que és una mica sabidoria popular.
2: Ah, això mateix, saviesa.
1: Exacte, perdona, podeu compartir-ho també amb nosaltres. En Siso diu que caca de vaca sempre és un bon remei per qualsevol cosa.
2: Hosti, això vols dir?
4: Acaba de venir la comunicadora de l'any. La creadora.
7: Hola, què tal? Bon dia. Fins quan penseu fer durar el títol honorífic aquest?
4: Estem a la setmana, per fer-ho.
7: Estic incòmode, jo, ja.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Hey, me, what you want me? Don't act like you forgot.
1: Em pregunto jo si ha passat alguna cosa amb la Rihanna o és només per entrar en situació.
7: No, la Rihanna ja fa uns dies que vam dir que està ocupada estant embarassada de bessons.
2: Sí.
7: Però aquesta cançó ha aparegut en una publicació de Doña Shakira, Mebarak i Ripoll, perquè suposo que us ha arribat que s'ha estalviat una petita part de la seva multa multimilionària.
4: Una petita part, bueno, són ben bé 60 milions d'euros, eh?
7: Sí, però que a mi em fa molta gràcia, perquè ara la tia està aquí publicant com, bueno, ella, reina del pop, guanyant a Hisenda, que li han perdonat, bueno, li han perdonat, entén, me li han tornat aquests 60 milions i tal, i no sé què. Però que això només és una part de tota la causa que se li va...
2: Sembla que no hagi fet res, no vols dir?
7: Que tota la resta ho va admetre, eh? Va admetre que havia defraudat a Hisenda, va pagar la pasta que havia de pagar...
4: Que era molta més, a més a més.
7: Era molta més perquè són, no sé si són com 4 anys o així, d'haver fet com la
4: viu-viu.
7: La viu-viu amb el tema de la residència fiscal i tot això, i només s'ha estalviat un dels anys. Des del 2011 al 2014 ha recuperat la multa del 2011. Del 2012 al 2014 ella reconeix que ho va fer malament i que la valia. Per tant, no sé per què la tia va fotent el xou amb aquesta mena de performance digital amb aquesta cançó de la Rihanna, però bueno, aquí la tenim. Ella contenta d'haver guanyat aquests petits galons. És que de veritat, és que la vida dels milionaris, penses, jo com voleu que empatitzi amb aquesta persona?
2: Ja, costa, eh?
7: Els meus problemes són tan diferents dels seus, en fi.
4: Una mica diferents sí que són.
7: I ja et dic, mentrestant, a casa seva Rihanna embarassada dels seus bessons, la Zendaya també embarassada, i també, novetat, la Hailey Bieber, una altra vegada embarassada, la dona de Justin Bieber, ja tenen un criu i ara en tindran un altre.
2: Aquest sí que navego més.
4: Estava
2: no sé
4: molt perdut ara amb el tema familiar.
7: Bueno, jo estic començant a deprimir-me una mica, perquè tot el panorama d'estrelles pop de la meva adolescència, Justin Bieber, Zendaya, la Miley Cyrus, la Rihanna, tothom pares, tothom embarassat per vuitena vegada.
2: Aquests actors i actrius que especialment ara penso en la Zendaya, que sempre han fet papers, o últimament, o ja
7: d'adolescents, pràcticament,
2: més jove del que són... No, que en canvi passen els anys i creiem que volen ser mares, però segueixes veient-les en alguns llocs i a sobre...
7: No, i a més, com que tenen pasta, ho poden ser molt aviat.
2: Això també és veritat.
7: Vull dir que comparativament també és trampós.
4: És com els futbolistes, que de volta veus nanos de 20 anys en crius, saps?
2: Sí. Però quan ho vas dir, vaig mirar i em sembla que la Zendaya justament tenia 30 anys, és ben bé com tu, no?
7: No, sí, és que la Zendaya és gran, però fa papers d'adolescent perquè té com aquesta genètica supermenudeta, però vaja, que sí, que també estaria bé que posessin actrius de les edats reals a fer papers de personatges d'adolescents, perquè fa patir. En tot cas, a part d'embarassos i ja relacions consolidades i la Shakira contenta perquè perdrà una mica menys de pasta que no necessita, la primavera està fent ja els seus efectes. Estan sortint a la llum noves relacions, nous enamoraments, gent enganxada, amorrejant-se per diversos indrets del món.
2: Expliquis.
7: La notícia de la setmana, una mica, per mi, i jo crec que per molta gent, és que Jacob Elordi...
2: Home, ens interessa el nostre tot el que fa. Sí.
7: Basco australià de capçalera.
2: Totalment.
7: Protagonista de Cumbres Borrascoses, de Saltburn i d'Eufòria. No, Eufòria, i de aquestes,
1: si esteu al dia, li va molt bé com a emprenedor, com a emprenedor immobiliari.
7: Sí. Jo és que no he mirat la tercera temporada perquè m'ha dit tothom que és molt dolenta.
1: En tot cas... Divertidíssima.
2: Què li passa a Jacob?
7: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
2: No!
7: Sí, elles són com una mena de taranyina.
2: No!
7: Que no queda ningú. No queda gallina amb cap, aquí. Sí,
2: no!
7: I a més ho fa...
1: Amb quina?
7: Enrotllant-se amb la Kendall Jenner, que és l'ex de Bad Bunny.
1: Ai, quasi.
2: Ah, la Venga.
7: No, ara és el cunyat del Chalamet.
1: Com es diu la dona de Chalamet, és la...
7: Sí, mateix, Chalamet està amb la Kylie Jenner.
1: Sí.
7: Que és la germana de la Kendall Jenner.
1: Que està amb el Nathan Elordi.
7: Que està amb el Jacob Elordi. Però és que és l'ex, l'últim nòvio que se li coneix. A Kendall Jenner és Bad Bunny.
4: Vale, diem que Catalunya és un país petit i tothom s'enrotlla amb tothom.
7: No, però... Hollywood és un rotllo, també.
4: Anava a dir...
7: que no es pot aguantar.
2: Ostres, ara no m'ha agradat aquesta notícia. Laura, m'esperava una cosa millor.
7: No, a mi tampoc, no et fot. Ja m'agradaria que estigués amb mi, el Jacob Elordi. Però mira, s'ha quedat amb la Kendall Jenner.
4: Amb una basca, no?
2: Exacte, m'agradaria que tornés. I mica vaig veure un post l'altre dia, recuperat... S'ha explotat molt també això, però recuperat les seves arrels. I jo què sé, diu la mínima cosa i ja li fan un post.
7: No, i es va viralitzar molt un vídeo seu a una gala, no sé, de per aquí a prop, que s'estava fent un llatge amb l'Anna d'Armes. I era com, ai, com que la sortia amb l'Anna d'Armes. No, però ara s'ha lligat a Bad Bunny, s'ha lligat a Jacob Elordi.
1: Anem a veure-la.
2: Jo trobo més blanca que un full de paper, aquesta nena, vull dir que no m'agrada gens.
7: No sé, estic a favor, com a mínim, que no sigui la típica estrella de Hollywood esquelètica d'aquestes que fot patir, que últimament estan totes primíssimes.
1: És atractiva.
2: Però ell que té aquest físic així com a morenot i tal, què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
1: Perquè sembla un fantasma.
7: Ara no farem body shaming d'aquesta pobra noia, tampoc.
1: Estàs fent body shaming molt malament.
7: Critiquem-la perquè és una tia rica, pija, que no posa res a la societat.
2: Això ja podrem empatir.
7: No té cap tipus de talent, fan un reality show, aquestes.
2: Home, que viuen de ser famoses, aquestes, no?
4: Com a dona és tan guapa com Jacob Elordi, és guapo com a home, vull dir.
2: Ja està. Acaba de fer una creu a Jacob Elordi, que ja no ho sento molt.
7: Hi ha molta comparació, perquè és veritat que es diu que passa la típica cosa que a vegades generen les parelles heterosexuals, que es mimetitzen molt. O sigui, que sí que és veritat que hi ha com una mena d'energia que comparteixen, que Jacob Elordi la té masculí i ella la té femení, i diuen, és que són la mateixa persona.
1: Sí, una mica.
7: Amb gèneres diferents.
1: És això. Laura, ara seriosament, ja que has dit que m'encantaria estar amb el Jacob Elordi, t'enrotllaries amb ell abans que amb en Bad Bunny?
7: No.
2: Jo sí, per si algú l'importa.
7: Bueno, o sigui, físicament sí, de tarannà no. O sigui, clar, em cau millor el Bad Bunny.
1: Crec
7: que aporta més al món
2: Bad Bunny. Però també, mira, també diu molt poc a favor del Bad Bunny que estigués també amb una Kardashian. Vull dir que al final tots...
7: Ja et dic, algú té aquesta noia, no? És la mateixa Kardashian, no és una Kardashian, Laia, és la Kendall Jenner.
1: Mira, en Ferran, l'oient, afegeix que la Kendall Jenner també havia estat amb en Harry Styles i viu i amb alguns jugadors de la NBA.
2: Aquesta gent que només busca famosos també té problema.
7: Bueno, perquè Dios los cria, ellos se junten. Al final, l'endogàmia és molt natural. Jo crec que al final és gent que comparteix el teu estil de vida i la teva manera de veure el món.
4: Ella no vol, però està envoltada d'això. Què vols fer-hi?
2: Bueno, doncs podries ser una que preses i sortir d'aquest món.
7: Sí, també podries.
2: Clar.
7: Bé, qui també té nova nòvia.
2: A veure,
7: sí,
2: aquesta és millor,
7: també.
1: A veure.
7: Ara no s'acaba d'entendre el que acabo de dir, perquè hi ha hagut aquí un problema de timing.
1: Què ha passat?
7: Amb la música. Jo primer volia dir que la Lamine Mal també l'han enganxat fent plans ja amb una nòvia nova, aquest influencer que es diu Inés García.
2: Sí. Però durant 15 dies aquest, les nòvies.
7: Bueno, això ho veurem d'aquí 15 dies.
1: Ah, i la Nicki Nicole ja està?
7: Ja fa temps que està la Nicki Nicole.
4: Sí, però això fa molt, eh?
1: Es van separar?
4: Bueno, es van separar.
7: És que no van arribar a ser ni res, no? Pràcticament.
2: A veure, torna'ns a dir qui és la nòvia d'ara.
7: Inés García, la busqueu a internet, és influencer. Una influencer canònica clàssica de fer fotos amb biquini a la platja. Tampoc aporta res.
2: També, una gran perla.
7: Però a veure, qui esperàveu, no?
2: Aquí ja no esperava gaire res.
7: No, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa que teniu els culers de pensar que qualsevol estrella emergent que teniu és un ésser de llum i que ho farà tot.
2: Al revés, jo tinc molt poques esperances posades als futbolistes.
1: La Inés García, estic mirant el seu Insta, que com a bona influencer els últims dies ha anat a la Fèria d'Abril de Sevilla.
7: Clar que sí.
1: Com ha fet totes les influències.
7: És així, vull dir, no té res més especial aquesta noia. Jo només espero que no fotin cap merder i que no ens desviïn la mina.
2: I que es tractin bé i ja està.
7: I ja està. Qui més està enamorada? Ara sí.
2: Algú?
4: Aquesta que sentim.
7: Enganxada, morrejant-se sí, amb un noi guapíssim a l'aeroport de Barcelona. Molt contenta la indústria dels safarets perquè tenim unes imatges molt explícites de
2: l'orreig
7: i que després d'haver dit 80 vegades i poder haver posat de moda aquest tema de que s'havia caducat el tema de l'orreig i que la gent ja no es feia petons pel carrer ni res, Batllal ha vingut per donar-nos una alegria i dir, mira, nois, jo us dono aquesta imatge al bell mig de l'aeroport, jo aquí fent uns petons amb llengua increïbles amb un noi molt guapo que crec que no se sap gaire qui és.
2: Que això també que no sabia qui és, mira, i em sembla un punt a favor.
4: Laia, si no existissin els aeroports, no haguéssim tingut aquesta notícia.
2: Mira, ara avui t'he de dir, més un Batguiel, menys un Jacob Elordi. Mira què et dic.
4: Fixa't.
2: Ara, mira, Batguiel, per davant.
7: Mira, i això, i això no m'esperava avui, eh?
4: No me l'esperava, no.
7: Jo molt contenta per ella, perquè sé que ho estava passant malament i que això li pot donar una alegria. Ara, Batguiel. Qui també potser ho passa malament aquesta setmana, però no ho sé, perquè ens estan fent un vídeo per relatar-nos tota la seva peripècia romàntica, que és que dues de les jugadores que s'enfrontaran aquest dissabte a la final de la Champions femenina, com ja sabeu, estan molt enamorades i són d'equips rivals.
2: Ostres. Això no ho sabia jo. Jo
7: no, Laia, sí que ho sabies, perquè són la Barri i la Ingrid Engen.
2: No, no ho sabia.
7: Però sí, aquestes ties van començar a estar juntes quan estava al Barça, Laia. Sí,
2: però jo no ho sé, l'havia sentimental dels jugadors del Barça. No, mare de
4: Déu, jo que estaven juntes sí que s'havia fet molt famós. El que no sabia és que la Engen està a l'interior.
7: Clar, llavors, elles han fet una cosa inèdita al món futbolístic, jo penso, que és fer un vídeo a les seves xarxes socials com si fossin bloggers explicant què els hi passa.
8: Abrir un vídeo, estar preparades, i ara què, com va ser? Igual està bé fer un vídeo per la gent.
9: First of all, happy, yeah, then we are both reaching a final.
8: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empezó la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para Leo. No quiero acaparar la cámara.
9: No, please. Ah. It's good. Me leaving Barça and now playing for Leon, it was also to fight for this title. And I think also from the beginning of the season, you know that it's in
7: Oslo. No, si jo estic flipant que dues futbolistes decideixin fer un contingut com aquest. O sigui, hi ha una part que no m'acaba de funcionar perquè penso, ai, no us llanceu ara tampoc aquest món com de la premsa rosa i no, de voler fer més protagonisme del que és, d'una relació romàntica.
2: Però aquí pots tirar-ho per la part esportiva, no? Pots dir, elles estan fent això com dient, mira, doncs com normalitzem que ens podem enfrontar i en canvi que és només...
7: No, i normalitzem les relacions homosexuals entre futbolistes, cosa que el món del masculí estem anys llum.
4: Com està tractant la premsa esportiva aquest
7: premsa rosa.
4: Diari AS, una història d'amor en pausa per 90 minuts. ABC, mujer contra mujer. Te amo, pero no voy a tener piedad contigo.
7: Es que
4: mujer contra mujer.
7: Sí, a mi el que em genera conflicte és que si tu fas aquest vídeo saps que tindràs aquests titulars.
2: Sí. Ja, però alhora també li explotarà el cervell a molta gent, que això és molt interessant.
7: Sí, això és molt interessant. Per veure aquest safareig, mirar la final de la Champions femenina, quan potser no l'haguessis mirat de cap altra manera, em sembla bé.
1: No us sona fons d'inversió, Leon Engen?
4: Sí, una mica.
2: Mira, no, però sí que és veritat que, hòstia, em sembla superbonic i de veritat trobo que hauríem pogut fer la col·locada d'ull a Hit and Rivalry que va d'això, la sèrie aquesta de l'hoquei.
7: Potser no l'han vist, estan molt ocupades.
4: Bueno.
2: Per què no? Però si no va d'esport i de relacions homosexuals, jo crec que...
7: Jo ara tinc ganes de veure si ens donen alguna imatge el dissabte, així...
2: Ai, seria superbonic.
7: Memorable.
4: Va, acabem amb l'oreja de Van Gogh.
7: Va, home, que hem de parlar d'aquest gran drama.

0: A veure.
1: A veure, com ja sabeu, la setmana passada vam tenir totes aquelles imatges perpèntiques de la Maya Montero desafinant com una cabra al gran retorn de l'Oreja de Van Gogh als escenaris.
2: Sí, ja feia patir tot.
0: Feia patir moltíssim.
1: Clar, aquí no havíem sentit dir res sobre aquest tema, perquè potser tampoc li toca ni volia. Aquesta setmana ha estat Leire Martínez.
2: Home, no, és que si n'hi ha de fer sang allà...
1: Bueno, però aquesta noia ja està molt acostumada que la premsa la traqui per qualsevol lloc on vagi i li pregunti coses a l'Oreja de Van Gogh, que a més la tia ja no té cap tipus de pudor en explicar-ho, perquè ja diu, bueno, mira, nois, això ha anat així, jo vaig fer el que vaig poder i a mi em van fer el llit. Què voleu que faci, no? D'una manera molt honesta, molt transparent i molt respectuosa, fins i tot amb els seus excompanys. Doncs ho ha tornat a demostrar Leire Martínez, que és una tia increïble i que té uns gestos que no tindria per què tenir, perquè el Rei Galant, que és un influencer d'aquests d'internet, que va d'opinar de tot sempre, però és veritat que a vegades té una reflexió bona, va fer una publicació reflexionant sobre ara perquè havíem d'anar a criticar la Maya per haver desafinat, quan era també una mica misogínia i tal. I després d'aquesta reflexió, la Leire Martínez, des del seu compte oficial, Leire Mo / Oficial, ha comentat aquesta publicació amb tres cors. És a dir, donant suport a la Maya, que és la seva gran
0: bé,
1: amiga.
0: Leire, molt bé, Leire.
1: O sigui, que és una persona que hauria d'odiar, probablement.
0: Novament, Tim Leire.
2: Un altre gir, aquí. No s'ho esperava, això.
0: O no estaven tan barallades com volien pensar.
1: No, no, jo crec que elles ni es parlen ni res, i que la Maya sap perfectament que li ha fet una putada, però ella, amb esportivitat, diu, t'has pogut quedar a la part del pastís.
0: Jo crec que està en estil.
1: Quan et vagi malament, et donaré suport.
0: Bravo.
1: Hòstia,
2: sí, sí, això es queda molt bé, sí.
0: Bravo per la Leire.
3: Els experts.
2: Fan que es troben com més irritables aquests dies o s'enfaden amb més facilitat després d'aquesta muntanya de regals que el sol sepulta aquests dies.
0: Algun pare diria, a sobre! Sí. Clar, perquè si jo li crido a un nen, t'han portat molts regals dels Reis!
4: Sí.
0: Juga!
4: Sí.
0: És
4: sí.
0: Com imperatiu, eh? Sí. Ara fas el favor de jugar.
2: Clar,
0: juga!
4: Jugat, ben jugat.
0: Juga!
5: Vale.
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: qui sona els experts.
1: El negoci que genera lloguer a casa nostra suposa ni més ni menys que un 3,5% del PIB català.
2: Se viene un altre bombolla?
1: No, tenemos un altre bombolla.
2: No se viene, ja hi és, ja hi és.
1: Bon dia.
2: Hola, tenim una bombolla.
1: Soc la bombolla.
2: Hola, bombolla.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Nou espai categòric de la Laura Grau. Oients, ja podeu començar a arrenglerar-vos i a definir-vos. Avui la categoria és Sóc així, depenent de com relaciono amb el sol.
1: Home, més que res, perquè ara ja ve. Arriba l'estiu, sí, nois. Sí, us agradi o no us agradi?
2: Ah, em pensava que portaves aquest tema perquè ahir l'Hormiguero va entrevistar l'imbècil de Marcos Llorente. És aquest jugador de l'Atlètic de Madrid que va dient que no ens hem de posar crema solar.
1: Mare de Déu.
2: No sé si l'has sentit.
1: No, per què van entrevistar? Per què van entrevistar?
2: És que és això, i va tornar a repetir en prime time que no cal posar-te crema solar, eh?
0: Per?
2: Doncs per què no? Perquè el cos, tu et pots posar a les hores de més sol que tu ja t'habitues.
3: Jo t'ho diré, selecció natural una mica. Vull dir que no se'n posi sobretot.
2: Nega els càncers de pell i aquestes coses, aquest imbècil.
0: Laura, avui...
1: No era per això, però vaja.
0: Spoiler, inclouràs la típica persona que diu ai, mai em poso morena, mai em poso morena, i porta 40 anys dient-ho. Digues que no, tu no et poses morena i no t'hi posaràs.
1: Us hareu de quedar a escoltar-ho per saber-ho. Disclaimer, ja sabem que el sol és dolent per tot, no vinc aquí a fer cap tipus d'apologia del sol, no sóc el Marcos Llorente aquest. Jo ja sé que això és dolentíssim per la pell i per tot, excepte per l'estat d'ànim.
2: Vinga, volem sol.

0: això també és un fet científic, ho podeu buscar a internet, li podeu preguntar a la Xati, a qui vulgueu, però sí, les hormones de la felicitat estan associades als rajos de sol i ja està. I més igual que sigueu gent molt maniàtica, però que no vulgueu que us toqui ni un raig de sol ni res, estareu de més bon humor segur si fa bon temps i si fa sol. Per tant, això d'entrada ja és una victòria col·lectiva per tothom.
1: Per començar, la humanitat no existiria sense sol.
0: Exacte, les plantes, no podríem fer la fotosíntesi.
1: No existiria res sense sol, ni els eclipsis.
0: Ni els eclipsis. Llavors, comencen les clàssiques discussions. Digueu-me si sou aquesta persona que inicia aquesta discussió, perquè és que jo no la vull iniciar mai, no la vull tenir, aquesta discussió. De si hem de seure una terrassa al sol o hem de seure una terrassa a l'ombra. Me la pela, companys. A mi m'agrada el sol, em poso una mica de crema i em poso morena. Si volem anar a l'ombra, volem anar a l'ombra. Però és que hi ha gent que de veritat té un problema amb això perquè no pot cedir de la seva posició.
1: Jo sóc dels que, quan tothom diu no, no, no, a l'ombra, dic no, no, si hi ha un raponet de sol, tranquils.
2: Jo encara ho veig i ho pujo. Jo sóc el que em sacrifico. No vull anar ara de fill de l'home que mor pels vostres pecats, però sempre agafo la que té una letra de sol.
1: Exacte.
2: Mentre la gent que això està a l'ombra, jo em rosteixo allí a la cantonada. Sí, sí, sí.
0: Sempre hi ha d'haver uns quants sacrificats que ens rostim per gust o per evitació del conflicte.
1: Exacte.
0: Però a mi el que m'agradaria és que no haguem de tenir aquesta discussió. De veritat ho dic, eh? És que no tinc gens de paciència. Jo cada cop que em faig més gran, menys la vull tenir. Seiem on us doni la puta gana. De veritat, a mi no em toqueu els nassos ja més. Jo cedeixo. Però hi ha gent que no cedeix perquè és que de veritat li agrada molt, molt, molt l'ombra i no pot suportar el sol.

0: casa banyada en crema solar factor 50. No li tocaran mai ni una mica de melanina en tot el cos. I, a més, ells que facin el que els doni la gana, però és que segur que són d'aquests que t'obliguen a tu a posar-te'n. O sigui, tu ja te'ls trobes i et diuen, t'has posat crema? I tu, sí, no, bueno, fa moltes hores, ja te l'han tret, ja te l'estan posant a la cara. Bueno, que està molt bé, aquesta mena d'instint maternal i que et vulguin cuidar i tal, però arriba un punt que dius, no, i tu fes el que et doni la gana. Amb la teva crema solar i jo ja em posaré la meva, perquè a més n'hi ha d'aquestes que són horroroses, perquè són superllapiscoses, no s'escampen bé, et deixen tota la pell blanca, radioactiva...
1: N'hi ha que necessiten paleta d'aquesta de paleta per poder-t'ho posar, perquè si no...
0: No, jo, des que vaig trobar la meva crema solar preferida, jo ja no m'he mogut d'allà, perquè és l'única que m'agrada, fa bona olor, no deixa cap tipus de marca estranya, blanca, ni res, i es fa molt bé. És molt cara? Sí, me la suda, també. Sí. Vull dir, jo em gasto diners amb això, per això treballo. Llavors, també són uns grans experts en gorres, gorros i aquestes coses, que a més has de tenir una cara molt concreta perquè et quedin bé. A mi ja m'agradaria portar gorra. Però és que no em queda bé a mi la gorra amb aquesta cara que tinc. Llavors, celebro que

0: Vosaltres no us faci vergonya posar-vos una gorra o un gorro, encara que us quedi fatal, un barret d'aquests grans, una pamela d'aquestes.
1: Sí, els barrets influencers, els barrets gegants, et queden bé?
0: Jo crec que no, a mi no em queda bé res al cap, llavors prefereixo no portar-ho, la veritat. Si vosaltres voleu portar, endavant, però a mi no m'obligueu a sortir de casa amb una gorra, no? És que hi ha gent que com si és del casal d'estiu i tinguessis 5 anys. Ja has agafat la gorra? No, tinc gorra, no vull gorra.
1: I un barret cònic, has provat?
2: I una cosa pitjor, aquella visera...
1: Ah, sí, que només és visera.
2: Oh, que lletja!
0: A mi el que m'agradaria saber si realment té un efecte que valgui la pena és tot aquest tema que fan els japonesos dels paraigües, d'anar pel carrer amb els paraigües oberts, perquè nosaltres ens en riem molt, però realment té sentit, no?
2: Ahir en vaig veure 3 o 4, eh?
0: Sí, jo crec que això anirà un augment, jo crec.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, és que clar, és insuportable, ja arriba un punt.
1: En lloc de riure tant dels japonesos, el que hauríem de fer per ser persones avançades és tractar-los igual que d'altres turistes i dir-los fora d'aquí el seu paraigua i fora vostè, que no puc caminar pel carrer.
0: Exacte, go home i tal. Vinga, seguim.
1: Vinga.
3: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida.
0: Vale, jo no em discutiré per una terrassa del sol o a l'ombra, però sí que em discutiré si vols fer un pla a partir del maig i el vols fer a l'interior.
4: Ah, estem d'acord aquí, eh?
0: Què m'estàs dient?
4: Si fas,
0: es fa de nit a les 9 del vespre.
4: Sí, no hi ha excusa, no hi ha excusa.
0: Jo, si tinc un interior, em sento que estic faltant al respecte al Mediterrani, a la vida.
4: Et diré més, ampliem-ho quedar-se a casa. És a dir, quan un cap de setmana de maig, a partir del maig, no et pots quedar a casa. Perquè casa és un interior i, per tant, fora.
0: Si no tens plans, vés a fer-la tu sol.
4: És igual. Sí. L'altre dia em va passar, estava sola i vaig dir, no me'n puc quedar a casa, i me vaig anar a caminar pel bosc.
1: Molt bé.
0: Clar, els problemes arriben quan fa 40 graus a l'ombra.
1: Clar.
0: Llavors, és veritat que jo penso que no és tan greu, vale? Que podem buscar una ombreta o podem anar a la platja o podem fer alguna cosa per refrescar-nos, però que podem seguir quedant a fora. Ara, hi ha gent que té la necessitat de preguntar, fins i tot abans de sortir de casa seva, si el lloc on anem té interior i té aire condicionat. O sigui, ells,
4: però
0: de
4: no
0: cop
4: podem
0: de temps igual al canvi climàtic.
4: No podem
1: a mi m'agrada l'aire condicionat. Jo quan el noto surto pel torno a sortir al carrer, amb hora de fred.
0: Amb l'aire condicionat? Home, jo entenc que si està millor, però tu no pots dependre d'això per fer plans. O sigui, jo tinc amics que no van a llocs interiors que no hi hagi aire condicionat.
2: Jo sóc en aquest equip, eh? Estic sol aquí?
4: No, però s'ha d'anar a llocs on hi ha ombra, llocs més frescos, més del Pirineu.
2: Però si no n'hi ha, potser
0: refugis
2: no n'hi ha.
0: Refugis climàtics.
4: Clar,
0: hem quedat en una biblioteca. És que, clar, m'han obligat a quedar en centres comercials només perquè hi ha aire condicionat. I jo no entraré per aquesta comercial a passar de tarda.
1: I tant. Jo no vull ser Tim Laia, però en això coincideixo jo al llarg de l'estiu, que segueixo anant al cine, alguna vegada he agafat la jaqueta d'entretemps i me l'he posat 40 de
0: sala. No, és
4: que
2: sí. Vull dir, hi ha trens que dius, però què és aquesta cubitera, per favor?
0: Ah, no, ells no coneixen el pantoler del gris.
4: No.
0: A l'hivern et van a bullir viu allà dins amb la calefacció i a l'estiu et van a congelar com una gamba.
2: O no funciona absolutament res d'aire condicionat i allà t'hi pots morir.
0: No hi ha manera de trobar la temperatura
2: dins
0: un tren de rodalies. I ja per últim, gent que ella també m'identifico amb aquesta penya, surt un raig de sol i estem obligats a viure a la platja.
3: Porto 2 hores a sota el sol lete.
2: Tu ets llangardaix?
0: Bueno, no, és que puc entrar de Soc de Blanes. Llavors, tota la meva adolescència l'he viscut a la platja, no feia falta ni casals d'estiu, ni campaments, ni res. Tu anaves allà i et posaves cada dia a la mateixa parcel·la, que això és una cosa que em fa molta gràcia dels pobles de platja, que només ho coneixem nosaltres, una mica aquesta afició que tenim, de que tu sempre vas al mateix lloc de la platja.
2: Amb això estic d'acord. No estic d'acord amb els que van a ocupar un espai, o sigui, a la cursa primera del matí i dir, aquest és el meu espai, iau. I claven allà.
0: Jo respecto, primer que arriba, primer que seu.
2: Què és això?
0: I a més generes comunitat, perquè tu, com que cada dia vas al mateix lloc, tens veïns de parcel·la, de platja. Llavors, jo almenys això d'adolescent ho recordo molt, que hi havia un grup d'adolescents, iguals que nosaltres, que es posaven al nostre costat cada dia i al final ja ens vam fer amics, vull dir, tot l'estiu allà, saps, compartint els mateixos metres quadrats de platja.
4: Però això de tantes hores assegut en un lloc no ho acabo de veure gens, eh?
0: No cal que estiguis assegut, pots jugar a pales, pots jugar a volei, pots jugar a cartes assegut, tal.
4: Cartes sota el sol aquell que no hi ha ni una
0: altra. Una mica de parasol, també.
2: Exacte.
0: Però és divertidíssim estar-te tot el dia a la platja.
2: Que no entén aquest món. No,
0: no ho enteneu.
1: No, la Laia és de bosc. Sabeu que hi ha taulells d'escacs com de roba, que els pots enrotllar i el desplegues a la sorra.
0: Mira, vamos, és pràctic.
4: Moure les peces, perquè la platja no és quieta. Vull dir que hi ha molta sorra i fa onades dintre la sorra.
1: Has de planar una mica, però la textura és perfecta.
4: I se't posa per dintre, mig de la roba i tot.
0: I ja quan comença a tenir una edat, cadira. Jo seré la típica iaia, ho tinc
4: claríssim. Has de carregar la cadira, has de carregar una
0: pesa poc.
2: Sí, ara n'hi ha d'alumini que pesen poquíssim.
0: I que només són l'estructura ben bé, no tenen ni allò, ni els, com es diu, per el reposabraços, ni res. Jo seré aquesta iaia. Són unes iaies que jo no sé ni com estan vives perquè tenen la pell morada de tants anys que porten sota el sol, però també, bueno, vull ser jo ara Marcos Llorente, però que dius, aquesta gent, quan eren joves, no tenien les cremes solars que tenim ara. Exacte. I mira, tu, allà segueixen.
2: Mira, allà segueixen, eh?
1: Oients, categoritzeu-vos, digueu-nos quin és el vostre pal sota el sol. En Siso diu que ell és team Terrassa amb sol, com jo, però per un motiu, que és que a l'ombra la birra es calenta.
2: És veritat.
1: Siso, que és per feina.
0: El sol no es calenta.
2: El sol, encara més.
1: És el que diu ell. Mira, i el Jordi et diu, Sergi, imbècil, el tio aquest que has dit, aquest tal
0: Llorente.
2: El Llorente. Sí, home, és que Llorente aquest, de veritat.
1: No hi ha prou d'agafar-ho. Gràcies, Laura Grau.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: escenari ahir mateix, però...
1: Doncs jo també.
0: No, vaig anar a la sala del costat, al cine, amb el Da. Tu estaves a la sala de teatre.
1: Sí.
0: I estàvem fruint a la vegada.
1: Sí.
0: Molt guai allí, eh? Més, és tan, no només arquitectònicament és guai, sinó que pots, és tan proper que pots parlar amb els projeccionistes, si vols.
1: Ah, sí.
0: Bueno, jo ho he fet alguna vegada perquè em passi... Què feu aquí dintre? Puc entrar? I sempre em diuen no.
1: Els
0: ullets, vaig dir, puc fer una foto des de fora?
1: No,
0: estic treballant. Estic entrant a la sala. Bé, a la sala del costat del cinema Maldà i al teatre Maldà, i aquests dies teniu en cartell Un cactus i altres desastres. Què et va semblar? La crítica just l'endemà al matí d'anar-la a veure.
1: Sí, exactament. Doncs és una obra que posa sobre la taula la salut mental. Llavors la protagonista és una actriu cantant que té el síndrome de la impostora constantment. Llavors s'intenta explicar a través de les cançons que escriu. Llavors coneixerem tot de personatges de la seva vida, com els seus psicòlegs, els seus psicoanalistes. I crec que hi ha una cosa molt bonica de l'espectacle, que és que parla de la depressió, però des d'un punt com lluminós, no?
2: Que, ah, bueno, té molt mèrit.
1: Sí, i que exposa la situació d'aquesta noia molt ben acompanyada per dos altres intèrprets que canten de meravella, toquen de meravella, o sigui, és com un concert teatralitzat.
2: Que bé, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Molt bé el Maldà especialitzant també en coses musicals, no? No tenim també el mal d'aquests dies les Feliuets fent l'amor a mort?
1: És veritat que hi tornen.
2: Que a mi em va encantar també quan la vaig veure la primera vegada. Vull dir que està molt guai que el Maldà sempre com vas a veure coses i moltes vegades musicalitzades, no?
1: Sí, a part aquests musicals de petit format,
2: exacte,
1: a mi m'encanten, perquè tenen l'oportunitat de connectar amb el públic d'una manera molt diferent, no? De fet, a l'obra d'ahir en moments interactuaven amb el públic.
2: Clar, està tan petit que estàs tan a prop, no? Que és fàcil fer-ho.
1: Sí, et fan sentir com a casa, el Maldà. Llavors, si voleu anar, i són fins al 31 de maig, aquest musical ens el presenta la companyia Com un llum, i els intèrprets són la Nila Pedrós, en Pau Oliver, la Clàudia Nogués, que en aquest cas, conjuntament amb l'Alícia Serrat, han escrit, i l'Alícia en aquest cas ha dirigit l'obra. I teniu fins al 31 de maig, i com sempre, entrades per Cultura Jove.
2: Molt bé.
3: And you like potato.
4: You like tomato.
3: And you like tomato.
0: I podeu anar a la Sala Torno de Tarragona, sempre interessant la programació que us plantegen des d'aquesta petita sala, a veure I Say Potato, inspirant-se en aquest vers d'Arnaud Sagera. Frank Sinatra, Nat King Cole... Es titula I Say Potato.
1: Sí, aquesta obra de teatre potser algunes persones vau veure-la d'abans, que es deia You Say Tomato.
2: Ah.
1: És una obra de teatre que van fer l'Anna Moliner i en Joan Nigré.
0: I com ja deia, la cançó és de Louis Armstrong. Sí.
1: Vale. I aquesta obra de teatre, ara veiem la seqüela, no? És la segona part, per dir-ho d'alguna manera, que són els personatges, 10 anys després, es retroben.
2: I la podríem veure si no hem vist la primera? O...
1: Sí,
2: cap problema, eh?
1: Jo només havia vist vídeos per internet de la primera, i amb la segona, si hagués anat sense saber res, l'hagués gaudit igual.
2: Genial.
1: Sí, sí, és una obra de teatre que és una parella, que eren parella artística fa uns anys, i es van separar. I ara fa 7 anys que no es veuen i es retroben en el funeral del pare de la noia, que és una situació un punt inversemblant, no? Per trobar-te amb l'ex, saps? Fa 7 anys que no et veus i de sobte et trobes, però els hi han quedat coses pendents de parlar. És una comèdia molt divertida, que passa molt bé. Jo he de dir que el públic de Tarragona va acabar tot dempeus, aplaudint, rient, i passava una cosa que a mi em va encuriosir molt, que és que en moments parlaven de les experiències de viure amb una parella durant bastant temps i deixar-ho. I el públic reaccionava dient tota la raó.
2: Ah, sí,
1: vaig pensar que bon, els hi està, els estem impactant. I llavors, és un text divertidíssim. El dramaturg és en Joan Llago, conegut també per la feina de la Calòrica. Aneu-hi si teniu l'oportunitat. A més, que ja que es fa teatre a Tarragona, com anem-hi tots, perquè estan intentant donar-li molt bombo i dir, sortiu de la capital per venir.
2: Totalment.
1: No només existeix teatre a Barcelona, així que...
2: Per tant, no és una gira, eh? Estan instal·lats allà i s'ha d'anar a veure a Tarragona, això.
1: Sí, exactament. Han allargat un cap de setmana, o sigui que si aprofiteu i podeu anar, perquè hi som fins al 30 de maig a la Sala Trono de Tarragona. I com sempre, entrades per Cultura Jove.

0: dels discos que t'has escoltat entre les novetats discogràfiques dels últims dies, i la Laia, que també li ha fet una bona escoltadissa,
1: sí.
0: El nou d'Obeses, de la Vall, se l'has escoltat?
1: Encara no, prou, com, no tant com voldria, però mira, el tinc a la primera llista, per una, tinc una tarda per sentir-me'l de dalt a baix.
2: És espectacular. Jo estic enganxadíssima. Tot el viatge des de casa fins aquí l'he escoltat un repeat. És magnífic. A mi m'ha encantat. I és que el quartet Obeses presenta la segona part del seu disc, que es diu Ai al cor, i en aquest cas presenta la segona part, que es diu Diàstole. I faran un concert a Santa Quitèria, a Sant Miquel de Campmajor. Els gironencs us queda a prop, així que si podeu, aprofiteu per anar-hi, perquè són dins del festival Recòndit. I per tal de conèixer
1: aquest dissabte,
2: mica,
1: això, eh?
2: Dissabte mateix, i per Cultura Jove teniu entrades per 10 euros, així que aprofiteu perquè estan en un preu exclusiu. Llavors, per tal de conèixer una mica més aquest grup, us porto algunes cançons. I com, per exemple,

0: com veiem, no acaben de perdre mai aquesta essència amb la cultura catalana. Són divertits, extravagants. Mireu-vos els vídeos de YouTube, sisplau. En aquest cas, en aquest barbershop, no? Vull dir que, per mi, té una cosa, que són molt bons músics.
1: I home, l'Arnau Tordera és un dels grans d'aquest país i pot fer qualsevol tipus de música que el tiris a la cara, el tio te la fa i te la fa bé.
0: Sí, i també, com sense perdre tampoc, l'essència reivindicativa.

aquesta cosa també que a mi m'agrada molt, que és un disc molt diferent. Les cançons entre si estan molt diferenciades i hi ha molts estils diferents, que per mi també posa de relleu, no?, aquest coneixement musical d'aquest quartet. I, per exemple, hi ha un tema que a mi m'ha sorprès molt, que és Boca a Boca.

0: Per mi toquen tots els pals.
1: És que l'Arnau Torrera fa el que li rota amb la seva veu i la posa on li dona la gana i te la posa en, on tu... Bueno, de veritat, o sigui, és una cosa, el de l'Arnau Torrera amb la seva veu, jo no m'ho explico.
0: No, i també ha estat tan ben acompanyat que és espectacular, perquè són, recordem, l'Arnau Torrera primer, que és la veu principal i la guitarra, en Maiol Montaner a la bateria, en Jaume Coll al baix i l'Arnau Bordó als teclats i la veu. Llavors, fan un show en directe aquest dissabte dia 12. Jo no me'l perdria per res del món, perquè fa una pinta, gent. Aprofiteu i mireu els vídeos, jo crec que us entraran ganes immediatament d'anar-hi.
1: Aprofiteu. Tenim molts fans d'obeses, entre els oients del programa.
0: Com per no ser-ho, com per no ser-ho. Em declaro jo també.
2: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijóo, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la B22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Doncs ara cedim el relleu a en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Almós.
5: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
6: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
5: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
7: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
8: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
5: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
9: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
10: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
9: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamón Carvajal.
11: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
12: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
11: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
13: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i amb el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
11: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
14: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
11: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ábalos Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
16: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
17: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
18: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí. Y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
15: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
19: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
20: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
1: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
0: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
21: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
0: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El Sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
1: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
22: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe, Joan Laporta, van fer els parlaments.
23: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
24: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Ullevål Stadion, Catacoll, explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
25: Obviamente, aquesta setmana, pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
2: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
3: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
2: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
4: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
2: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
6: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'Hockey Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'Hockey Lliga, però a nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'Hockey Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
1: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Propostes en xarxa.
4: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
0: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs, en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a Port Aventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però és que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Nus de la Trinitat, trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a Ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
3: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
7: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
8: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
9: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord

0: que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
1: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa denunciant que el sector conviu amb cinc models de gestió diferents.
2: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
1: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
3: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
4: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
3: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
5: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
3: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
6: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
3: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
0: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals,

0: sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però, això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
1: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no? Fa 2 setmanes, on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficiï el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
0: Una mica d'això és del que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabars. Quin és el nivell de desgast que us arriba després d'aquesta nova reunió fallida? Tot i la negociació, el calendari de mobilitzacions, ho recordo, per ara es manté igual.
1: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no? Per tant, una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats i que no siguin per sortir del pas. És a dir, que siguin acords que acabin impactant en el sistema educatiu, que acabin impactant en la qualitat educativa dels nostres fills i filles. Observem un gran suport i que les famílies estan a peu de canó i plantejant noves iniciatives per visibilitzar aquest suport als professionals de l'educació.
0: Lidon Gasull, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí, a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
3: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
0: Jonathan Andic deia demanar tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver-ne convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, recordem-ho, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. En aquest context, el sindicat promou la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària. Un dels primers col·lectius que ja s'hi ha adherit és el dels anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge. A aquest centre hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què implicarà aquesta decisió?
4: Hola, Elena, bon dia. Sí, un grup de professionals d'aquest hospital, l'Hospital de Bellvitge, han decidit que no allargaran ni un minut més la seva jornada laboral, tampoc assumiran tasques que es fan de manera voluntària. De manera voluntària, que d'aquesta manera asseguren poder cobrir el servei i poder cuidar tots els pacients necessaris. Així que parlem ja amb la Irene Vermell. Irene, bon dia.
5: Bon dia.
4: Ella és anestesiòloga, és també vicesecretària general del sindicat de Metges. Irene, què significa aquesta campanya de un minut més?
5: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Això significa que fer tasques voluntàries addicionals és la normalitat i no al contrari, o sigui, allargar la jornada, assumir tasques que potser aquell dia no eren competència del professional, s'està convertint en la regla i no en l'excepcionalitat.
5: Sí, és la regla no només als centres de l'ICS, sinó a bona part del sistema sanitari públic català. Per què? Perquè s'ha de prestar una quantitat assistencial que amb el nombre actual de facultatius no pot ser. Llavors cadascú ha de fer de forma habitual doncs una miqueta més que la seva jornada. Llavors hem hagut de prendre aquesta decisió, que no ha estat gens fàcil, d'acord? Però ens hem vist obligats a fer aquesta mesura de protesta.
4: Els anestesiòlegs són els primers el primer perfil professional que s'ha adherit a aquesta mena de protesta. Esteu ja en converses amb d'altres categories?
5: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte no només nosaltres com a facultatius que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
4: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
0: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la Rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe, Joan Laporta, van fer els parlaments.
6: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
7: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
0: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevål Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
8: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada al contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient han engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebut a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Real Societat.
9: Ahora que hemos hecho dos partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
0: Minuts per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats. I també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el Fira MAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
10: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
11: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
14: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
15: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
16: gràcies
15: com la
16: i fins la propera.
17: Moltes gràcies.
18: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
13: Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà.
18: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
13: I el programa Les 6 de Ravensbrück, de Moon FM.
18: Premis Ràdio Associació.
13: El dijous 21, a 11:15 de la nit, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
19: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
20: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
21: Què pot fer trontollar una democràcia?
22: I si demà deixés d'existir?
23: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
24: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
13: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
12: Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres, que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys, en comptes de 4, el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
1: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
0: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip passarà la jornada a Port Aventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha entre Parets i Santa Perpètua de la Moguda, en sentit Girona, arran d'unes obres que s'han endarrerit i això està provocant aquesta important retenció. Si fem una ullada també a aquesta P7, també tenim aturades a la zona de Parets en sentit Tarragona, a Barberà en dos sentits, i també problemes per una avaria a Freginals. Per tant, compte si us trobeu amb aquests punts. En el cas de la resta d'accessos, els accessos nord, problemes a la C16, els túnels de Vallvidrera, a la C17 a Mollet, a la C31 a Badalona, i com no, a la C58 i la C33 venen bé arribant al nus de la Trinitat. També a la part sud hi ha retencions, sobretot a la zona d'Hospitalet, a la zona de la C32 i també a Sant Boi, a la C31 a Hospitalet, a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues, i també a la A2, on es registren en aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
0: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
3: Doncs sí, Helena, avui puja, molt bon dia. De fet, ja al matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir. I ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus en moltes poblacions costaneres. Per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments. I amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre. Per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I, per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats. I només amb alguns nuvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30, i les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ho hem sabut no fa pas massa estona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
4: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
4: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
16: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes. No serviran per resoldre els problemes del país. Només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
4: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país. I Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
0: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari, Estat-Generalitat, en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del consorci de la zona franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120.000... No, 120... No, no ens passéssim tampoc amb la xifra. Catalunya rebrà, ho dic bé ara, uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. I indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables. I el president del govern espanyol proposarà que Ben Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions, i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
8: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
9: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
8: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
10: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
11: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
8: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
1: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic, i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
0: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quin és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa, eh?
17: Sí, sí, vos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura del Canal de Vinaròs, que és on ens trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado, no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia del matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa i bueno, en esta baldanada popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Ureña. Estem aquí en Pau Ureña, representant de l'Ústec de les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
14: Hola, bon dia.
17: Com se respira el dia d'avui, com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, malauradament, ha tocat fer?
14: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, o sigui, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs, compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. I això és el que estem fent ara mateix.
17: Clar. Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com amb nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com naix aquesta col·laboració que ha nascut avui?
14: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguen de colors polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
17: Moltes gràcies, Pau.
14: A vosaltres.
17: Que vagi molt bé el dia.
14: Gràcies.
17: Estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
0: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.
24: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Deu minuts i arribarem a 8:45. Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. I en Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. I parlem ara d'un altre col·lectiu que està en peu de guerra. Són, en aquest cas, els treballadors de Nestlé. Una cinquantena s'han concentrat davant les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat per oposar-se a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional i que afectarà 178 persones a Catalunya, la majoria 158 en aquest centre. La protesta convocada per Comissions Obreres, el segon sindicat amb més representació per darrere de la UGT, s'ha fet mentre direcció i comitè d'empresa es reunien per segona vegada en un hotel de Barcelona. Canviem radicalment de qüestió. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Aquest dimecres, l'AMB ha presentat les xifres amb motiu de l'inici de temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la dualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el Govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu, es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
15: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
18: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
0: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
19: Obviamente, aquesta setmana, pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. I I avui obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda des de Televisió del Berguedà.
13: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
20: El rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per patrocinadors privats, i per una cosa que més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
13: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
20: És que la Diputació, a l'entorn de la Patum, ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
13: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa, van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat, era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
5: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
4: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N-240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual. És jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 12:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
1: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
1: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
1: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos, argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
4: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital.

0: no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
1: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir una vez que se acerquen al sistema el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
0: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
1: Bon dia, moltíssimes gràcies.
0: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 d'aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
2: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. Els súpers 24 hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
3: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
4: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
2: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
0: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
5: Bon dia.
0: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
5: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, havent aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
6: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
7: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
5: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
8: Obviamente que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplir

0: Vinga amb un setmà més i després se va dir una estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiakos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la divisió d'honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13 gols a 6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
2: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
1: I tant, com
2: fins
1: sempre.
2: Demà. Gràcies, Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos i, d'altra banda, la reunió a la tarda entre Educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents. Ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: A Manlleu, la sensació d'impunitat torna a encendre la indignació veïnal. Després de mesos d'investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la policia local, la setmana passada es van detenir 5 homes d'entre 22 i 36 anys acusats de robatori en força a habitatges de Manlleu i municipis veïns com Roda de Ter. Però la notícia que ha provocat frustració és una altra. 4 dels 5 arrestats ja han quedat en llibertat. Segons la policia, el grup actuava de nit, escalant façanes, entrant per finestres o fins i tot per teulades, i robaven joies, bicicletes, aparells electrònics i eines. Entre tots acumulaven 66 antecedents policials. La indignació es va fer visible al ple municipal d'aquest dimarts. Veïns del barri de Gràcia van denunciar una situació que consideren insostenible. Un dels casos més impactants és el d'una dona de 74 anys que es va trobar els lladres dins l'habitació mentre dormia. Segons es va explicar al ple, li van tapar la boca perquè no pogués cridar. Només en l'últim mes els veïns asseguren tenir constància de 7 robatoris o intents. El portaveu veïnal Tomeu Sitjà denuncia que moltes víctimes són persones grans que viuen soles. Els residents han creat un grup de WhatsApp amb 150 membres per compartir alertes i reclamen més patrullatge policial. La regidora de Seguretat, Lluïsa Bautista, admet la decepció i assegura que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i ha traslladat expedients sobre reticents a la Fiscalia de Vic. Però la pregunta continua al carrer. Què passa quan una investigació acaba, però la por continua entrant per la finestra? És dijous 21 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17. El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la Xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb Josep Maria Molinero i Oriol Boleda de l'AFA Escoles d'Ugassa per la Festa Mouta Rural. I després la Laia de Déu entrevistarà a Manuela Vilaseca. A les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui a la Fogler la Laia conversarà amb Neuro i Francesc González del Mirador de Mollà. A 11:15 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre sobre les pel·lícules que estan en cartellera i alguna recomanació de sèrie. Tot això, però, en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com comentàvem a l'editorial, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu van assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu, doncs, va estar la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups del plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'l van trobar dins de l'habitació mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
2: Exigim, doncs, que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
1: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
2: Hem decidit crear un WhatsApp comunitari de tots els veïns, que ara mateix doncs, serem al voltant d'uns 150, tot i que al barri són molts més. Facilitar, no, la comunicació, si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna manera de que els veïns directament ens puguem ajudar, a part de que la policia pugui fer la seva feina, doncs també doncs, tenir aquesta eina que ens faciliti doncs, aquesta també prevenció.
1: La regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, va explicar que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i fa 15 dies es van reunir amb la fiscal coordinadora de Vic per traslladar-li els expedients. També han intentat reunir-se en diverses ocasions amb la jutgessa de Gana, però sense èxit.
3: És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs deixarem d'actuar.
1: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Quíper, epicentre del grup criminal.
4: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
1: Tot i la posada en llibertat dels 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
0: I Campdevànol tancarà els contenidors de rebuig i orgànica l'1 de juny per millorar el reciclatge, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Campdevànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
6: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, intentar que no arribem al mig milió d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Campdevànol.
5: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
7: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Campdevànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
5: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Campdevànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.
0: I el passat 5 de maig es va presentar la nova taxa de residus comercials que s'aplicarà a Centelles a partir d'aquest any. La reunió adreçada al sector comercial i de serveis del municipi va comptar amb l'assistència d'una vintena de propietaris i responsables dels establiments de la vila Andreu Jiménez.
1: Centelles canviarà la taxa de residus comercials al municipi. El canvi respon principalment a les obligacions marcades per la legislació europea, que vol diferenciar la part fixa de la variable de la participació. Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica, ho explica l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
8: És important que us quedeu amb aquests dos aspectes, que és l'obligació de diferenciar fixa i variable, la tenim com a municipi, l'objectiu de poder diferenciar la part variable amb els tipus de residus, doncs també és una manera de poder ajustar el tractament a la gestió real de cada un dels comerços.
1: Per fer-ho possible, aquest nou sistema, l'Ajuntament aplicarà als comerços el model de targetes identificatives que ja funciona als habitatges del municipi. Així ho explica a la reunió del tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Centelles, Marc Martín.
9: El que estem aplicant als municipis de Catalunya és en funció de la participació que anomenem. Llavors, en el nostre cas, amb la implantació del sistema de contenidors amb targetes, el que fem és assimilar a l'ús de la targeta, l'obertura del contenidor, a les necessitats que puguis tenir. És el sistema més equitatiu que s'ha trobat. És un canvi important i ha sigut el moment on hem de fer la segona part, que és la taxa comercial, equiparar-la a un sistema just.
1: Fins ara, la taxa comercial es calculava principalment en funció dels metres quadrats dels establiments, un sistema que, segons es va explicar durant la trobada, perjudicava alguns col·lectius comercials.
8: Els comerços i establiments que no generen orgànica, amb la taxa de fixa i variable que es preveu, han de pagar menys del que paguen actualment. En canvi, els que tenen residu orgànic, que pesa més, que té un tractament diferent, doncs el tema tarifari de la taxa, doncs evidentment, doncs els hi pot variar, i per tant doncs és un dels primers elements que heu de tenir en compte. Si algunes vegades pensàveu, ens apugen les taxes, hi haurà comerços i establiments que sí, hi haurà comerços i establiments que se'ls hi minorarà.
1: Durant l'acte també es van presentar els resultats de l'enquesta realitzada arran de la prova pilot del tancament del divendres a la tarda al centre del municipi.
0: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
10: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
5: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
10: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, inclús algun d'ells, van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
5: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
0: I la rehabilitació de l'emblemàtic edifici de Can Comadran a Mollà s'ha convertit en una de les grans protagonistes del panorama arquitectònic català. S'ha convertit en finalista de 4 concursos del sector Laia de Déu.
11: La reforma de l'edifici ha captivat els jurats pel seu aspecte respecte al patrimoni i a la seva alta eficiència energètica. Una proposta que ja ha passat l'examen de certàmens amb els Premis Catalunya Construcció o els de la Casa de l'Arquitectura, que s'han resolt aquest mateix mes de maig. Ara totes les mirades estan posades en el proper mes de juny, on es disputaran les dues resolucions que queden pendents al calendari. La primera cita serà el pròxim 9 de juny a Madrid, a la gala dels Premis Arquitectura del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, on l'edifici moianès competirà amb les millors obres de tot l'estat. Només 8 dies després, el 17 de juny, Can Comadran també és entre les finalistes dels Premis FAT. El Design Hub Barcelona acollirà aquesta gala on el projecte opta a endur-se el Premi Gros en la categoria principal d'arquitectura. Can Comadran va ser dissenyada per l'estudi Mestres Veig Arquitectes.
0: I la Fira de Sant Isidre del Granollers de la Plana es tornava a reivindicar diumenge com el punt de trobada de la pagesia. Entre bestiar hi havia cavalls de ramaderia de la nova associació Terra Endins de Cavall Pirinenc Català i també un ramat d'unes 600 ovelles de Niubó de Manlleu, Andreu Jiménez.
1: Un tractor blau, un Lanç dels anys 50 del segle passat, presidia l'entrada de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. 600 ovelles i algunes cabres s'han convertit aquest any en una de les grans atraccions de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. De fet, endevina quatre animals hi havia era un dels concursos estrella. Entre el bestiar, els cavalls i les demostracions de maquinària agrícola, la fira ha omplert el poble durant tot el matí. Hi van participar una quarantena d'expositors vinculats al món agrari, des d'empreses de maquinària fins a serveis pel camp o productes per protegir els cultius dels senglars. Tot plegat en una cita que un any més ha tornat a reunir el sector primari de la comarca. L'alcalde de Granollers de la Plana, Josep Casasses, en fa èmfasi.
12: La veritat és que és d'aquelles coses que, a part de veure un espectacle i fer un homenatge a la pagesia de casa nostra, doncs fan comunitat, fan poble, i la veritat és que molt, molt contents de l'èxit que assoleix cada any, any rere any, aquesta fira.
1: Un dels moments més esperats arriba cada any després de la missa. És la tradicional benedicció dels tractors. Primer van passar els més petits, conduïts per la canalleta amb tractors elèctrics, i després els clàssics.
13: Aquí tenim tractors que porta la gent de casa seu, aprofiten i porten el tractor i després es beneeix a dalt a l'església. Després tenim la part de parades, no parades d'alimentació, això, sinó que el que tenim són parades de gent del sector, dels pneumàtics, de comprar llavors i tot això, que els hi serveix gent del sector.
1: Amb la carretera tallada pels Mossos i desenes de tractors fent cua per ser beneïts, Sant Isidre va tornar a convertir Granollers de la Plana en un punt de trobada dels pagesos d'Osona.
0: I aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu.
11: Aquest divendres, la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga i Argullós. L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Arauig i Joan Ribas i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar el municipi.
14: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es posi a una pàgina web, vam pensar, pues, potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
11: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica al municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifredo.
14: Va arribar un moment que es va considerar que això seria important que passés a l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, doncs es va lluitar això. Això no és una cosa d'una persona, sinó que són d'una colla i, a més, d'un interès històric per Sant Feliu. I així es va proposar i es va buscar a veure, junt amb l'Ajuntament, de quina manera això es podria conservar ben conservat. I, finalment, es va crear, això ja va ser el 1988, al Museu Municipal de Can Xifreda.
11: La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
0: I el pavelló municipal de Cardedeu ha acollit l'exhibició anual del Club Karate Cardedeu, una disciplina que cada any té més adeptes a la vila. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. De fet, tot plegat s'ha dut a terme en una jornada en què els i les diferents karateques han mostrat davant del públic tot el que han estat treballant al llarg de la jornada de l'any. Escoltem a Sergio Fernández, vicepresident del Club Karate Cardedeu.
16: Ens agrada mostrar el que fem cada dia habitualment a classe i és una mica un esdeveniment molt enfocat a les famílies, als amics, a les parelles, que vegin, clar, o sigui, que vegin el que fan els seus amics, familiars, tal, quan van cada dia tres vegades per setmana a classe de karate.
15: Durant l'exhibició, els participants han realitzat demostracions tècniques, combats i exercicis de diferents nivells, en una jornada oberta a famílies i veïnat del municipi. L'acte també ha servit per fer balanç de la temporada i posar en valor la feina feta pels esportistes i entrenadors al llarg de tot el curs.
16: Bé, bona. Bueno, al final intentarem mantenir-nos sempre cada any de la mateixa manera, que això sigui un club molt, molt familiar, que sigui un club molt proper a les famílies, als alumnes, que tots tinguem una gran participació i pes, que ens sapiguem adaptar a qualsevol alumne, i jo crec que això ho complim, sense dubte.
15: Més enllà de la vessant esportiva, la trobada ha posat en valor els principis que treballa aquesta disciplina, com la constància, el respecte i el treball. Una cita que el Club Karate Cardedeu celebra cada any per compartir la feina feta i continua apropant aquest art marcial al municipi.
0: I seguim amb esports, perquè aquest diumenge es va donar per acabat l'IETF Open Ciutat de Vic, que durant tota la setmana passada es va omplir de tennis de nivell del club de la capital. El triomf se'l va acabar enduent Daniel Rincón, el cap de sèrie número 1. Andreu.
1: No hi va haver sorpreses i Daniel Rincón, cap de sèrie número 1, es va proclamar campió de l'Open International Ciutat de Vic. El torneig es va tancar diumenge amb una final molt disputada contra Sergi Pérez, seguida per un nombrós públic que va omplir la pista número 1 del Club Tenis Vic. I això que a l'inici de Rincón feia pensar que seria una final ràpida. En poc de més de mitja hora es van dur el primer set per 6-1, però Pérez va reaccionar en el segon set i el partit es va igualar. Amb 4-3, el marcador va aconseguir trencar el servei de Rincón i, mantenint els seus jocs, el servei es van dur el set per 6-3. Amb la igualtat es va arribar al tercer i definitiu set, on Rincón va trencar el servei de Pérez per situar el 5-3 al marcador. En l'últim joc, amb el seu servei, no va deixar escapar la victòria. Sentim el vencedor.
17: Yo creo que he empezado bien y he aprovechado que él creo que ha empezado con un poco de nervios ahí, sobre todo en sus juegos de saque. Entonces he conseguido distanciarme y eso me ha dado el primer set. Y luego él ha subido bastante el nivel y yo he tenido oportunidades a mi saque que no he aprovechado en el segundo. Y bueno, la dinámica era toda para él, iba a break arriba en el tercero, pero bueno, he intentado seguir ahí, ser un poquito más agresivo, intentar encontrar mi juego. Y bueno, no me he terminado de encontrar muy bien el partido, pero estoy contento de cómo he competido y cómo le he sacado.
1: A la semifinal, Rincón va superar Jack Kennedy, cap de sèrie número 4, mentre que Pérez es va imposar a Ilian Radulov. En la final de dobles, el triomf va ser per Jack Kennedy i Keaton Hans, que van derrotar per un doble 6-4 els caps de sèrie número 1, Ignasi Forcano i Marc Verbort. En parla Miqui Moreno, director del torneig.
18: Tracta d'oferir oportunitats al talent perquè es pugui manifestar i perquè es pugui desenvolupar sense haver d'anar gaire lluny. Això crec que és molt important per crear aquest ecosistema, aquest teixit i aquesta xarxa de desenvolupament del talent.
1: Així es va tancar una setmana de gran tenis al Club Tenis Vic, un torneig que ha permès a molts jugadors competir en una cita molt propera al nivell del tenis professional.
0: I el Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava l'espai gastronòmic i cultural al Tarambana. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. L'obra proposada proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual i històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant, que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem a Jordi Cabré, l'autor.
19: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc, i uns espais, i una geografia, això que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
15: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca Símbol Editors. Igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta en si.
19: Records, vivències, són maneres de veure Montseny que jo no sabia que tenia, però que les tenia molt a dintre i, per tant, ha sortit bastant sol. Però sí que és veritat que a l'hora d'escriure'l he anat descobrint coses. Hi ha un moment que et penses que ho saps tot sobre el lloc on has estiuejat i on vius, i no ho saps tot. I dius, no, escolta, però això com anava? Llavors la taula dels tres bisbes de Sant Marçal o la creu de Matagalls exactament quan es va clavar i quantes vegades s'ha reformat, aquelles bruixes, al final eren 14 o van ser 22 que van executar a Viladrau, són documentacions, la masia del Joan de Serrallonga, són coses que he hagut d'enriquir i descobrir jo mateix, i al final he hagut de, fins i tot, descobrir coses que no sabia, i això sempre és enriquidor.
15: Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà ara 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
20: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
21: Hola, bon dia. Es va instal·lant a sobre nostra aquest anticicló típic dels Açores, que a més ens està aportant una bombolla d'aire càlid, i es anirà notant aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a altituds mitjanes, entre 700, 1.000 metres, una mica més amunt, 700 i 1.200 metres, hi haurà aquest matalàs d'aire càlid important els pròxims dies, que serà, sens dubte, el gran protagonista meteorològic. Això, i el sol, i una gairebé un sense cap núvol, serà la tònica dels pròxims dies. I les temperatures, clarament, per sobre del que tocaria. Hi ha hagut un canvi. Els primers 20 dies de maig han estat força frescos. No es va arribar en lloc de Catalunya als 30 graus, els primers 20 dies de maig, i ara ja pugen de manera important les temperatures. Avui, com deia, no tindrem gairebé cap núvol, molta tranquil·litat meteorològica, i unes temperatures que superaran els 25 graus a moltes zones, per tant, càlides ja a les hores centrals del dia, i molta, molta, molta tranquil·litat. Moltes gràcies, molt bon dijous.
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ja sabeu que, com sempre, aquesta primera part la dediquem a fer dues entrevistes, i la primera avui serà amb l'Isaac Muntades, on entrevistarà en José María Molinero i l'Oriol Boleda de l'AFA Escola d'Ugasa per la Festa Mouta Rural, i després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Manuela Vilaseca per parlar-nos de la cursa de la Cocodona, que travessa alguns dels paisatges més espectaculars d'Arizona, i també per parlar d'esport. Tot això després de publicitat, 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
20: El nou FM, el nou so d'Osona.
22: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
23: Demà, una furgoneta per treballar.
22: I demà passat, un monovolum per viatjar.
23: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
22: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
23: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
22: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
24: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils, i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
25: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
26: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
27: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galté som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galté. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.com, i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
2: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
3: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
4: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
6: El 9FM. El nou so d'Osona.
7: Territori 17.
0: En punt 9:45 del matí, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Ona.
0: Va, començarem, com sempre, per les portades dels diaris catalans, per la portada de La Vanguardia. Què diu avui la seva portada, Andreu?
1: Doncs mira, va, avui el titular de La Vanguardia és el següent, Ona. Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no hi ha proves d'il·legalitat de l'expresident. L'instructor apunta a dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. I si fa també uns dies comentàvem que Xi Jinping es va trobar amb Donald Trump, ara amb qui ho ha fet ha sigut amb Vladimir Putin, que és la imatge d'avui del diari de La Vanguardia, on es veu a Putin i a Putin i a Xi Jinping en aquesta trobada, i el que hi hagi més, Xi i Putin marquen distància amb Trump.
0: Bé, imatges curioses que ens deixa a vegades aquestes connexions estranyes. Bé, Andreu, seguim i anem per la portada del diari Ara.
1: Que igual, continua fent referència a l'exvicepresident que ha estat imputat, Zapatero. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis de govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutoria del jutge. Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions una possibilitat i que Moncloa la descarta. I a la imatge, aquest cap de setmana ja sabem que hi haurà a Barcelona concert del que és probable l'artista més conegut a nivell mundial, més escoltat mundial, conegut no, però més escoltat ara mateix, Bad Bunny, on ahir es passejava per ja arribat a Barcelona, i la imatge és aquesta, doncs, sortint de la seva furgoneta ben blindada amb els vidres tintats que no es vegi res i saludant a
0: la gent que l'estava esperant, sí. Suposo que a l'hotel on s'allotjarà aquests dies. Doncs Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
1: Zapatero i Julito van plantejar evadir 3 milions a Hisenda. L'amic de l'exvicepresident va acumular 5 empreses en 14 dies per canalitzar comissions de Plus Ultra un mes després que l'aerolínia entrés el programa de rescats. I a la imatge és la mateixa estructura que veiem a la portada de La Vanguardia, ja que els dos protagonistes són Xi Jinping i Vladimir Putin. Ahir en la trobada que va haver-hi dels dos mandataris asiàtics, Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinès i rus critiquen els deslleials atacs contra l'Iran i Venezuela dies després de la visita a Pekín del líder dels Estats Units.
0: Exacte.
1: Ara bé, d'Ucraïna no van parlar.
0: No, clar que no. I acabem, Andreu, per la portada del Punt Avui, que també doncs, va per la seva línia.
1: Energia d'arrels catalanes, el sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. Com sempre, el Punt Avui, que en portada porta el seu reportatge de capçalera, que amb la que obre sempre les edicions.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què expliquen avui els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: Sánchez
0: dona suport
1: a Zapatero i descarta un avançament electoral. El president expressa al Congrés tot el seu suport a l'exdirigent socialista. Feijóo l'acusa d'aliats parlamentaris del PSOE de sostenir la corrupció. El Partit Nacional Basc i Junts condicionen la continuïtat de la legislatura a la declaració judicial. I la imatge doncs, va relacionada amb tot aquest cas, que amb la investigació del cas Plus Ultra que imputa Zapatero. La imatge és Gabriel Rufián, on surt amb la sentència de... la sentència no, o sigui, l'informe del cas, i bé, s'agafa unes declaracions seves. Si això és veritat, és una merda. És el que llegim.
0: És el que llegim. Doncs, Andreu, seguim per la portada del Mundo.
1: El cas Zapatero dona una quiebra a la unitat del PSOE amb Sánchez. És a dir, que entra en destrucció, pràcticament.
0: Una fallida.
1: Una fallida, sí.
0: Ho hem hagut de buscar, em sap greu, però ho hem hagut de buscar.
1: Sabíem el significat, però la traducció, la paraula exacta, no. Potser això no doni per més. Sánchez dona tot el seu suport. A Zapatero i els seus fidels es divideixen en uns Laufer i els altres en un cas molt, molt gros. Els socis admeteixen que no pinta bé, però tots segueixen donant suport a Sánchez. I la imatge és un Pedro Sánchez ahir a l'hemicicle, al Congrés dels Diputats, sí, una mica amb el cap així capcot, i no... escenificant una mica el mundo de que la situació de Sánchez doncs no és la... la millor, podríem dir.
0: Mm-hmm. Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón.
1: Continuen fent referència al cas Zapatero, la declaració de Zapatero davant el jutge, a l'aire, a 12 dies del 2J. La complexitat de la causa i la propania de la data aventuren que el seu advocat demana un aplaçament. Del Leufer a la cautela, els ministres del govern es posen de perfil. El PSOE partit en dos. I la imatge, doncs, es veu en el cap de l'oposició.
0: Imatge molt simbòlica, perquè sí. Sembla partida en dos i un efecte com mirall, gairebé.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo durant ahir la intervenció al Congrés dels Diputats, on van recriminar-se, segurament, un, la defensa a Zapatero, i l'altre, aquest cas de corrupció, i demanant-li novament i per reiterada vegada la dimissió.
0: Mm-hmm. I Andreu, acabarem per la portada de l'ABC, mateixa imatge, i avancem que la portada del Mundo.
1: És la mateixa imatge, correcta. Estats Units aporta informació clau a Espanya sobre la trama de Zapatero. Agències federals i la Fiscalia dels Estats Units han facilitat dades transcendentals sobre les trucades de telèfons i el rastreig de transferències bancàries i estan cooperant a nivell policial i judicial. Mm. I la imatge es veu a Pedro Sánchez i la sortida de la sessió.
0: Cap cot,
1: també. Una altra vegada, cap cot. I bé, aquestes són les portades, Ona.
0: Mm-hmm. Doncs això, com explicàvem, aquestes són les portades dels diaris que podreu trobar avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
1: Així és, fins aquí una estona, Ona.
23: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen gairebé 100 minuts de 9:45. Doncs el pròxim diumenge 31 de maig es farà la segona edició de la Festa Rural a Ogassa, organitzada per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola L'Esquirol d'Ogassa i també amb la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Escola Isaac Muntades. Bon dia de nou.
5: Bon dia de nou, Ona. I sí, avui per parlar-ne teníem nosaltres dos convidats, l'Oriol Boleda i el José María Molinero, que són membres de l'AFA de l'escola L'Esquirol i també veïns d'Ogassa, i que ens donaran tots els detalls d'aquesta festa rural. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
8: Bon dia.
9: Bon dia.
5: Primer de tot, abans de parlar pròviament de la festa, m'agradaria que m'expliqués una mica com està la situació de l'escola, que sempre doncs, aquests darrers mesos n'hem anat fent seguiment, encara està amb obres, no? Explicar una mica què s'està fent, quines millores hi haurà.
8: Bueno, en principi la festa va sorgir pel problema del nombre d'alumnes, perquè el curs... bueno, de fet, aquest curs només quedaven 5 alumnes. La meva gran, a l'any que ve, ja va a l'institut, i aleshores, en el moment que baixes del ràtio de 5 alumnes, tanquen l'escola. Mm. A partir d'aquí, doncs, bueno, l'angúnia dels que es quedaven i les ganes també de l'Ajuntament i de l'equip de l'escola, doncs, ens vam començar a moure, va sortir la idea de fer la festa rural i per, bueno, donar a conèixer el problema i intentar captar gent que volgués vindre a viure al món rural i d'aquesta manera pues, aconseguir també atraure més alumnes. I amb tot això va començar, l'Ajuntament va aconseguir unes subvencions per fer ampliar l'escola i incloure el que és l'escola Bressol, mm-hmm, per tindre una mica de cantera, perquè clar, molta gent de, bueno, gent de Ogassa que tenien nens petits, pues, havia d'anar a Sant Joan o a Sant Pau o a Ripoll per portar-los a la guarderia de l'escola Bressol i d'aquesta manera poder cobrir tot el ventall d'educació dintre del poble. Es va aconseguir la subvenció, vam fer la festa i en principi la veritat és que es va desbordar una mica perquè van tindre moltíssima gent. no donàvem a l'abast i la veritat és que estem molt contents perquè ara mateix n'hi ha 11 alumnes, o sigui, tenim més del doble dels que teòricament quedaven aquest curs i ens dona una tranquil·litat de cara al futur. Les obres, de moment, l'escola, sí, l'han traslladat a el que és l'edifici de la cooperativa i fins que comencin, perquè bueno, les obres són una mica importants i no és qüestió de 4 dies, sinó que li guanyem una sala de 30 metres quadrats que donaria la capacitat suficient com per tindre l'escola bressol i tot plegat.
0: Mm-hmm. Creieu que és una bona solució provisional aquesta?
8: No, la veritat és que s'han fet dues classes, hi ha una sala polivalent i també està a l'oficina de l'Ajuntament, o sigui, a l'edifici de la cooperativa és prou gran com per acollir-ho tot, i com que només són 11 alumnes, no hi ha cap problema. Tenen prou amplitud, de totes maneres estan a l'altra vorera del carrer, uh-huh. O sigui que no han canviat gairebé de lloc, perquè estem a l'edifici, sí, de la cooperativa, està just davant de l'Ajuntament, i aleshores, pues, bé, l'únic, el pati, que clar, el pati està pati a l'escola, i allà a la cooperativa pues, no hi ha espai per tindre un pati, però que tampoc és un problema perquè...
9: Un espai tan rural no, sí, cal pati, pràcticament. No?
8: Sí, que moltes vegades, aviam, si fa bon temps, surten allà a la plaça Dolça, que és un espai força ampli, hi ha uns columpis, hi ha el camp de futbol, o sigui que pel pati tampoc n'hi han tingut cap canvi, no?
5: Uh-huh. També us volia preguntar, que abans ja t'has avançat una mica, José María, amb el tema de la voluntat de per què va néixer aquesta festa, quin era l'objectiu, que això m'ho has contestat, que en el fons és atreure famílies al poble, no?, perquè vinguin aquí, portin els seus fills, i evidentment l'escola es mantingui viva i no hagi de tancar, que és un dels problemes que us veu trobar doncs, l'any passat, sobretot. Ara em deia una mica també el nombre d'alumnes. Expliquem-ho per això. Em vull centrar en el cas de l'Oriol, perquè l'Oriol, sí, el fet d'aquesta festa de l'any passat és un cas d'èxit. Sí. Explica'ns una mica la teva experiència personal.
9: Sí, bé, la meva parella, la Sandra, i la meva filla, doncs, feia temps que buscàvem una... Nosaltres ja vivíem en un poble, però ens agrada molt a Ripollet, ens agrada molt l'entorn rural, i pel tipus de feina que tenim la meva dona i jo, que som funcionaris, buscàvem un entorn més rural, més autèntic, i si pogués ser a Ripollet. Llavors, buscant, vam trobar un terreny rústic amb una masia, aquí a Ogassa, i llavors ens vam assabentar del tema aquest de la festa rural, i vam venir, i ens va agradar molt, perquè l'any passat hi ha una de les activitats que aquest any es repetirà, que és explicar una mica a la directora de dalt, i explicarà una mica com funciona l'escola i la presentarà de cara a gent que vingui. Doncs van venir aquí a Ogassa, ens van ensenyar l'escola, ens va agradar molt aquest sistema educatiu en escoles rurals, amb pocs alumnes, on es barregen diferents edats i cursos. Ens va agradar molt i vam, a part de viure a Ripollès, vam decidir, ostres, doncs la nostra filla la volem escolaritzar aquí. És una de les prioritats que teníem a l'hora de venir aquí. Perquè també, clar, doncs és més fàcil dir no em preocupo de res i si llogo un pis a Sant Joan, doncs l'escolaritzo a Sant Joan, no? Però no, ens vam empadronar aquí a Ogassa i vam venir... Vam escolaritzar la nostra filla aquí a Ogassa. I sí, és un... Bueno, som una de les persones, ja més gent, que aquest any s'ha incorporat a l'escola, però nosaltres som un dels casos de que vam venir aquí a la festa rural i va funcionar aquesta festa rural, realment.
0: Uh-huh. Ara, si parlem, anem a la festa, que començarà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça Dolça. Expliqueu-nos les activitats que tindreu fins a les 12.
8: Bueno, en principi, pues, bueno, hi ha unes fira de productors locals, hi haurà, com l'any passat, animals de granja, després hi ha una activitats familiars, que és el...
9: Hi ha ponis, hi haurà ponis, que podran els nens muntar poni, després hi haurà el rocòdrom que té Ogassa, que fa uns anys es va posar un rocòdrom aquí al pavelló, doncs eren unes activitats que hi haurà pels nens. I després hi haurà, més tard, a les 12, hi haurà la presentació a l'escola Bressol, la futura mm-hmm. escola Bressol que està projectada a la reforma aquesta que hem comentat abans.
5: Què explicareu allà? Ja us avanceu amb això, que us volia preguntar. A les 12 feu aquestes activitats, sí. Expliqueu una mica, perquè hi haurà una xerrada, no?, també.
9: Sí. Sí, després també hi ha una xerrada sobre com funcionen les cooperatives d'habitatge rural. No és que estigui projectat a Ogassa una cooperativa en si, però bueno, és per reobrir la mentalitat de la gent i que vegin diferents opcions doncs, d'habitatge bueno, i pot ser prou interessant el tema aquest. Mm. Llavors, més endavant, cap a la una... ja farem el dinar popular amb cassolet del Miner i després es farà carn a la brasa per qui vulgui quedar-se.
8: Que en aquest cas el cassolet del Miner és una festa que ja es feia a Ogassa, que s'havia perdut una mica amb el Covid i també hem intentat recuperar-la, no? Que era el menjar que feien els miners i perquè no es perdés, pues, hem aprofitat per fer un conjunt de les dues vessants de la festa rural i el cassolet del Miner, que és típic d'un poble miner com a Ogassa, no? Per no perdre la memòria històrica. Mm-hmm. Que és el que intentem recuperar aquí una mica, pues, bueno, la vida rural i el que és la memòria històrica, que també hi ha el Museu de les Mines, que som un grup de voluntaris que fem visites guiades.
5: Us volia ja preguntar per acabar, també, que crec que hi ha molt bona simbiosi, sobretot entre l'AFA, l'escola i l'Ajuntament, no? Això ha permès que es fes aquesta festa, no?, i que l'escola es mantingui viva. No sé si vosaltres ho percebeu així, creieu que s'hauria de fer alguna cosa més, com ho veieu?
9: Sí, és una relació molt propera, perquè tots estem, clar, de fet l'Ajuntament actualment... O sigui, físicament l'Ajuntament i l'escola estan junts, llavors és tot molt proper, i qualsevol problema, qualsevol incidència que pugui sortir... Sempre estem, tots els membres de l'AFA, l'Ajuntament, la Dàlia de l'escola, tots els professors estem en contacte i és tot molt... O sigui, a l'hora de resoldre algun problema que pugui sortir, doncs, es resol ràpid, perquè estem tots allà i ens donem suport entre tots. Som com una família, al final.
8: La veritat és que l'any passat vam fer una pinya molt potent entre els professors, tot l'equip docent, i l'Ajuntament i l'AFA, i bueno, de fet, la festa va ser un èxit una mica per tot això, no? I també l'escola va col·laborar molt a l'hora de demanar, aconsellar a l'Ajuntament per demanar les subvencions, o sigui que vam fer una pinya força compacta, no? I, de fet, bueno, la mostra està aquí, que va ser un èxit, i esperem que aquest any pues, repetim i continuem.
5: I us ho desitgem, i d'aquí 10 dies, doncs ja ho sabeu, tots cap a Ogassa, en aquesta segona edició de la Festa Rural a Ogassa, perquè avui ens han acompanyat, doncs ja l'hem pogut escoltar, el José María Molinero i l'Oriol Boleda, que són membres de l'AFA de l'Escola Esquirol i veïns del municipi, doncs que porten els seus fills i filles en aquesta escola. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Territori 17.
9: Merci. Gràcies a vosaltres.
8: A vosaltres.
5: Gràcies.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: Doncs avui a l'entrevista parlarem d'esport i d'una cursa de llarga distància ben lluny d'aquí, creuant el mar, més concretament de la cursa de la Cocodona. Per parlar d'esport, de curses, tenim amb nosaltres a la Manuela Vilaseca, esportista de Mollà, que ha participat d'aquesta cursa a Arizona. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí la Manuela Vilaseca. Ella ja fa anys que es dedica al món de l'esport i avui ens endinsarem una mica més en aquest món, però també parlarem de la Cocodona, que ara descobrirem el que és. Però abans, bon dia, Manuela, i moltes gràcies per ser aquí aquest matí.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: A veure, sí que hem parlat bastant ara fora de micros i m'has explicat moltíssimes coses, però primer de tot, per qui no ho sàpiga, que segur que hi ha molta gent que no ho sap, què és exactament la cursa de la Cocodona?
2: La Cocodona és una cursa que es fa als Estats Units, a l'estat d'Arizona, i és creuar l'estat d'Arizona, són 250 milles, això significa 400 quilòmetres. Surts d'un lloc que es diu Black Canyon City, que és desert pur, amb cactus i bueno, tot molt, fa molta calor al principi de la cursa, i vas creuant l'estat i acabes la cursa a una ciutat o un poble que es diu Flagstaff, que està en alçada, o sigui, totalment diferent. Ja fa fred i ja és un

0: totalment exposat, les temperatures ens pugen moltíssim. De fet, consideren la part més difícil de la cursa aquests primers 60 quilòmetres. És la part més crítica, no? Que hauries de portar més pes i bueno, vigilar molt el tema d'hidratar-te i tot això, perquè una cursa de 400 quilòmetres, si als primers 60 pots fer un error greu, igual ahir t'acaba la cursa, no? I després la part final és tot el contrari, has de portar roba de fred, estàs a sota zero en certes parts, i clar, això és, pel cos, és molt difícil de gestionar.
1: Clar, i com et prepares? Tu com a esportista que portes anys fent curses, com et prepares per una cursa d'aquesta magnitud?
0: Bueno, jo sóc entrenadora, no? A Mollà tinc com un petit gimnàs, un estudi petit on faig classes de ioga, entrenament de força, circuits funcionals. Això és gran part del meu entrenament, perquè les classes les faig jo, estic treballant sola. I a part d'això, clar, s'ha de córrer, però jo intento no matxacar-me molts quilòmetres, jo agafo molt la bici, a part de córrer camino molt, perquè en 400 quilòmetres està clar que hauràs de caminar.
1: Sí.
0: I s'ha d'entrenar també.
1: Clar, i jo ara, o sigui, m'has comentat abans, no?, que tu has fet aquesta cursa de la Cocodona dues vegades. Aquest any no l'has pogut acabar.
0: Sí.
1: Què ha passat aquesta? O sigui, vull que m'expliquis què és el que ha passat aquest any, perquè crec que t'has quedat bastant a les portes d'acabar-la, i també quins canvis has fet del 2024, que és el primer any que la vas fer, a aquest any.
0: Sí, el 2024 per mi era la primera vegada passant les 100 milles i estava fent 250. Era com, vale, no tinc ni idea de si arribo al pròxim avituallament. I la vaig agafar amb molta calma, molt de respecte. L'objectiu era d'anar en avituallament a avituallament i a veure si tindré sort, arribo a meta. No sé si va ser sort de principiant o què, però em va sortir una cursa molt bona, molt rodona, va gestionar les coses molt bé, i aquest any la decisió de tornar ve una mica perquè em vaig apuntar al Tour de Géants aquí a Itàlia. És una cursa molt dura, per no dir potser la més dura de totes, i volia fer alguna cursa abans, algo gran i que m'ajudés a entrenar i preparar. Vaig decidir tornar a Cocodona, que és algo que al moment de la decisió em va fer molta por, perquè ja havia fet una bona cursa a Cocodona, i és com, vale, tornes i que igual et sortirà malament, però això és el risc que hi ha, i jo penso, prefereixo que em surti malament i que almenys ho hagi intentat, o sigui, estic disfrutant i aprofitant la meva vida, que no quedar-me a casa amb por de potser no em surt una cursa molt bona. Jo anava fent una cursa molt bona, de fet anava baixant el meu temps del 2024, anava 4 hores per sota del meu temps, i fent que jo trobo que el més important és, nosaltres fem errors, no? Les curses, a la vida en general, és aprendre d'aquests errors i millorar aquestes coses que no han anat tan bé. Però també obrirem espai per fer errors diferents. I jo estava clar que per mi, que el meu objectiu era millorar el meu temps i millorar les coses que havia fet malament, però estava segura de que sortirien coses que eren coses diferents i problemes diferents. I de fet, una mica el que estaves parlant, el canvi de temperatura és algo que el cos, depèn de com, pot agafar-ho molt malament, no? I a mi em va passar això, que quan de Sedona, que ja és, ja no sé dir-te quin quilòmetre és, però ja portes molts quilòmetres, comences a pujar fins a el que es diu el Coconino Plateau. És un plató que estàs més en alçada, i anava per un, bueno, per aquesta part que es diu Hangover Trail, que qui té vèrtigo passar per aquí és horrible. Vaig passar de nit, és maquíssim. Anava jo sola, perduda, intentant trobar la sortida. Vaig trobar la sortida, vaig començar a pujar, i en un moment vaig tenir la sensació de que havia entrat en una nevera, i pensava, igual és una bossa d'aire fred que està aquí acumulada, no ho sé. Però això seguia, seguia, seguia. I les temperatures

0: Assunto a zero. E o derroba portava o que era material obrigatório de Fred, que era como uma maniga larga e uma jaqueta, e não tinha plumas ou o que tocava para estar sota zero. E vai estar exposta a mau Fred durante muito tempo. Eu creio que aí o meu cos vai fazer. Eu já vai passar com esta situação em outras cursos. Não sei se é um tema dos brônquios que estancam ou o que é, mas vai começar a ter falta de ar. Cada vagada que tentava correr, me disparavam as pulsações, não podia respirar e me pusava a caminhar, tentar arribar ao próximo habituamento. E vai seguir assim, fins ao momento que eu creio que aí está o meu grande erro. Vai arribar um ponto que tinha a minha assistência, podia haver parado uma mica e descansado, dormido. Para tentar desprosseguir um mês recuperado uma mica e vais decidir sortir de copo, porque era de dia, feia calor e não volia fazer que tram de nit, era um tram largo e tal. E vais sortir, vais patir molt, vais arribar a um habituamento e naquele habituamento em vai mirar um metge. Quando em vai medir a saturação, ela tinha 80. Em vai dizer, a 80, claro, tu hauries d'estar amb oxigen, tu não podes estar
1: Sim.
0: aqui. Es va posar en contra, no volia que jo seguís, jo plorava, demanava, tot. I en aquell moment, van trucar a l'organitzador de la cursa i s'havia mort una persona, una mica abans.
1: Wow.
0: Era una noia de 40 i pic anys, meus pares desesperats a casa, no? A Brasil, clar, no havia cap informació d'aquesta persona. I el director de curs em va dir, mira, perquè t'estimem molt i no volem veure't en un risc i mira, no pots decidir tu, sóc jo i t'estic traient de la cursa. Això em va rebentar, clar, perquè en aquell moment, per més dur que sigui la situació que estiguis i veus que no pots respirar, hi ha la part teva emotiva que vols seguir a qualsevol cost. I, bueno, vaig tenir d'estar una mica amb aquest sentiment durant molts dies intentant entendre i acceptar-ho a poc a poc.
1: Wow, em sembla molt, molt heavy, però també la decisió del metge crec que va ser l'encertada. T'hi tornaràs a presentar?
0: Sí, ja
1: Sí.
0: de fet, quan vaig arribar a casa, bueno, el director de cursa li va saber molt greu, perquè jo estava fent molt bona cursa. Aquest any hi havia molt nivell en noies i jo anava a sisena fent una cursa que
1: Wow.
0: jo no ni em podia creure que estava on estava jo. I a ell li va saber greu també, perquè jo vaig demanar, si us plau, deixa'm almenys dormir, descansar, i torneu a valorar i em van dir que no. I vaig arribar a casa, bueno, no molt tocada amb tot això, perquè al final la gent de fora dirà, és una cursa, però a mi és la meva vida, saps? Jo visc això, o sigui, per mi tota la dedicació i tota la passió que jo poso en tot el que jo faig és la meva vida. I em va enviar un correu demanant disculpes i em va dir, Cocodona, està oberta per tu quan vulguis, i jo directament vaig contestar dient, pues l'any que ve ahí estem una altra vegada.
1: Allà, fitxant, molt bé. I ja per tancar, alguna cursa que hagis de fer que et quedi pendent aquest any, per exemple, tens alguna?
0: Sí, tinc el Tour de Géants, que al final Cocodona era com el meu pas per anar al Tour de Géants, un entrenament molt bo. Com que no m'ha sortit, no l'he pogut acabar. He fet 330 quilòmetres, però no l'he acabat, no? I em queda aquesta sensació i no volia anar al Tour sense fer un pas per una altra cursa per agafar una mica de confiança. I em vaig apuntar a una cursa que es diu Grand Trail Courmayeur, això es fa a la zona del Tour de Géants, i es fa al juliol, dia 10 de juliol, són 100 quilòmetres, i anar allà a entrenar, a veure si puc superar els problemes de Cocodona per anar al Tour ja més tranquil·la.
1: Doncs, Manuela, moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí a Ona Codinenca i al Territori 17. Espero que les curses et vagin molt bé i que l'any que ve al Cocodona doncs, puguis arribar a la meta com toca i ja està. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

És la granja de la Paula de Mazzoni. Jaume Pla, el 21 de maig del 2011, va actuar per primera vegada al Palau de la Música en el marc de la programació del Festival de Guitarra i altres acords. El concert va comptar amb la companyia de Carles San José, San Josex, David Carabén, de Mishima, i fins i tot un grup del públic que va sortir a cantar el tema Ei, que surt el sol.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Les aturades continuen en diferents àmbits a Catalunya. Ara afecten el transport ferroviari. Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a la xarxa de Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiraven a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. La mediació amb Renfe aquest dimecres va acabar sense acord, segons van explicar fonts sindicals a l'Agència Catalana de Notícies, tot i que la reunió coordinada per la Generalitat hagués conclòs sense consens. Les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Tanmateix, encara no hi ha data per a una nova trobada. Entre les reivindicacions que fan, hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitja distància i que denuncien que no s'està complint, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya dins de les 17 jornades de mobilització del sector de l'educació aquest final de curs. Ja veieu que tot el país a poc s'està aturant. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem amb en Nehuru i Francesc González del Mirador de Mollà. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I com us explicàvem, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu va assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu ha estat la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez.
3: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups al plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'ls va trobar dins de l'habitació mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
4: Exigim doncs, que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
3: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
4: Hem decidit crear un WhatsApp comunitari de tots els veïns, que ara mateix doncs, serem al voltant d'uns 150, tot i que al barri són molts més. Facilitar no, la comunicació, si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna manera de que els veïns directament ens puguem ajudar, a part de que la policia pugui fer la seva feina, doncs també doncs, tenir aquesta eina que ens faciliti doncs, aquesta també prevenció.
3: La regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, va explicar que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i fa 15 dies es van reunir amb la fiscal coordinadora de Vic per traslladar-li els expedients. També han intentat reunir-se en diverses ocasions amb la jutgessa de Gana, però sense èxit.
5: És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula. Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs, deixarem d'actuar.
3: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Kíper, epicentre del grup criminal.
6: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
3: Tot i la posada en llibertat de 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
2: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros, Isaac Muntades.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
7: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser els lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renova el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
7: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
2: I aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu, una codinenca.
8: L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Aurox i Joan Ribas i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar al municipi.
9: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es pugi a una pàgina web, vam pensar, doncs potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
8: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica del municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifreda. La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
2: I com us explicàvem, feia una hora al Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava a l'espai gastronòmic i cultural del Tarambana, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona. L'obra proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual i històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant, que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem a l'autor.
11: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc, i uns espais, i una geografia, això que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
10: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca, Símbol Editors, i igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta. Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
2: Doncs ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de Déu.

0: Doncs avui a la Foglera ens desplacem fins a Mollà per descobrir el nou restaurant anomenat El Mirador de Mollà i que el porten un pare i un fill, en Nehru González i el Francesc González. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui ens acompanyen el Nehru González i en Francesc González, pare i fill que s'han embarcat en el projecte conjunt del restaurant El Mirador de Mollà, que es va inaugurar el passat 10 d'abril. Bon dia als dos i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia, Laia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Clar, jo em pregunto, com neix la idea de crear aquest restaurant, aquest Mirador de Mollà?
2: Bé, doncs neix una mica de les inquietuds personals i des de l'amor per la gastronomia i per aquest sector, diria jo. Nosaltres teníem un restaurant a Badalona, el vam traspassar farà vora d'un any, no?
3: Sí, un any fa.
2: I el meu pare està pràcticament a punt de jubilar-se, jo també tinc la meva feina, però va sortir l'oportunitat al nostre poble, que això també va dir molt, i ens vam embarcar, no?
3: Sí, bàsicament... El mirador, posar el nom al restaurant va ser molt fàcil, perquè només d'arribar ja dius, com es diu això, el mirador de Mollà, perquè es veu tot Mollà, no? I agafar-ho, sí que és cert que queda poc per jubilar-me, però, clar, jo l'hostaleria la porto des dels 14 anys. Venia Coca-Cola al camp del Barça, al Johan Cruyff, quan jugava, sí. El Sotil, Nesken, etcètera, no? Ja tinc una edat. I amo l'hostaleria. Llavors, aquest projecte ja venia enrere meu, 3-4 anys feia, que me l'havien comentat, i, bueno, ara era el moment. I em sembla engrescat i fer el restaurant.
1: La meva pregunta és, els dos m'esteu dient que porteu tota la vida, vull dir, tu ets molt jove, també,
2: sí.
1: Però els dos porteu tota la vida dedicant-vos a l'hostaleria, que ha de ser molt vocacional, perquè estàs sempre en contacte amb la gent. Com és aquesta vocació?
2: Sí,
1: perquè
2: bueno,
1: hi ha gent que acaba també molt, molt cremada,
3: sí,
1: del sector.
3: Sí. Bueno, l'hostaleria, en realitat, crema, t'ha d'agradar molt l'hostaleria, no? Aquí, clar, el curiós és que jo sóc el que té l'experiència de sí. treballar molts anys... De fet, he estat a moltes empreses de restauració social, d'hotels, restaurants... I fixa't, no? Resulta que ara el meu fill és el meu jefe, no? Pràcticament. Perquè ell ara mateix és docente de la Universitat de Barcelona, està donant el màster de restauració. I, òbviament, a mi em va superbé, perquè, clar, jo m'he criat en una hostaleria... bueno, amb altres eines, i ara tenim altres eines, i ell me les està donant, i és molt fàcil treballar amb ell, perquè només tinc que fer-li cas, quan em diu això no toca, i canvio, i punto, no?
2: Sí, fem un bon tàndem. Sí, el meu pare ben jove ja estava venent Coca-Coles, jo no sé quants anys tindria quan estava rentant plats a la primera cuina, segurament no era legal, però sí que és cert que des de petit he estat en els negocis del meu pare, i si bé mai se m'ha dit, no, tu has de fer el que ha fet el teu pare. De fet, a casa som tres germans i l'únic que m'he dedicat sóc jo. Sí que és cert que aquest amor per l'hostaleria, per l'hospitalitat, sobretot, m'ha vingut donat, i he tingut la sort, que no va tenir el meu pare, de poder formar-me acadèmicament, i d'avui en dia estar a la universitat on em vaig formar, donant classe del que més m'agrada, i ara també doncs, compaginant-ho amb això. I és un també maco, perquè... Com he dit, doncs he tingut la sort de formar-me en certes coses que el meu pare també ha anat aprenent, d'alguna manera, i ara fem aquest tàndem entre experiència i més, diguem, acadèmia professional, per així dir-ho.
3: I jo poso l'operativa i ell, pues, la direcció, no?
1: Clar, i ara, vull dir, ho estàvem pintant molt maco, no?, això del tàndem pare i fill, que entenc que sí, que és bonic i que sembla xulo, però funcionarà? Vosaltres 100%
2: sí,
1: segur
2: sí,
1: que
2: 100%.
3: Sí. Sí.
1: Us compagineu bé, al restaurant?
2: Sí que és cert que el restaurant que abans teníem, clar, quan vam iniciar el projecte, jo tenia uns 14 anys, més o menys.
3: Sí.
1: Ets molt jove.
2: Era conscient, però vulguis o no podia prendre decisions perquè no tenia ni la maduresa ni el coneixement. Sí que al final del projecte sí, que ja vaig començar a agafar més eines i aportar més al negoci, però aquest és el primer... que hem començat des de zero i els dos tenim una gran implicació. Però sí, de moment, la mare, quan a vegades que ens veu treballar, ens diu, bueno, m'agrada molt veure's treballar junts, però sí que és cert que a vegades, a lo millor jo proposo alguna cosa, el meu pare diu no, i després ell proposa dir que no, i després passen 5 minuts, ho pensem i diem, bueno, sí. És una mica aquest.
3: Bueno, sí, a mi em passa, no? Perquè de seguida que em dono compte que m'he equivocat, canvio ràpid, no? No em costa gaire, no? Però sí, jo crec que sobretot és el respecte que ens tenim un a l'altre, no? De... Sempre l'hem deixat que ell es deixi portar pel seu cor i l'he respectat molt sempre, no? I ell a mi també. El meu ofici ha vist el sacrifici que hem fet i ara sí, fem aquest tàndem i funciona, funciona.
1: I et sents orgullós que el teu fill estigui seguint una mica les teves passes en el món de l'hostaleria?
3: La veritat és que en principi em va sorprendre, perquè sí? Va començar per una altra carrera, Nosaltres li vam dir, no, tranquil, no comencis cap i dona't un any per saber què vols. I no, va començar i als 3 mesos va dir, això no és per mi. I llavors va estar un any treballant amb nosaltres i després va decidir ell mateix, que a mi em va sorprendre, estudiar hostaleria, no? I sí, òbviament m'encanta, no? Tots els fills han fet alguna cosa en mi sempre, no? I òbviament estic orgullós dels 3, no? Però ell és el que ha decidit tirar endavant aquest projecte dintre d'una nova hostaleria que està canviant constantment i estic molt orgullós i tant.
1: Ara el teu pare feia referència a la nova hostaleria. Què està passant a l'hostaleria? I ara anem a entrar una mica al món del Mirador de Mollà, després d'aquesta magnífica conversa que estem tenint. Què hi trobarà? Què oferiu?
3: Què oferim al Mirador?
1: Què oferiu?
3: Jo crec que amb l'hostaleria, amb un tema holístic tot, no? O sigui, de vegades dius, què és el servei, la cuina, l'ambient... Jo crec que és tot. Tot ha de ser una harmonia, no? D'entrada, el que tenim és tot l'espectacle que tenim de visió, no? Veiem tot Mollà, si mirem al front veiem el Montserrat, si veiem tots els Pirineus, en fi...
1: Són unes vistes magnífiques.
3: Tot verd, no? Llavors, clar, ja, amb una bona música com que en tenim, amb un servei amb carinyo, que això fa molt, no? I després que no, tampoc és un restaurant que hi hagi molta gent. Tenim 44 comensals dintre, una terrassa esplèndida per fer eventos, aniversaris i bueno, aquestes festes.
1: Sí.
3: I després el menjar que oferim, bàsicament, són arrossos caldosos, secos, de llamàntol, negre pescador i carns a la brasa de carbó, no? Ho té tot. O sigui, si vols un lloc tranquil, si vols un lloc on puguis menjar bé i respirar bé, pues has d'anar al Mirador de Mollà.
2: I una cosa que teníem molt clara, sobretot, era el producte.
1: Ara us volia preguntar per això, però digues, endavant.
2: No. Bàsicament, el producte per nosaltres és molt important. I si alguna cosa ens va animar a tirar endavant aquest projecte, sobretot va ser fer-ho a Mollà, no? Uh-huh. Al nostre poble. Aleshores, teníem clar que el producte era el pal de paller, diguem, del negoci. Aleshores, treballàvem amb carns de Cal Maties, que és la carnisseria de Mollà, o de la Bassola, de Castellterçol. Tot el tema dels vins, també tenim a Soler Givert, que són d'Artés. Uh-huh. És a dir, mirem sobretot tenir tot el producte, així, matèria prima més important de quilòmetre zero i de proximitat.
3: De Cal Isabel, que té la millor llonganissa del món, diria
2: del món.
3: Jo.
2: Sí, sense cap mena de dubte.
1: L'he de provar.
3: Sí.
1: I, clar, ara em parleu molt de... Això, us anava a preguntar. Com va ser la inauguració? Perquè va ser fa molt poc.
3: Sí.
1: Com va ser? Expliqueu-m'ho. Feedback de la gent. Tu no hi vas estar?
2: Sí.
1: Ah, vale.
2: No, digues tu i després en la meva opinió, va.
3: Bueno, la inauguració volia fer... A mi m'agrada fer les coses ben fetes, la veritat. Soc sagitari i m'agrada fer les coses...
1: Important l'horòscop.
3: Ben fetes, amb molt de foc, no?
1: Vale.
3: Bueno, vaig jugar un material i vaig fer un escenari. De fet, l'hostaleria és, sempre dic que és com un teatre, no? És,
1: sí, una mica, sí.
3: Cada evento és com un teatre, no? I llavors pues, vam portar allà el millor, no? Vam portar un jamonero, tallant el pernil, una taula de formatges, un salmó especial que faig jo... I van convidar, va ser una festa privada, van anar unes 100 i escaig persones, la gent que pensàvem que havia d'estar.
1: Sí.
3: I va ser guapo, amb un músic que es va tocar en directe, i bueno, es va crear un feedback amb la gent molt interessant, no? De fet, a mi em va agradar molt i després em van felicitar molt, no?
2: Sí, sí. Jo ho vaig viure, la veritat, platòricament. Sí. No vaig menjar res, no vaig veure res, perquè... No, perquè tot el rato estava doncs, saludant a la gent i molt feliç. La veritat que va sortir tot rodó, ens va fer un dia espectacular. La gent, l'ambient en general era magnífic i és el que volem que passi sempre al mirador. I ara que deia allò de l'horòscop, crec que el tàndem també resumeix molt així, perquè és sagitari, foc, empenta...
0: I tu?
2: Jo soc verge, llavors és organització...
0: És un molt bon tàndem,
2: I llavors, interorganització, tenint-ho tot quadrat, anem...
3: Clar,
2: anem
3: a tot.
1: Per últim, les persones que vinguin, ja sigui esmorzar, ja sigui dinar, què voleu que s'enduguin? Quin record voleu que s'enduguin quan vinguin al Mirador de Mollà?
2: Mira, ara, de fet, la primera pregunta que li feia al pare quan no havia pogut estar al servei era com ha sortit la gent. Ha sortit contenta, ha sortit feliç i aquesta ha de ser la màxima. La gent ha de sortir contenta i feliç.
3: Clar, la gent quan arriba allà, sobretot aquesta gent que no ha anat mai, perquè clar, et dones una sorpresa quan arriba, no? Jo la primera vegada que vaig anar també vaig dir, hòstia, què és això, no? És paraís, no? I molta gent que ve, primer es queda al·lucinada per tot el que està veient, rodejat de tan verd, no? La idea és que quan surti se'n vagi amb aquesta expressió i diu, i he comido bien, ui, que bé, no? Aquesta és crec que la millor experiència, no?, que es poden emportar, que mengin bé i que...
4: El nou FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7.
6: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
7: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
6: Llibres, papereria i regals.
7: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
8: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
9: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
10: A ALR tenim el vehicle que busques.
11: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
10: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
12: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
13: Que passi què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el nou FM.
14: Un espai per compartir.
15: Et vaig donar.
16: I veure el món des d'un altre punt de vista.
17: El discapacitat, parlem de totes les capacitats.
13: Cada dimecres a les 8 del vespre al nou FM.
7: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
4: El nou FM. El nou so d'Osona.
18: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I moment de saludar un dia més, Sant Guillem Sánchez. Bon dia, què tal, Guillem?
15: L'últim ja de la setmana, eh?
0: És que...
15: ha passat molt ràpid aquesta setmana.
0: Aquesta setmana, de veritat que ha sigut com un obrir i, obrir i tancar d'ulls.
15: Ha passat molt ràpid, ha passat molt ràpid. Hem fet quatre seccions de piulades amb la d'avui. Sembla que, no sé, que n'havíem fet una o dues.
0: Sí, sí.
15: Millor, no?
0: Exacte, aquesta... vol dir que
18: funciona. Si passa tot més ràpid, millor.
15: Correcte. Va, s'acosta ja al final de la setmana, com dèiem, i avui una aportació de l'Aniol que m'ha sorprès una mica, per començar. Ens escriu: es pot viure sense escoltar cap dels matinals ni tertúlies de ràdio i televisió amb més audiència del país. Diu: us ho asseguro, fa més d'una dècada que ho estic comprovant i no ho trobo gens a faltar. Doncs vinga, a fer altres coses.
18: Totalment d'acord.
0: Això, què escolteu vosaltres al matí? Tu, Guillem, escoltes alguna cosa de camí a la feina?
15: Jo quan vinc amb el cotxe des de casa fins a la feina, tinc una emissora de ràdio preferida i em va bé per refrescar alguna notícia, allò per tenir una primera impressió de...
0: del dia, no? De com es presenta el dia.
15: Tot i que m'agrada més fer-ho al vespre. M'agrada més fer-ho al vespre...
0: com a repàs.
15: A les 8 o quarts de 9 també, si estic al cotxe, tenir allò 10 minutets de que em posin al dia i ja està.
0: Andreu, tu què tal?
18: Jo sempre podcast.
0: Tu sempre podcast. Jo també...
18: sempre. I música molt poc al cotxe.
0: Jo al matí ràdio, també de notícies, i a la tarda un podcast també.
18: Jo totes hores podcast.
15: Si jo si tinc acompanyament al cotxe,
0: música.
15: Em roben, evidentment.
18: Exacte, sí.
0: Sí, sí,
18: no,
0: sí.
18: Si hi ha acompanyament,
15: la connexió Bluetooth,
18: sí.
15: I és música directa, i si no, el que
18: i surt. També, molt important, quan és cap de setmana... Carrusels,
15: esports, sí, sí. Exacte. Sí, sí, evidentment. Va, en el sentit que ens deia l'Aniol abans, també escriu una cosa similar a aquest usuari. Ens comenta: un dia se'm va acudir posar el mòbil en silenci i així s'ha quedat.
0: Sí.
15: Quin gust poder posar el mòbil en silenci.
18: Doncs no, eh?
15: Sí.
18: Perquè jo he trucat molts dies al meu avi, i clar, és una persona gran, li van fotre el mòbil en silenci a alguns dels seus amics, com que el deu tenir a tota hòstia, clar, i pobret, doncs, de l'oïda... a mesura que et fas gran, doncs, és una de les facultats que perds,
15: que sordeges,
18: i anar-lo trucant i tenir el mòbil en silenci.
0: Ai, pobre.
15: I et preocupes, llavors.
18: Bé, et preocupes i dius: ostres, que no m'agafa mai el telèfon.
0: Passa de mi.
15: Mare de Déu, l'edat. Va, som-hi. El comentari de qualitat del dia és de l'Anna, que ens diu: treballar en una oficina et fa veure que ser resolutiu és un do que molt poca gent té i que la majoria de persones que segueixen vives és perquè respirar és automàtic.
0: I gratis, de moment.
15: És
0: l'única de les úniques coses gratis que ens
15: el
0: queden.
15: El dia que s'hagi de pagar hi haurà molta gent que deixarà de fer-ho. Va, la Marta ja pensa avui en una altra cosa. Ens comenta: lo d'anar amb shorts ho tenim a tocar.
0: Sí.
18: Tu ja vas amb shorts.
15: Pantalons curts avui, ja, una altra vegada.
0: A mi us he de dir que em veureu amb una... a l'estiu.
15: Sí.
0: No amb shorts, sinó
15: però...
0: amb bermudes i jorts.
18: Eh?
15: Com?
18: Jorts?
0: Jorts. Són pantalons que van per sota del genoll.
15: Pantalons
18: skater.
15: Sí.
0: Sí.
18: Porta-hi el patinet.
15: Entre els
18: pirata,
15: curts...
18: pantaló pirata.
0: Pantalons, sí. Pirates, exacte, sí.
15: Entre els curts i els,
0: sí.
15: i els de pescador.
0: Exacte,
15: que
0: sí.
15: És que...
0: los pantaloncillos.
15: Els de sobre turmell, aquells estranys.
18: Uf.
15: Va, molta gent, he escoltat amb aquest pensament que ens han posat avui per escrit. Ens diuen: jo a l'hivern, dos punts, amb aquest fred no vaig enlloc. Jo a l'estiu, amb aquesta calor no vaig enlloc.
0: Per tant, tardor i primavera...
15: Visca sempre
18: l'entretemps.
15: I visca la calor. Les que sí que han anat a algun lloc, no sabem a quin, són aquestes persones que han relat avui la Susana. Ens diu: tinc un grup de 10 senyores a l'avió que van de conjunt amb samarretes del Barça fetes per elles mateixes i són divertidíssimes.
0: Ai, que guai.
18: Quines tietes, no?
15: Sí, sortides de, no sé si d'Incers o de grup d'amigues que se'n van a buscar brega a algun lloc del
0: ja
15: món.
0: Ja sabé.
18: Potser se'n van a Oslo.
15: Imagina, mira, podria ser.
0: Ah! Clar, pot ser,
15: a final
0: pot ser.
15: De Lliga de Campions,
0: o sigui, aquest tuit és d'avui, entenc, oi?
15: Aquest tuit és d'avui.
0: Clar. Pot ser.
18: Sentit,
0: m'encanten,
18: eh?
0: M'encanten.
15: Sí, és possible. Va, també és molt divertit això que ens diu avui l'Anna. Ens comenta: a quarts d'una de la nit, fent-me uns ous remenats amb pernil.
0: A veure, entenc que aquesta persona se n'anirà a dormir mínim a les...
18: No té per
15: què. Jo aquí tinc dues teories.
0: Una i mitja, potser, no?
15: Jo aquí tinc dues teories. La primera... és que venia d'algun lloc de sortir i ha arribat a casa amb gana.
0: Val.
15: I no vas a dormir amb l'estómac
0: buit. No, no,
15: no. O al revés, al cap de mitja hora havia de sortir a prendre alguna cosa.
0: Exacte. També pot ser.
15: I no hi vols anar amb l'estómac buit.
18: Exacte, vols fer coixí.
15: Correcte, una miqueta.
0: Exacte, bona reflexió.
15: Va, hi havia una piulada dedicada al nostre company Andreu Jiménez.
0: Oh!
18: Així, de
15: sí,
18: què?
15: Sí. En Santi, que ens diu: em sembla molt malament que a la NBA hi hagi uns Denver Nuggets... i a l'ACB no hi hagi uns escalopines de Badalona.
18: O un anís del mono Badalona.
15: clar, penses nuggets, sí, sí. És que realment és
18: la
15: això.
18: La seva estrella sí que jo realment crec que em devia menjar bastants nuggets,
15: és això. Va, comentant aquesta piulada, ens hi podríem estar una estona també, ens diuen el cereal va abans de la llet. Això no està obert a debat. A partir d'aquí...
18: Ostres, jo no sé.
15: Esteu d'acord?
0: No.
18: Jo intercalo, jo a vegades...
0: Primer la llet, llavors els cereals.
15: Jo sóc d'aquest parer, però clar, si no hi ha debat, no li podem rebatre a aquesta persona.
0: A tu també ets de primer...
15: No, jo sóc de primer llet.
0: Jo també sóc de primer llet?
18: Jo no ho sé, jo a vegades vaig intercanviant.
0: És que no té sentit primer cereals i llavors llet.
15: Perquè penso que en un bol de llet amb cereals és molt important...
18: Clar, és que no prenc en bol.
15: Quina gana tens de llet? O sigui, quina quantitat de llet vols posar llavors al teu cos quan t'acabes els cereals?
0: Sí.
18: No, jo crec que poso abans els cereals, perquè escalfo la llet, els cereals els poso l'altre. Sí, jo crec que poso... És que no ho sé, no, fa molt que no em menjo.
15: Ens hi podríem estar
0: hores. Quin debat.
15: Va, Marc ens avisa avui. Diu, senyores i senyors, torno a tenir ganes de formar part de la terrible experiència que és utilitzar aquesta aplicació. Per tant, en Marc ja el tenim un altre cop per aquí.
0: Perfecte, super.
15: I, atenció, en Carlos, no sé si estareu d'acord o no, que ens diu avui, s'ha de normalitzar respondre tuits de persones que no coneixem.
0: Sí.
15: Sí, no?
18: Sí, es pot...
0: Bueno,
18: amb respecte...
0: és una xarxa oberta, vull dir que realment...
18: Exacte. Massa oberta, a vegades.
15: I d'aquí en poden sortir relacions...
0: Fils
15: de Twitter llarguíssims.
0: Exacte.
15: I comentaris que llavors repassem cada
18: Gol
15: dia,
18: de Paulinho.
15: Evidentment, a la secció.
0: Al final ens donen contingut per aquesta secció.
15: Escriviu,
0: com...
15: sisplau, escriviu.
0: Exacte.
15: Escriviu.
0: Guillem, molt bon cap de setmana.
15: Que vagi molt bé.
0: Ens veiem
15: dimarts.
0: Sí,
15: ens veiem dimarts.
0: Dilluns tindrem aquí el majestuós Andreu.
15: Bé.
0: Conduint el programa,
15: ja
0: per tant...
15: Ja et posarem a caldo, no passa per res.
18: Sí, exacte.
0: Ja us escoltaré aquest dilluns.
18: A veure si és veritat, perquè sempre et mencionem i mai te'n recordo.
0: Aquest dilluns sí.
15: Ah, va, que vagi bé.
0: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 de la matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: I aquests crits que segurament us sonen de quan doncs, algú ha fregat a casa i l'altre ho trepitja, no? Són els sons que podíeu arribar a sentir. Aquests crits ens indiquen que ja ha arribat la secció de cinema amb en Gerard Fosses, com cada setmana. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això? Tu vius sol,
1: molt
0: no?
1: Molt bé, sí.
0: No sents aquests crits? O trepitges tu mateix i crides?
1: Crido jo mateix. Jo el que faig a vegades és quan si xoco amb algun moble o pico amb alguna cosa, demano perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí, li demano perdó als objectes.
0: Molt bé. Menys quan piques amb el dit, ara quan acabi l'estiu, sí, vas amb xancletes o descalç, piques amb el dit petit a algun canto i no, segur que no li demanes perdó.
1: No, llavors no. Si toques amb l'escombra algun lloc, ai, perdó.
0: Molt bé. Doncs res, no ho explicarem sí, a ningú, no ho ha sentit ningú.
1: No ho ha sentit ningú.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cinema aquest cap de setmana, que tenim coses interessants o no?
1: Sí, hi ha cosetes interessants. Hi ha una, no sé si m'ho esperava o no, que de fet ja s'estrena avui dijous, i com sol passar amb aquestes estrenes amb previsió taquillera, que sempre arriben un dia abans a la cartellera, doncs per dir que el primer cap de setmana has fet més taquilla, no? Aquelles trampes que es fan. Però vaja, la primera pel·lícula de Star Wars, després de l'ascensa de Skywalker, que es titula The Mandalorian and Grogu.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
0: Molt bé, jo estic emocionat, eh? Justament vaig intentar mirar la sèrie, perquè tot això ho desencalla una sèrie de Mandalorian, no? Que va triomfar molt i per això no vam fer la pel·lícula. Vaig intentar a casa posar-la, però es veu que res, que això que tallin gent pel mig no agrada als nens, es veu.
1: No agrada als nens?
0: Però... No m'agrada.
1: Aquesta joventut.
0: Ho van parar de seguida, sí, jo tot poc ho entenc.
1: No, més
0: la sèrie, la sèrie.
1: S'ha de més familiaritzat amb la violència, home.
0: Exacte, sí, és el que viuen a l'hora del pati, vull dir, som gent gran i amb armes. No, tot s'ha de dir que ja ho tornaré, que crec que la sèrie no és violenta i
1: no, vaja. De fet, gens. O sigui, no. Segurament hi ha alguna escena que ho sigui més, però vaja, vull dir, com ha passat sempre, crec que et poses ara qualsevol cosa dels 90, els 2000, els 80 i sobretot més enrere i és molt pitjor.
0: Sí, no.
1: Bé.
0: I que hem de pensar que és Disney, que ho ha endolcit tot mínimament, en tot cas, en alguns casos, però que hi és, no?
1: Sí, tant. I a més, vull dir que al final parlem de Star Wars, que com tu bé dius, des d'aquest enfoc de Disney s'està tornant bastant familiar en general. Diguem, Star Wars ja es va convertir en una cosa de tradició familiar per generació espontània, diguem, però ara Disney ja busca això. Sí. I com bé dius, aquesta pel·lícula és el trasllat a la gran pantalla de la sèrie del Mandalorian, i això és per bé i per mal, perquè la sèrie, si bé que està molt bé les dues primeres temporades, la tercera és bastant desastre per qüestions també de retallades de pressupost, de moltes reescriptures de guió, vull dir, funciona molt malament. I de fet, aquesta pel·lícula és una mica el que hauria d'haver estat una quarta temporada de la sèrie, però condensada, més pressupost i fet al cine. Uh-huh. Això és per bé i per mal, perquè gairebé tens la sensació d'això, d'estar veient uns capítols especials de la sèrie, amb més pressupost, com si n'haguessin ajuntat dos o tres i l'haguessin convertit en una pel·lícula de dues hores, molt intrascendent a dintre de l'univers Star Wars, però alhora una pel·lícula molt enfocada al públic familiar, molt divertida, amb molta acció, i amb aquest personatge tan entranyable que és el Grogu, que és aquesta mena de Yoda petit, que també doncs, protagonitza la pel·lícula. No? Per tant, és això, una mica d'aquestes pel·lícules que es tornen una mica al terreny de ningú, que dius, vale, sí, està bé, és divertida, però alhora no suma res, no? És com molt, molt buida. Uh-huh. Ara bé, que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar bastant a audiències joves i segurament és una manera de repescar la gent perquè Star Wars sembla que torna al cinema per quedar-s'hi. Hi ha algunes pel·lícules més ja anunciades. I veurem si després del fracàs, sobretot de l'última pel·lícula de la trilogia Skywalker, doncs, a veure si hi ha una revifalla aquí, com sí que hi ha sigut més o menys en televisió, en plataformes, amb sèries com Andor, com justament el Mandalorian, i altres fracassos com, per exemple, el de l'Obi-Wan, que allò és on justament jo vaig baixar completament de Star Wars i dic, ja, fins aquí he arribat. I ja ho veurem. Si hi ha alguna cosa recomanable més endavant, ja hi tornaré, però vaja, és això, aquest Star Wars més infantilitzat, que sempre sé tot, al final, històries per nens, però vaja, més tractat com a producte, que és una mica on hi ha la desgana.
0: Sí, de totes maneres, hi ha diferents tipus de fans. Hi ha fans que són bastant fans i que llavors sempre ho critiquen tot. Jo no sóc un d'aquests, jo... Justament, per exemple, de la saga Star Wars o del Senyor dels Anells, no? Aquesta última sèrie que tampoc ha agradat. Mira, jo m'ho menjo tot, m'agrada, i potser ho disfruto més o menys, però és a dir, és pinso.
1: Clar, exacte. Vull dir, la qüestió és disfrutar-ho. I si estàs en un univers així familiar i t'hi reconeixes i t'ho passes bé, doncs, ostres, que sempre està bé tornar-hi. Però passa el mateix amb Marvel, no? Que al final hi haurà una sèrie o una pel·lícula que estarà bé, l'altra estarà pitjor... Però no sé, és com un terreny conegut i al final, doncs, si t'agrada, doncs és per disfrutar. I dic, jo crec que la pel·lícula del Mandalorian i Grogu és per gaudir. Em fa pensar una mica amb la pel·li del Han Solo, que a mi personalment m'agrada bastant. I és d'aquelles que estan allà al mig com un bolet, que ningú les espera ni seran especialment recordades, però mira, entren bé, són simpàtiques i acaba sent una bona pel·lícula d'aventures.
0: Molt bé, doncs de Mandalorian en Grogu, que es podrà veure a tots els grans cinemes, al Sucre i a l'Ocine, i de fet les tres que destaques avui també. Anem per la segona?
1: Sí, de fet les dues següents venen de França. Són estrenes de més baix perfil, perquè òbviament anar a competir amb la Guerra de les Galàxies doncs és complicat. Però tot i així hi ha una mica per tots els públics. Aquesta és una comèdia francesa que sempre... Bueno, o depèn de per qui, sempre sona malament quan dius la comèdia francesa. Però aquesta també és un punt interessant que, a més, està molt, molt amanida per l'univers de Hitchcock, Agatha Christie, al final és un murder mystery tractat amb clau de comèdia, que es diu Assassinato en la planta 3.
4: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
5: No puede ser.
6: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
5: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
6: Casi 4 horas.
5: ¿Cómo? ¿En serio?
6: Lo pone aquí, no lo había visto.
7: Ser o no ser.
5: Vaya noches de mierda.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Com deies, és un murder mystery disfressat de comèdia. És una pel·lícula que està protagonitzada per un matrimoni. Ell és escriptor de novel·les així detectivesques i la seva dona, doncs, ella és una experta molt coneguda en el món d'Alfred Hitchcock i un estudiós de Hitchcock. Bàsicament és això, és un matrimoni que està molt... molt centrat en tot el que és la novel·la del misteri, l'aventura, i tot això, diguem que podria ser intrigant, interessant, però la seva vida és molt monòtona. I, òbviament, doncs, tenen una rutina que no es porten bé com a relació, i diguem que la relació comença a revifar en el moment que sospiten que hi ha un veí que ha assassinat a la seva dona, i això els porta doncs, a aplicar els seus coneixements per començar a investigar. I a partir d'aquí doncs, és una comèdia d'enredos, molt estil francès, que al final són molt acudits, ja sigui de caràcter de matrimoni, ètnic, vull dir, encara molt el que seria l'estil dels 90, però que funciona bastant bé. Vull dir, quan una comèdia està així bastant ben escrita i amb acudits ben tirats, n'hi ha molts que funcionen malament, altres que funcionen millor, Però, en general, aquesta és una pel·lícula que encaixa. Té aquest punt juganer, té aquest punt romàntic, i el fet d'estar en aquest univers de novel·la de misteri, de murder mystery, a mi personalment és un univers que m'agrada bastant, llavors ja també per gustos, però vaja, doncs li dona un punt afegit doncs, que és interessant. A França ha funcionat molt bé i veurem què tal és a Espanya.
0: Molt bé. No l'havia coneguda, l'actriu. No sé si ha fet gaires pel·lícules més, però era una icona sexual de la joventut, la Letizia.
1: Sí, la Letizia Casta.
0: Recordo, va sortir... Va sortir 48, ara ho he vist. Va sortir alguna d'Astèrix i Obèlix, em sembla.
1: Sí, exacte, sí. Òbviament té més trajectòria, però em sembla que era model al principi, aquesta noia.
0: Sí. Molt bé.
1: Bueno, i el protagonista és Gilles Lelouch, que també és un director, un actor francès molt, molt conegut. Mm. Vull dir que la parella és potent, com per un càsting. Mm.
0: Molt bé, doncs Assassinato en la tercera planta, també, com hem dit, el cinema Sucre i el Zocine, igual que la tercera.
1: La tercera, que és un canvi de registre total, també per qualque ve de França, la protagonitza Vicky Creeps, que s'ha conegut més a nivell internacional pels seus papers a Hollywood, ja sigui amb Tiempo del Shyamalan o amb El Hilo Invisible, de Paul Thomas Anderson, i que és protagonista absoluta d'aquesta pel·lícula, que es titula Love Me Tender.
8: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
9: ¡Hola, mamá!
8: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
10: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
8: Buenas noches.
10: ¿No?
8: No, para nada. Bueno,
10: creía.
8: Hola, Paul.
10: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
8: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
11: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
0: Molt bé, explica'ns de què va això.
1: Bé, aquest és un drama absolut. Tot i que el to principi de la tèrica doncs, es veu més relaxat. Però la pel·lícula és un drama i és d'aquelles pel·lícules que estan molt, molt centrades o que bàsicament fien tot el seu potencial a la seva actriu principal, que és a part de ser una gran actriu, doncs, també té un gran personatge, tractat com amb molta calidesa i amb tota la seva complexitat. Què passa? Que els altres personatges de la història no estan tractats al mateix nivell i això fa una mica que es desdibuixi l'encant de la pel·lícula, que a més té un puntet lent. Ara bé, és una pel·lícula d'aquestes que recompensa a nivell emocional, és bastant commovedora i és la història això d'un matrimoni que està separat i que per un error judicial doncs, la custòdia se l'emporta al marit i és una mica la batalla de la dona per recuperar la custòdia, per lluitar contra aquest error judicial, alhora que intenta com refer la seva vida, obrir-se a altres relacions i de més. I és més.

0: Baix, però que al final són bones pel·lícules i és allò típic que no... Si vas a un multicines, no?, que és el més habitual, doncs crec que no coincidiran les persones que et trobis pel vestíbul a les mateixes sales.
1: Molt bé, doncs anem a fer, si et sembla, un repàs a la resta de la cartellera, començant pel cinema comtal de Ripoll, on hi fan Michael.
0: Sí, Michael, bueno, aquest biòpic de Michael Jackson, que el fan tant a Ripoll com a Camprodon. O sigui que
1: Sí.
0: aprofitar-ho, que encara no l'hagi
1: De
0: vist.
1: fet, volia fer la broma que era el cicle Gaudí i que es deia Miquel, no? Perquè
0: Ostres!
1: quan et vas trobant sempre les mateixes sol passar perquè és el cicle Gaudí. El cinema
0: Sí.
1: Catalunya de Ribes, aquesta la trobo molt interessant, Pizza Movies.
0: Sí, i a més una oportunitat per veure-la perquè no ha corregut massa. O sigui, de fet, crec que és el primer cine del Territori 17 que la fa. Aquesta és una pel·lícula de Carlo Padial, també un autor d'aquí, que sempre ha apostat molt per la comèdia amb aquest punt entranyable. I Pizza Movies és una pel·lícula protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín, que són, no sé si és un director i una crítica de cinema, que decideixen obrir un negoci, això, un restaurant de pizzas, que és temàtic amb cinema, i bàsicament és una comèdia molt entranyable. Per tant, és molt, molt recomanable i bona aposta de Ribes.
1: El cinema L'Ambra de la Garriga, les... ah, no, hem dit que hi ha en Berto Romero i la... Ho has dit, no? Potser sí que ho has dit.
0: Sí, ho he comentat,
1: I la
0: sí.
1: Judit Martín, sí. El cine L'Ambra, també cicle Gaudí amb Michael. Les ovelles detectius, La Gràcia i El Diablo Viste de Prada 2.
0: Sí, aquí destaquem això, la comèdia aquesta de les ovelles detectives, que són aquest murder mystery també. Estan molt, molt de moda, protagonitzat per unes ovelles que investiguen el presumpte assassinat del seu pastor. I destaca també La Granja, que és l'última pel·lícula de Paolo Sorrentino, que també ha passat molt breument per cartellera, i ara sembla que l'estem recuperant una miqueta, perquè també la veurem algun altre cine proper aviat.
1: Molt bé, seguim a l'Esbarjo de Cardedeu, fan Cirat. Aquest sí que és cicle Gaudí.
0: Sí, això sí que és cicle Gaudí, que més és curiós perquè han separat concessions de cicle Gaudí i altres que no ho són, però sí.
1: I el Cine Club de Vic, per acabar, ja el dimarts, com sempre, Nouvelle Vague.
0: Sí, en aquest cas, pel·lícula de Richard Linklater, que vol fer aquest homenatge al moviment del Nouvelle Vague, centrant-se fent com una mena de documental, entre cometes, amb actors, òbviament, de com va ser el rodatge del final de l'Escapada, que va ser la primera pel·lícula de Jean-Luc Godard. I bé, és una mica una història com una mena de documental, ficció, making of d'aquesta pel·lícula, molt, molt entranyable, i que no és una pel·lícula que, òbviament, recompensa molt la cinefília i el coneixement d'aquesta època i dels personatges que hi surten, però que, si no, igualment és una pel·lícula que també entra molt bé. I, per tant, això, recomanable per tots els públics.
1: Molt bé, doncs perfecte, ja ho tenim tot. Tornem a escoltar-te la setmana vinent.
0: Molt bé, fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé, que la força t'acompanyi.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Igualment.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs després de repassar quines són les pel·lícules que estan en el cinema, ara repassarem amb l'Isaac Muntades, com sempre, amb aquests 2 minutets que en queden, alguna sèrie doncs, que s'està veient aquests dies. Isaac, bon dia de nou.
4: Bon dia, Ona, què tal?
3: Molt bé. Explica'ns, què has vist aquests dies? Què ens pots recomanar?
4: Mira, estic mirant dues sèries, una em queda un capítol i l'altra vaig per la meitat. Una, la que vaig per la meitat és la de Berlín i la Dama d'Hermínio, que és aquest spin-off de La Casa de Papel, i després la que estic a punt d'acabar és Perros de Caza, que és a Netflix, no? Aquesta segona temporada, una sèrie coreana, bàsicament, la primera temporada anava de, bueno, d'un parell de persones doncs, que es dedicaven a derrocar un grup de prestamistes, de gent que prestava diners, evidentment exigint doncs, uns retorns que eren impossibles de complir i que eren bueno, persones una mica així fora de la llei, i en aquesta segona temporada doncs

0: són més o menys unes persones que dominen les arts marcials, que són bons lluitadors. N'hi ha un d'ells que és molt bon lluitador i està es converteix en campió de boxa d'allà de Corea i de tal i del món i de tot plegat. I una xarxa clandestina d'una lliga de boxa o de lluita així clandestina, que hi ha unes apostes enormes i que és totalment il·legal, doncs el vol atraure perquè lluiti, bueno, intentant segrestar la seva mare. Bueno, és una trama bastant negra i tot plegat, i bastant, bueno, hi ha molts moltes escenes de combats, molta violència, molta sang. Vull dir, és una sèrie que no és apta per a tothom, sens dubte, però molt interessant i molt intensa, la veritat. M'ha agradat molt.
1: Sí, és llarga o és curta, aquesta sèrie?
0: No, són ara no sé si t'ho diré bé, crec que són 8 capítols.
1: Curteta, doncs.
0: Sí, 6 o 8 capítols, ara no recordo. O 7, 7, crec que 7. Sí, és un número estrany, no era ni 6 ni 8, 7. Sí, sí.
1: Molt bé, Isaac. Jo estic veient ara El cuento de la criada. La vaig començar fa 3 setmanes. Miro un capítol, cada dilluns miro un capítol, perquè ara ja no hi ha crims, ni La gran cita. I bé, m'està agradant molt. Crec que és una sèrie que és molt necessària i que l'hauria de veure tothom. Vull dir que ja, si ens dona temps, el pròxim dia podem... Tu l'has vist, Isaac, aquesta sèrie?
0: No vaig començar-la, no em va acabar d'enganxar, però va ser un mal moment, Jo crec que potser ara me la miraria, però clar, són 6 temporades, no?
1: Sí, 6 temporades, vull dir, és una sèrie per te l'has de prendre amb calma, però és que realment és allò de acabes un capítol i necessites veure el següent, almenys a mi em passa, Però bé, la setmana que ve, doncs, comentem noves sèries i noves recomanacions. Isaac, que vagi molt bé.
0: Igualment, bon dia o no.
1: I fins aquí, doncs, el Territori 17 d'avui, i nosaltres hi tornem demà divendres a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que tingueu molt bon dia.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
3: El nou FM.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 20 de maig del 2026 i encetem el Va de Sardanes d'avui, que avui no tenim el Jordi Aromí, però ja us explicarem que hi ha un altre Jordi.
1: Sí.
0: Que avui sí que farem sardana cantada, tal com ens proposa el Jordi Aromí, tot i que no sigui la seva quinzena. Toni, bon vespre.
1: Molt bona nit, què tal, com estem?
0: Doncs contents, no?
1: Sí, Déu-n'hi-do, avui estem contents, perquè em sembla que hem deixat el fred enrere, ja, gràcies a Déu. Gràcies a Déu, perquè tothom està mig encostipat, si és que no estàs encostipat del tot.
0: O s'està encubant, com estic jo.
1: Mare meva, tu.
0: Albert.
2: Bon vespre.
0: Com va tot?
2: Estupendament.
0: Sí?
2: Està tot aquí preparat per fer un programa.
0: Els llumets encesos i apagats, els que toquen, doncs endavant. Doncs, va, començarem amb una sardana cantada que porta per títol Sota el Mas Ventós, i per nosaltres avui serà la primera, però ja us explicarem ara quan l'haguem escoltat, que realment és l'última del projecte que us explicarem avui. Per tant, doncs, que passi la copla mediterrània, que avui la tindrem en exclusiva en aquí, per tant, no hi haurà moviment de músics entrant i sortint, com ens passa a cada programa. Tenim la copla tota l'estona amb nosaltres. Per tant, doncs, amb la mediterrània arrenquem Sota el Mas Ventós i us explicarem un projecte que pensem que és molt xulo. Som-hi.

0: Sota el Mas Ventós, una gran sardana, molt balladora, que jo l'he ballada moltes vegades, i molt coneguda pel públic sardanista.
1: Sí, sí.
0: A més, clar, cantada sembla més com més sardana, no? Com més...
1: Fa més vent, en aquest mas.
0: Exactament, fa més vent, no? És una sardana d'en Jaume Bonaterra, En Jaume Bonaterra va néixer a Vilajuïga, a l'Empordà, el 1898, i ens va deixar el 1985. I va ser compositor de sardanes. Aquesta sardana, sota el Mas Ventós, és la més coneguda d'en Bonaterra. En té 250 de sardanes, vull dir que no només té aquesta. Entre elles, les més conegudes, doncs, Aurèlia, Roca Ventosa, Sota el Sol de Catalunya, o Vents de Garroig. Són sardanes molt conegudes i realment molt, molt maques del Bonaterra. Molt conegudes,
1: Doncs sí, doncs avui, això que us dèiem, tirem sintonia del Sabies Què i us expliquem el que tenim preparat per aquest programa. Doncs som-hi, que avui és un d'aquells programes que ens agrada fer perquè tenim convidat a l'estudi. I a sobre tenim un CD físic que podem tocar amb una mica de llibret d'explicació, que són d'aquelles coses que escassegen. I per tant, doncs, us volem presentar un CD que es diu La veu del tenor i la copla, sardanes i cançons amb el tenor Jordi Cortada i la copla mediterrània. Com us hem dit, la copla mediterrània ja els tenim posats tots aquí a l'estudi, ben col·locats. I també ens acompanya el Jordi Cortada. Jordi, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Estic molt, molt orgullós i honorat de que m'hagueu convidat. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Doncs agrair també que tot s'ha de dir en el Robert Garrigós, que és qui ens ha contactat aquest fet per poder parlar durant aquesta estona amb tu. I abans t'expliquem, que no t'ho havíem explicat, tenim un company que ve, que fem quinzenalment, que ens va proposar de parlar de sardanes cantades, i ve cada 15 dies, però avui sí que fem un programa de sardanes cantades, perquè òbviament sonaran totes les peces d'aquest CD, les que puguem escoltar, no sonaran totes.
2: Clar.
1: Perquè també volem que ens expliquis una mica la teva trajectòria i com ha anat tot plegat.
2: Molt bé.
1: I per tant, el Jordi Cortada, tenor, com sorgeix això?
2: Sorgeix per el meu interès en la música. Sempre m'ha agradat la música. Vaig fer la carrera de clarinet completa i després, per vicissituds, vaig començar a estudiar cant i fins aquí. O sigui, anar estudiant amb un professor aquí, un professor a Itàlia, he anat el que fa tothom, va buscant...
1: Anar treballant,
2: perquè la veu de tenor no és una veu fàcil d'obtenir ni d'aconseguir, i per tant, doncs, bueno, vas buscant, fins que mira. I el CD, perquè em feia molta il·lusió fer un CD de música catalana amb copla. Volia dir amb copla.
1: Tocat amb copla.
2: Sí.
1: Per tant, és un projecte propi que t'has...
2: Sí, completament.
1: Anem-hi i aquí estem.
2: Sí, perquè jo faig molts recitals i canto molta música catalana, bàsicament, a part d'àries d'òpera i romances de sarsuela, però em feia il·lusió fer aquest CD de sardanes cantades, que això és un goig, poder estar ballant i cantant, això és fantàstic, no? Vull dir, no és una cosa...
1: No hi ha masses disciplines que
2: permetin
1: fer
2: això, no? I després volia fer, doncs, típiques peces que jo acostumo fer, que són, doncs, que si l'Emigrant, La vocació al Pirineu, peces d'aquestes, i el Rosó, que a mi em feia molta il·lusió gravar-les amb copla. I a través del Josep Maria Serracant, de músics per la cobla, i llavors doncs, bueno, vam començar a treballar, a buscar les peces que jo volia, que volia gravar, bàsicament les clàssiques del segle passat, diguem-ho així, les més conegudes, que em feia il·lusió de fer-me una gravació. I les teniu aquí al CD.
1: Molt bé, doncs, si cas, en tenim un altre punt. És juny, sí, oi que...
2: Aquesta no és una sardana.
1: No?
2: No, és una cançó d'en Joan Lamot de Grignon, doncs... és una cançó molt curta, però que no és el juny del Juli Garreta, ja. No, és juny.
1: És juny.
2: És una cançó.
1: És com... T'ho volia preguntar, també, perquè... T'ho volia preguntar un cop l'haguéssim escoltat.
2: Ja.
1: Perquè he vist que era un... No arribava al minut.
2: Sí, sí, és molt curta. És una cançó que parla del juny, de la sega... És una cançó lírica molt bonica.
1: Doncs va, play a veure com sona.

0: Déu-n'hi-do.
1: I no és fàcil, ja ho veieu que no és fàcil, no, perquè és, pel tenor estàs sempre a la zona de pas i després te'n vas cap amunt. O sigui,
0: clar, sí, sí.
1: Però és molt bonica, és una peça que sempre m'ha fet il·lusió i que l'he cantat en molts recitals i que, mira, vaig parlar amb el Josep Maria Serracant i em va dir, escolta, no et preocupis perquè farem una adaptació amb copla i ja està, tu, i endavant. El Bernat Castillejos la va fer i aquí la teniu.
0: Bueno, és allò que dèiem a vegades nosaltres, que la copla s'emmotlla a moltes maneres de música. No només és la sardana sola, sinó que a més és la sardana amb lírica, la sardana, ara que en diem la sardana elèctrica, que parlàvem aquest dia.
1: També, sí, i tant.
0: Bueno, el sard de xou i totes aquestes coses. Tot això, la copla s'ha anat acoplant a totes aquestes maneres de portar la sardana també cap a un altre lloc, que no sigui només la sardana típica de tota la vida, no? D'en Ventura, per exemple.
2: Una pregunta també que acostumem a fer als convidats que tenim. Nosaltres ja fa unes quantes temporades que estem en el programa i el que hem vist que pre-Covid hi havia un... La sardana anava... Tothom que parlaves era ui, ui, ui, això no ho remuntem, això no va, això a veure com acaba. Va passar el Covid i ja un cop hem tornat al Covid sembla que remuntem. Tens aquesta sensació també?
1: Jo crec que sí. Jo trobo que el món de la sardana i el món sardanístic és un món a protegir i a impulsar, perquè realment és una... És una especificitat, és una cosa que tenim al país que és increïble que encara existeixi i que encara hi hagi tanta gent que ho segueixi i que balli i que hi vagi els aplecs, etc. Vull dir, jo penso que sí. I a sobre que hi hagi un grup que hagi posat una mica uns ritmes sardanístics i pop, doncs escolta, això ja encara sembla que hagi de ser més...
0: Bueno, és per atraure una miqueta el jovent, perquè al jovent els costa molt venir al món de la sardana. I és una manera, diguem, de traure, parlant amb el Jeroni de la contemporània, que és el que ho fa, sempre em diu, això és pensat pel jovent. És que si vols una sardana tocada normal, també ho farem, no? Però el seu és pensat pel jovent. Ells normalment sempre ho diu, i nosaltres toquem a partir de les 12 de la nit, comencem a tocar, perquè és el jovent, el que busquem. Vas néixer a Barcelona, Jordi?
1: Sí.
0: Vas néixer a Barcelona.
1: Vaig néixer a Barcelona i he viscut... Bueno, he viscut a fora per estudis i tal, però sí, soc de Barcelona i visc a Barcelona. Soc dels privilegiats que visc a Barcelona. S'ha de dir. Sí, perquè el meu amic Robert ja se n'ha anat encara més lluny. Vull dir que...
2: És complicat.
0: Bueno, a Barcelona teniu l'avantatge que podeu anar a escoltar òpera i podeu anar a escoltar. Aquí no ho tenim, hem d'agafar el cotxe i anar cap allà baix.
1: Sí, efectivament.
0: Ho teniu bastant més fàcil.
1: Molt més fàcil, clar. Tenim tot
0: a Barcelona.
1: A la mà, tot, sí.
0: Que potser l'afició també et ve una miqueta d'aquí, del teu pare o...
1: De la meva mare.
0: De la teva mare.
1: El meu pare també li agradava molt la música, era un mal home empadreït, que diríem, però la meva mare tocava el piano, era professora de piano, però encara viu, o sigui que ara ja no toca perquè és molt gran, però vull dir, tocava molt bé i sempre la música a casa sempre era un...
2: Un referent.
1: Un referent, sempre sonava, o sigui
0: que... Sempre que hi ha música en una casa, normalment algú de baix... acaba sent músic, també ho parlàvem amb el Corderes, te'n recordes?
2: Sí.
0: Pràcticament tots els seus fills, pràcticament tots, un cantant, l'altre, però tots acaben sent músics, perquè des de petit ja escolten la música. Suposo que és el teu cas.
1: Sí, però en el meu cas, a la meva família, precisament, de moment no. Però bueno, mai se sap.
0: Tens fills?
1: Sí, tinc tres fills. I cap d'ells ha agafat la veta musical. Potser més endavant, potser sí. Però vaja, els hi hem donat formació musical a tots. O sigui, que no és allò que diguis, els hem oblidat. I a més han sentit el pesat del seu pare.
2: La llavor hi és, no?
1: Sí.
2: Dia ha de
1: no sabrem mai el que em pot sortir. I tant de bo que algun dia surti alguna cosa, perquè són persones que tenen fusta i, a més, tenen molt sentit musical, però... No, han una... tirat per altres vies.
0: Una persona que sent música tot el sant dia, l'orella se li educa i vaja, sí, sí. I pot tirar cap aquí, fàcilment.
2: Perdó. Això que deien de l'encostipat. A veure, una... ara has comentat una de les peces que fa molta il·lusió, Rosó. Doncs l'escoltem, que també serà un goig sentir-te...
1: Endavant,
2: i tant. A veure com sona. Som-hi.

0: Entem.
1: Rosó.
0: Aquesta
2: Rosó.
0: Sí, és pell de gallina.
1: És la... Bueno, la tota vida, de tota la vida. La sent gran, aquestes són de les cançons que més els agrada. És una peça, evidentment, catalana, que es va estrenar el 21 de desembre del 1922, amb música d'en Josep Ribes i lletra de Miquel Pol Aragal. Es va estrenar al Teatre Tívoli, a Barcelona, i era com un, bueno, com un sainet líric, en dos actes, que no va tenir gaire èxit. Va ser com un fracàs.
2: Un fracàs total.
1: Total.
2: Total. No, va durar poquíssim.
1: Tot i així, el gran tenor Emili Vendrell, que suposo que l'ha sentit moltes vegades, igual que jo.
2: I tant.
1: Doncs li va agradar la cançó i la va editar i bueno, la cantava per tot arreu. I la va fer tan famosa que ara la cantem tots. I això està claríssim.
2: Efectivament.
1: Inclús el Jordi.
2: Sí, sí. Jo quan faig recitals és un dels temes que si no el faig dins del concert el faig després de bis.
1: Ja ho veus.
2: A més, tothom que ve ja ho sap, que jo cantaré el Rosó, sí.
1: Bueno, ja fas com els concerts de la Salvatana, que si no toquen Girona m'enamora, la gent s'enfada.
2: Ah, sí, sí. És una mica així, és veritat.
1: Doncs
2: sí,
1: deu ser el mateix tu amb la Rosó, no?
2: La Rosó i la vocació al Pirineu. Les dues aquestes són... Tothom, al final, sempre m'ho demana.
0: No poden fallar.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: Doncs comentàvem fora micro que és el que hem dit que... Ho comentaríem, el procés de gravació és el primer CD que has gravat?
2: Sí. I tant. D'estudi, un CD d'estudi, sí, sí.
0: I l'experiència interessant?
2: Molt interessant, molt laboriós, però molt content. Sí, sí. Home, primer vam fer la gravació de la copla, totes les sardanes i totes les cançons en versió de copla, amb l'enginyer de so, l'espai que té el Josep Maria Sarracán a Sabadell, etc, amb la copla mediterrània, i amb l'enginyer de so, el David Casamitjana, i després jo vaig anar a l'estudi que té ell per la Segarra a gravar a sobre de les pistes.
0: De la copla.
2: I vaig anar un parell o tres de vegades, perquè bueno, el procés de gravació és laboriós, s'ha de revisar tots els punts, que entris al moment, que tot estigui finat, etc. És un procés laboriós. Però està molt bé, fa molta il·lusió, i després quan ho sents dius... Ara ja, mica en mica, ja m'he acostumat a sentir la meva veu, perquè encara que cantis, no sents el que sent la gent. O sigui, jo sé més o menys que estic cantant bé o no, perquè després de tant estudiar el cant, doncs saps que estàs projectant bé la veu. Però no ets conscient del tipus de timbre que tens o de si és una veu clara, si és fosca, si és...
0: Si el mateix, la seva veu...
2: No la sent. Només la sents quan
0: ho...
2: Exacte. Quan ho graves, dius, ah, mira. I llavors em diuen, no, però si està molt bé. Dic, bueno, no ho sé. Mai estàs content. I és veritat que els CDs, o sigui, les gravacions s'acaben perquè les has d'acabar, perquè si no sempre... Bueno, aquí podríem repetir... Saps què vull dir? Sempre hi ha un punt...
0: És això de l'artista, no? Mai acaba de completar la peça en qualsevol àmbit.
2: Jo, que això no ho havia experimentat mai, aquesta vegada ho he experimentat, i la veritat és que és exactament així. Arriba un moment que dius, bueno, escolta, i aquesta frase potser podríem... No, que està molt bé, deixeu córrer, va, vinga.
1: Acabem-ho ja, oi?
2: Acabem-ho ja, passat.
0: Que deia el Toni Soler Polònia, no? És bona.
2: Exacte, talleu que és bona, sí.
0: Doncs, escolta'm, alguna més que puguem escoltar? Has dit que la vocació al Pirineu.
2: Sí, aquesta és de...
0: També ha de sonar sí o sí.
2: Exacte, aquesta és una romans de Sarsuela de la cançó d'Amor i de Guerra.
0: De Guerra.
2: Sí, sí.
0: Doncs...
2: La canta l'Eloi.
0: Doncs volies fer arribar el Robert fins al Pirineu. De moment no hi arribem, però sí que l'aboquem. Per tant, vocació al Pirineu, a veure què tal va. Doncs endavant la copla.

0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com sona?
1: Aquest és el meu Pirineu, efectivament.
0: Com sona? Sona molt bé, perquè realment aquest pinyol ha de gustar arribar aquí a dalt, eh?
1: És qüestió de treballar-ho, i surt, i surt, i surt. És qüestió de treballar-ho, sí, sí.
2: Acaba sent fàcil, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que... Sí, no és difícil, no és difícil.
2: Val.
0: Bueno, però... No ho provis.
2: No.
0: No ho provis.
1: Tampoc per un tenor lleuger és fàcil, perquè és un sol sobreagut, vull dir, tampoc no és res de l'altre món, però per un tenor líric, doncs és... Una miqueta més difícil, però vaja, no. És una nota que tots els tenors han de tenir, vull dir que si no la tenen ja no anem bé, els barítons hi arriben, vull dir, no és una nota que diguis impossible, no.
0: Cançó de mort i de guerra, la sarsuela catalana, de dos actes, que es va estrenar el 16 d'abril de 1926 al Teatre Nou, allà a l'Avinguda Paral·lel. A Barcelona, eh? El compositor Rafael Martínez i el text de Lluís Capdevila i Víctor Mora. Poder en família, no ho sé. Jo també dic Capdevila, vol dir que...
2: Hauràs de buscar-ho, tirar l'arbre genealògic a veure com va.
0: Però el 1926 estava en plena dictadura d'en Primo de Rivera i el seu nom no era així. Es deia Els soldats de l'ideal. Es deia la sarsuela aquesta. Però la situació política fou que l'obra es va prohibir abans de l'estrena, ja quasi bé. Per què? Doncs perquè l'ideal era com la revolució republicana francesa. Venia de França i van dir que això no podia ser. I el governador civil, que aquell moment era el general Milan del Bosch, i els que van fer, diguem, la sarsuela aquesta amb els autors, van decidir canviar-li un nom i posar-li la cançó de mort i de guerra, que és la que ha perdurat fins ara, i que espero que no ens la canviïn mai més, perquè ja seria gros que ens canviessin això ja.
2: A veure, tot és possible.
1: Hosti, no fotia esperem remor. Que no, esperem
2: tot
1: que no.
2: És possible, però no, esperem que no.
0: Una sarsuela molt, molt famosa, eh? per sobretot aquí a Catalunya, va tenir un dels èxits molt grans. I com el meu pare, se'n feia un far de cantar-la. Pirineus i el Vallespí.
1: Exacte, sí. I el duo amb la soprano, que és magnífic.
0: El duo és preciós.
1: És una sarsuela molt rodona, molt rodona. La veritat.
2: En parlem sovint, oi?
0: Sí, clar, és que jo me'n recordo. Clar, jo anava, el meu pare era pagès, li agradava molt cantar, i ens anàvem al camp a collir cireres, a collir avellanes, i es passava el dia cantant, i em cantava això.
1: Clar.
0: Pirineu, Vallespí, i Cançó de mort i de guerra, era la seva gran coneguda. Llavors també hi havia la sarsuela espanyola, no? Bohemios i tot això.
1: Clar, sí.
0: Però aquestes eren les que escoltava quan tenia 15 o 16 anys. Treballant, això sí, eh?
2: Escolta'm, Jordi, una pregunta més que abans hem fet una mica de tertúlia i ens explicaves un projecte molt xulo també que ja hem encarat per parlar-ne per aquí a Sant Feliu amb l'Ajuntament, aquest espectacle que fas a concert relacionat amb el Gaudí. Explica'ns una mica aquest projecte.
1: La veritat és que se'm va acudir perquè no he vist que ningú ho faci. O sigui, en els principals, diguem-ho així, teatres i auditoris de Barcelona fan coses en relació amb Gaudí, que són musicals de compositors actuals sobre Gaudí, etc. Però ningú ha fet el que avui en diríem la playlist del Gaudí. O sigui, què sentia el Gaudí? Quins eren els seus, diguem-ho així, els coneguts músics? Què és el que a ell li agradava? Els contemporanis d'ell, no? I llavors aquesta és una mica... I fem una primera part, doncs, que hi posem, doncs, Enric Morera, i posem, no sé, posem diversos compositors, vull dir, el Sánchez Marraco, no sé, n'hi ha molts compositors catalans, tot és música catalana, i fem també Enric Granados, i un cop acabem amb això, el que fem és, bueno, llegim una auca del Josep Carner sobre una resposta que va donar el Gaudí, que és, un, és una auca divertida que fa, fa riure i que vas, vas recitant els d'això i vas explicant una miqueta la història de... I ja està. I m'he oblidat de dir que també cantem una cançó d'Elisabel Güell, que era la filla de la dona Eusebi Güell, amb lletra de la Jacint Verdaguer. O sigui que tots són...
2: Segur que l'havia escoltat, l'Antoni Gaudí.
1: Exacte, aquesta, que... sí. Tots són peces de compositors catalans. Per exemple, cantem El camí de la font de l'Apel·les Mestres, o sigui, i gent contemporània d'en Gaudí. I després, a la segona part, doncs, cantem el Panis Angelicus, cantem el Pregària... l'Ànima a la Verge del Fermí Álvarez, després fem, no sé, fem moltes, fem una del, de Toldrà, una del Robert Gerhard, perquè era ja dels inicis del... Encara no era molt dodecafonista el Robert Gerhard, i cantem la, una peça que es diu Enamorat Incaut, i acabem amb una ària d'òpera del Lohengrin, Infern en Blanc, en versió catana, que la cantava l'Emili Vendrell, però que també l'havia cantat diverses vegades al Liceu el Miguel Fleta, que era un tenor magnífic, que si no l'heu sentit mai us recomano que aneu a YouTube a sentir-lo, perquè és, jo crec que és dels millors tenors que hi ha hagut mai a la història de l'òpera. I ell, que era aragonès, bueno, era de la franja del Balate de Cinca, pues, quan va fer, diguem-ho així, tota la seva formació la va fer a Barcelona, parlava català, evidentment, i quan venia aquí cantava aquesta ària en català. Ah. O sigui que aquesta és una mica tota la playlist del Gaudí, que no l'ha fet ningú. Ho vam fer-ho ara el mes d'abril a la Biblioteca de Catalunya. I la farem després a Vic, i potser la podem fer aquí a... De Sant Feliu de Codines, estarem molt contents de fer-la.
0: Bueno, ho podem proposar.
2: Parlem-ne.
0: Parlem-ne, parlem-ne.
2: Perquè és el que t'explicàvem, que vol dir té una mica relació amb un estendard que va dissenyar de la Codala Punzella, que té el local aquí sobre, precisament una entitat que té 125 anys, per tant...
1: Caram.
2: Podem lligar-ho tot i...
0: Mira, de lligar-ho tot.
1: Seria esplèndid, jo estaré encantat.
2: I a veure si...
1: És un espectacle tenor-piano, o sigui, pianista i tenor.
0: I... Molt bé.
2: Anem per l'agenda?
0: Anem per l'agenda?
2: Sembla, sí? Doncs va, no te'n vagis, que acabarem el programa...
1: Molt bé.
2: Ja que...
1: Estic aquí ben content d'estar aquí, o sigui, si m'hi haig cada més estona,
2: aprofitem
1: ben content.
0: Més enllà de les 10, no. Ja no ens hi volen.
1: Bueno, però escolta, quan sigui el moment, apagarem el...
2: Sonen els pitons.
1: Apagarem la ràdio i ens anirem tots ben
2: va,
1: lluny. Vinga.
0: Molt bé, d'acord.
2: Anem a ballar sardanes.
0: Bé, anem a Baragón. Podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Només tenim 30 ballades i 5 aplecs. Només, eh? Comencem aquest dissabte, 11:45, a l'Ella, una ballada de sardanes, a l'Inyolà. Tenim la copla Vents de Riella, a les 12 del migdia. A la 1, a Cervià de les Garrigues, tenim la copla Tàrrega. Ara se'ns presenta el primer aplec, el 82è aplec de la sardana de Badalona, amb les coples Principal de Llobregat, Marinada, Ciutat de Girona, a 4:45 de la tarda. També aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a Girona, tenim la Principal de Banyoles amb una ballada. També se'ns apareix un altre aplec, el 38è aplec de la sardana, a les 6 de la tarda, a Esparreguera, Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. Un altre aplec, el 30è aplec de la sardana, a Almacelles, amb la copla Reus Jove, també a partir de les 6 de la tarda. Una altra ballada, a Cardedeu, amb la copla Xaloc, a 6:45. Una altra ballada a Arenys de Munt, amb la copla Bellpuig Copla, a les 7 de la tarda. I a les 8 tenim a Sant Feliu de Guíxols la copla Bisbal Jove. I un camp s'ha acabat. A 9:15 tenim la Principal de Banyoles a Riudellots de la Selva, també una ballada. Tot això dissabte. Ara entraríem a diumenge, tenim el 39è aplec de la sardana a Sant Feliu de Guíxols, la Principal de la Bisbal, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i la Ciutat de Girona. Comencen a 11:15 del dematí i tornen a la tarda a partir de 4:45. Una ballada a les Franqueses del Vallès, amb la copla Ciutat de Granollers a les 11. una altra ballada a la Massana, a les 11 del matí, amb la ciutat de Manresa. Un altre plec, 28è plec de la Sardana a Montroig del Camp, amb les coples Reu Jove i la Principal de Tarragona. Comencen a les 11 i a 4:45 de la tarda, Sant Tornem-hi. Una ballada a Barcelona, al Pla de la Catedral, com cada cap de setmana, 11:45, amb la Principal de Llobregat. A Sant Cugat del Vallès tenim la copla Marinada, també a 11:45. Al Pla del Penedès tenim la copla Catània, també a 11:45. A Castellà del Vallès, aquest el tenim a la vora, eh? A 11:45 tenim els Lluïsos Copla, també a 11:45. Sant Andreu de la Barca, la Juvenívola de Sabadell. A Bescanó, la Principal de Banyoles, també a 11:45. I a 11:45 Reus, amb la copla Reus Jove. A les 12 tenim Maçanet de Cabrenys, amb la copla Els Casanoves. A Lleida, també a les 12, tenim la copla Vents de Riella, també amb una ballada. A les 12 del migdia, a Palamós, amb la copla Baix Empordà, a Rubí. A les 12 del migdia, tenim la copla Ciutat de Cornellà. A la 1, a Bon Matí, això és un poble, Bon Matí, entenc.
3: Sí, a prop de Girona, i tant. Ah, sí.
0: Doncs mira, encara no ho he sentit gaire, aquest. Els Rossinyolets, tenim la copla Rossinyolets. A la 1 tenim la festa de Pasqua de Pentecostès, a la Jonquera, amb la vila de la Jonquera, a la 1 i a 6:45 de la tarda. A la 1 del migdia, a Begues, tenim la copla Baix Llobregat. A les 4 de la tarda, a Jafra, tenim la Principal de Cassà. A Ceret, tenim, a les 5 de la tarda, tenim la copla Sols de Banyul. A Bàscara, tenim la copla Principal de Banyoles a 5:45. A les 6, a Montcada i Reixac, tenim la copla Sabadell. I a Sabadell, a 6:45, tenim la copla Contemporània. I l'última ballada, a Molins de Rei, a les 7 de la tarda, amb la Bisbal Jove. Si no voleu ballar sardanes és perquè no us dona la gana. És perquè no us dona la gana.
3: Ja tens raó, ja.
0: I com que no estic segur que no us en recordeu, jo sempre us dic el mateix. Entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, busqueu, remeneu, que trobareu el que més us convingui. I que segur que trobareu alguna cosa.
2: Escolta'm, abans d'acabar la conversa amb el Jordi, comentem els Premis Preludi. Sí. Com van? Ja s'han fet dues semifinals, oi?
0: Dilluns passat vam fer la primera gala, que es van presentar 5 sardanes, i que va guanyar el Jordi Molina amb la sardana a Montserrat Cau Pena. Aquesta ja ha passat a la final. Uh-huh. I avui, doncs, precisament
2: fa
0: abans...
2: Fa una horeta,
0: no fa gaire més, ha sigut la segona gala que ha guanyat l'Anna Abad. Amb la sardana galanesa arriba al final... No, sardana galanesa.
2: Sardana galanesa, sí, sí.
0: Que és la segona que arriba a la final. Ens queda una altra gala, que és el dilluns que ve, que sortirà la tercera finalista, i el 30 de maig, a la Garriga, si no hi ha de nou, doncs ha de sortir la final i ha de sortir la sardana de l'any. Que no es diu sardana de l'any.
2: És la millor sardana del 25.
0: Exactament, la millor sardana del 2025.
2: Doncs molt bé. Doncs ho segueixes, Jordi, això dels premis?
1: Sí, i tant, si ho segueixo, i tant.
2: Doncs...
0: Em sap greu, perquè...
2: Et sap greu?
0: Sí, perquè jo la sardana del Jordi Lluent m'agradava molt i no ha passat a la final. I ara... Però tot i així me l'he apuntada i sembla que la ballarem en la plec de Sant Feliu.
2: Bueno, això, per descomptat.
0: Aquí, no? Com que aquí triaré jo.
2: Escolta'm, Jordi, ara, remenant el CD, m'he fixat amb el llibret que hi ha, que tens... hi ha una imatge, que suposo que ets tu d'esquena.
1: Sí, sóc jo d'esquena, sí, efectivament.
2: I vas llegint el llibret que hi ha l'escrit del Josep Maria Serracant, i un cop gires, acabes de llegir tu, apareixes de cara, això?
1: Sí, de cara, exacte. Sí,
2: això
1: sí.
2: És un tema de disseny o està rumiat?
1: Sí, està rumiat, sí.
2: Suposo que sí.
1: Sí, home, més que res, per donar la cara, no? Fas un CD, dona la cara.
2: No, m'ha agradat perquè...
1: Clar, sí, home, sí.
0: Hosta, no m'havia donat compte, jo. No, clar, jo només veia l'esquena.
1: Clar, perquè la contraportada del CD el que hi ha són les cançons i les sardanes, clar.
0: Clar, però en el CD sí que hi ha l'esquena, eh? No, la cara està en el llibret de dins.
1: Sí, sí, bueno, sí, efectivament.
0: Ah, ja no ho havia vist, no està molt bé.
2: Està pensat expressament, això.
1: Sí, perquè puguis fer, perquè a més és una mica com... L'explicació és bastant... Jo crec que està bastant pensada i és molt, molt completa, diguem-ho així.
2: Sí, sí.
1: La raó de per la qual vam decidir de fer aquest CD, etcètera, què conté el CD, o sigui que és un recorregut per la gran música i poesia catalana dels segles XIX i XX. No? I així, doncs, d'aquesta manera hem pogut fer un... I en l'explicació ho explica molt bé.
0: Molt bé. Ja ens ho mirarem.
2: Molt bé, doncs una... Van, tenim alguna més a punt. Abans, la primera que hem escoltat era l'última i la primera que hi ha en el CD, jo penso que l'hem d'escoltar, també.
1: Molt bé, si voleu, sí.
2: Sí o sí. Per tant, ni l'anunciem, va. Apreta el play perquè no cal anunciar-la, aquesta.

0: Anys, em fa bastants menys. Que fa.
1: Vull dir que tot un signe molt important per nosaltres, Santa Espina.
2: Molt bé, doncs ja estem, sí, ja estem arribant als minuts finals d'aquest programa. Ha sigut un goig tenir-te aquí i un plaer escoltar aquest CD que està a plataformes Spotify, oi?
0: Sí, Amazon Music, està per tot
2: arreu.
0: Apple,
2: a tot arreu, sí, està, sí, sí, sí. Ja està penjat.
0: La veu de tenor i la cobla. Aquest és el títol.
2: La veu de tenor i la cobla. Doncs moltes gràcies per animar-te a tirar aquest projecte endavant i fer-lo possible. I dius en el llibret del CD, dius que cada nota d'aquest disc neix de passió, esforç i veritat. Ho hem comprovat.
0: Sí, la veritat és que sí, i aprofito per donar-vos les gràcies per haver-me convidat, perquè m'ho he passat molt bé. I, escolta, i endavant, i endavant amb les sardanes i amb la música de cobla. Endavant, endavant.
2: No, jo...
0: Que això és una meravella que no podem deixar-ho morir.
1: Sempre intentem passar-nos-ho bé nosaltres amb les sardanes, eh? Jordi, has de venir a Sant Feliu.
0: No sé quan vulgueu.
1: No sé com ho farem, però...
0: Ja, quan vulgueu.
1: Anirem a l'Ajuntament a parlar amb qui sigui, perquè...
0: Quan vulgueu.
1: A veure si podem lligar alguna cosa.
0: Estaré encantat. Jo ja sempre, jo amb aquestes coses... A més, per mi és un goig, que vaig cap aquí, vaig cap allà, escolta, jo m'ho passo molt bé i veig que la gent s'ho passa molt bé. Escolta, això és una meravella.
1: Ja ens hem quedat amb el teu telèfon i, si no, el tirarem del
0: Robert.
1: Del Robert i ja
0: molt
1: està.
0: Bé. Molt bé.
1: Ja ens hi podem lligar-ho, va.
2: Doncs segur que arribarem a cap. I en tenim una més a punt, sí. Doncs acabem una sardana també mítica i molt contents i alegres, però per tu ploro. Doncs endavant. I ens posarem tots a plorar, ara a veure què passa. Amb alegria, però per tu ploro.
1: A plorar perquè se'n va, home. Que s'acaba el programa.
2: Doncs va, per tu ploro, som-hi.

0: Però se t'ha tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, al cap de l'hostell li surt, perquè està tatuat el clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la, va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res, i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més, lletjíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobàvem a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit.
1: I, sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies.
2: Sí.
1: I amb gent jove.
2: Amb gent jove, que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrats.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO.
4: Sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí. Molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, pues, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
5: Bueno, doncs, igual, jo tinc 15 anys, perquè per llàstima sóc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també, i bueno, això que ha dit també, doncs, que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs, a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
5: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys i... Ara estic fent primer de batxillerat i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida perquè doncs, crec que a part de formar bones amistats doncs, també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor i també crec que és bastant útil perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció de... també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges no? a través del teatre?
4: Totalment, amb tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general?
5: Sí.
1: Adrià,
5: sí, sí.
1: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa o el teatre ja t'omple prou i
6: bueno,
1: és suficient?
6: Jo el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això...
2: També
1: lectura.
2: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, totalment d'acord.
6: Amb l'estudi. Amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen molt bé.
2: Aquesta... Sí. Maduresa i la potència de veu
1: i seguretat,
2: la claredat, la seguretat, sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat de teatre o ja sou així de mena vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. És el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, per vocalitzar, projectar, tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor i això doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, no, a veure si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Al·lusia.
1: Al·lusia. Sí. Ja sabia jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan falla.
6: Ara farà... Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'havíem començat, potser.
1: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
5: A veure, nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre, estem molt ficats i sempre doncs, que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, doncs som persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea, que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer doncs, ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
2: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
4: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, bueno, una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica doncs, tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
2: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics.
5: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
4: Sí.
5: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
2: La vostra franja.
5: Sí.
1: Sí que tampoc no es fa un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics no, ha patit un problema d'assetjament... Sí. Escolar,
5: sí.
1: No?
5: A veure, que això surt al principi, que tampoc sí. És dir cap spoiler.
1: Això, però vull dir que al final sí. La temàtica va al voltant d'això,
5: sí.
1: Eh?
5: Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al doncs, que anem representant durant l'obra.
1: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta sí. Per descansar del tema.
2: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
6: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser doncs hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs, crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs, que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs, jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
3: Que ben dit tot.
1: Sí, quan
3: és que és un fantàstic.
1: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges es fan posar en una situació que has de... que és que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia, justament.
3: Jo, per exemple, que no
1: l'has vist, clar.
3: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
1: Sí, que just venint cap aquí, a la ràdio, estaven dient una notícia a RAC1 de que havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, sí, que és més fàcil. Diguéssim.
5: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo no he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
1: Té una cosa xula, l'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no?
4: Sí.
1: Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, em sembla que té una miqueta de dificultat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
4: tu. La canto
1: jo, sí. A veure, Robert.
3: Ah, i ens pots fer playback?

0: piel.
1: Digues, digues. Que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
0: Sí, sí, sí.
1: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
0: Sí.
1: I tu fas un profe de sí. que li tens un accent així argentí o que és genial, per exemple. No? Sí. És un altre...
2: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
0: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut.
3: Sí, jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
1: I l'Adrià, què fas?
4: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí. que o sigui, representa... que és un dels, bueno, el professor que es preocupa més per la situació del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
1: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan sí. rodejats de públic, ells no surten mai de l'escena, van canviant de personatges
2: sí,
1: i canten.
2: Em puc imaginar.
1: O sigui que...
2: És molt complet, sí, sí.
0: Molt.
3: Sí, i sí, també sí. una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, algun moment que fem un salt al futur o narrem al públic. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
2: L'actor narrador...
1: Sí, sí.
2: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge, com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
1: O sigui, un llenguatge més a gent més jove quan ets representes un adult. No? Entenc que dius això.
2: Sí, l'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
0: Jo crec que, si, o sigui, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el fèiem amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
2: Més boomer. ho pots dir.
0: Més diferent. Doncs quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia doncs, com jo parlaria. Normal, amb els meus amics.
2: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge, saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
4: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que si hi ha alguns elements de tretzo, no canvia totalment el vestuari, per tant el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
1: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu, això que deia la Clàudia, bé, i he anat posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o heu anat vosaltres caracteritzant més?
3: Sí, a veure, el que sortia en el guió hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica doncs, de castellanismes, per exemple, en el tros que hem fet al principi, i el moment que dic, aquest tatuatge
1: és molt feo,
3: en comptes de dir molt lleig, doncs molt feo, o ai, que primo, saps? Hi ha paraules així... Però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules que, bueno, l'Aida està més acostumada perquè ella viu entre adolescents.
2: Jo tinc aquesta pell tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
2: De les que es deien.
1: O de que es deien, perquè...
2: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
2: Clar, és...
0: I cada vegada canvia més ràpid.
2: Clar, és molt ràpid tot, no? I molt viu.
1: En tenim algunes.
2: Per exemple.
1: Sí.
2: Funar.
1: És veritat.
4: Sí.
2: Funar, encara... Això ho feu servir?
3: Sí.
0: Sí, jo crec
1: sí.
0: que sí.
1: Sí. Com...
0: Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
2: Ah, molt bé.
3: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
3: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
3: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Jim Rat. No, ho dic, pronuncio
2: un
1: bé?
2: Rat.
1: Un Jim Rat? Sí. Ostres, què és això?
3: Bueno, és una persona, podríem dir, molt aficionada al gimnàs.
1: Ah, sí. De gim.
3: Sí, sí, de gim.
1: Ah, vale.
2: Sí. Una rata de gimnàs.
4: Sí, sí.
2: Jo li dic una rata de gimnàs.
3: Sí.
1: Ara ho he pillat.
2: Bugejar?
1: Buah, idea.
4: Aquesta ja no
3: tant. Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Té... O sigui, aquesta paraula... Surt que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia, doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
0: no
3: fa una mica el tonto.
2: Sí. Que algú es col·lapsa una mica i que no...
1: Com I això que es diu ara de que un té aura... Ah. Sí.
0: No,
1: això ho sento molt jo ara.
0: No,
2: és
0: com...
2: és molt maco,
1: sento aura i sento l'aura.
0: Sí.
1: I no sé quan si és una cosa i l'altra.
4: L'aura és quan, com algú, quan té molt carisma, si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és el contrari. Que,
0: fas una mica el
4: sí,
0: pena.
4: El pena a vegades, sí.
1: O sigui, podem dir que vosaltres teniu aura,
0: sí.
1: No?
0: Bueno.
3: Discutible.
1: Quina gràcia.
2: Crash?
0: Bueno, sí. Aquesta persona...
2: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
3: Sí.
0: Bueno...
1: Algun crash? No ho direm a quina antena.
2: Això, crash, amors platònics.
0: Sí.
2: Això
0: sí.
2: Perquè quedi...
1: No sé, paraules...
2: Un hater?
1: Un hater, sí, potser ja és més coneguda.
2: Ets un hater.
1: No?
2: Sí. Aquest, això ho dieu... Bueno, ho sento molt, a classe.
0: Sí.
2: Hòstia, quin hater...
0: Aquests comentaris d'odi.
4: Sí, sí, seria la persona que funa.
0: Sí,
2: que funa, exacte. Una persona negativa.
1: Una altra cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o alguna cosa així.
3: Sí, FOMO són unes sigles en anglès que és feeling to missing out o feeling of missing, feeling of missing out.
0: Sí.
3: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
3: O sigui,
0: vols estar tot arreu.
3: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
3: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
2: aquesta sí que no la tinc controlada. No. Qui és un full equip?
0: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
1: Full equip va dirigit a algú?
2: No ho sé.
1: Aquest,
2: l'has
1: sé.
2: Posat
1: l'he
2: tu
1: posat
2: aquesta?
1: Jo, però si no sé.
2: Jo he posat el que...
1: Random, perquè també s'utilitza molt.
0: Sí, random.
4: Aleatori.
0: Sí, random.
3: Al final, hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
0: Sí, la majoria d'aquestes.
2: Literal.
4: Sí. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així que s'estigui utilitzant que encara no la tinguem sentida?
4: Bro, per exemple.
2: Bro encara...
1: Encara es va dient, eh?
3: Sí, al final, bro, en anglès és germà. És com dir...
2: 6-7.
3: Aquí...
2: 6-7. Estic veient aquí com fan senyals.
1: Però el 6-7 té algun significat? O es diu així, de manera random?
3: No, és... Sí,
4: jo crec que és bastant random.
3: És una cosa que no té cap sentit.
1: Val.
3: Va sortir d'un
0: vídeo...
3: Sí, d'un vídeo que es va fer viral d'un noi que dels Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7
1: i ja està, i és una cosa així,
3: sense sentit.
1: Vale.
2: També una cosa que molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
1: no
2: ho som més
1: no.
2: joves,
1: no som.
2: Som generació X.
1: I som X nosaltres.
2: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
2: Exacte, i ho trobo normal, eh? És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia...
1: Sí.
2: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que a mi mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí, sí.
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sí. sé si era un assaig sí. general o era un primer.
4: Sí. Un assaig obert.
1: Sí. Què tal això? Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
2: Quina responsabilitat.
0: Jo crec és que, a més, era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos i tenir l'autor allà al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada...
1: No et pots amagar cap estona.
0: No pots fer un repàs de text.
2: No pots.
0: Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: A l'Oriol Puig és de Gallifa, no, em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
0: No.
1: O vivia?
0: No sé d'on és, però va venir aquí al Deixalles...
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria de tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anava en col·les. Tu no el recordes? Anava en col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
0: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, sí. Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
2: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i sobretot com ha de sortir.
0: Sí.
2: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
3: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
3: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
0: Sí.
1: I, buah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
4: A mi, una escena així que... No és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director. Perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
2: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
2: No? T'incomoda. Sí. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que, a més, no m'agrada.
4: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia, doncs et aconsegueixes posar molt en la situació del personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want.

0: Aquesta la canta el Sam, pot ser? És el teu personatge, sí. Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos? Vale. Sí. No me'n recordava ara ben bé qui la feia. I això, cantar què?
1: Mira, jo trobo que les cançons que hi havia servien bastant per fer una mica de pausa, respirar una mica.
0: Agafar aire.
1: Sí, i calmar una mica, ja que no pots sortir i ficar-te entre bambalines i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem i ara ja quan acabi ja continuem.
2: I per un moment distès.
0: I per l'espectador no? també, eh? Clar. Perquè, has no?, com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar aquests... espai una mica el que està passant.
2: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
3: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important. Però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo, per les meves amigues que van venir, els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil, i coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
0: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure? Sí. No recordo quina, però em sona...
1: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
0: Sí.
1: Que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
2: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
0: Que era una obra que era de l'Estea Teatre o no? No és aquesta, potser no. Bueno, però crec que la vaig veure també.
1: Sí, diria, ara és una obra que va escriure el Josep. Que...
0: Ah, era escrita pel Josep.
1: Sí, era escrita pel Josep.
2: Sí.
1: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
2: Era molt explícit.
1: Sí.
2: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat el... batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying i el maltractament aquest ocult i com es viu, no? des de la persona que ho viu, però també els que callen, no? al seu voltant. I bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no? Que, sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar, per exemple, als adolescents amb aquest tema? A fer-los una mica més empàtics o no?
4: Sí, jo estic molt convençut que, o sigui, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus... O sigui, no és a través d'una pantalla que una pel·lícula també pot ajudar... però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda.
2: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? amb actors adolescents, si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual a la... al públic?
4: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
2: connecteu
4: manera.
2: Connecteu més si a sobre de l'escenari no? hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
3: Sí. 100%.
1: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs, poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi la teva mateixa edat, o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
2: És que és el que es va passar amb l'institut és que no van connectar perquè eren adults. I no van tenir aquesta connexió, no?
0: Eren adults fent d'adolescents o...?
2: Eren adults fent de joves.
0: De joves.
2: De joves amb un flashback i recordant l'època adolescent.
0: Val.
2: Llavors era i a més molt... Bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
0: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Si es demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
1: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que bueno, jo que sóc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs elles almenys parlen molt més de com es senten... També potser a vegades a mi també més fàcil doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
2: Tu, Adrià, que ets noi també... Et passa, això?
4: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert i és que crec doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn amb la persona.
0: Clar.
4: O sigui, dins del grup d'amics...
0: I de la relació doncs, que tinguis.
4: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona i també doncs crec que és una bona manera perquè sempre doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades doncs, potser no estàs bé en aquell moment i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent doncs, que no et jutjarà no, i t'intentarà ajudar, doncs, crec que és bastant útil.
2: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil? De les xarxes o en persona?
3: Jo crec que, en general, tot el que estigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que bueno, doncs això és molt més fàcil i és més fàcil doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina no? doncs, molt més pròxima si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
2: És més fàcil, no? Amb aquesta sí. distància també era més fàcil, com dèiem, agredir,
0: insultar a través de la xarxa.
2: Sí, de la xarxa no?
0: Si ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no? algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no? o bueno, a través de la xarxa o directament o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no? tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
3: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. O sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
2: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
1: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, als ser més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és algo més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
4: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: Ah, I adults
2: sí. També, eh?
3: Sí,
4: I sobre això, doncs...
2: I es fan amics.
4: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat de veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú humà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
2: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica, que es pot preguntar, però
0: sí.
2: Sent conscient del que és
4: una eina.
2: És una eina, no?, està allà, i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
4: No.
2: I cada vegada potser un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga et fa una abraçada i ja està, no?, és el que necessites, i això la IA no... encara no ho fa.
0: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no?
2: També és molt important, crec, que l'observació.
0: Per part dels adults, en aquest cas.
2: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
0: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
3: Ah, sí.
0: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
2: La 3CAT.
0: Sí, però a l'apartat de la 3XS, que és la, sí, la infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
2: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
0: Heu estat molt de temps assajant?
4: Bastant.
3: Pues que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no? Sí. I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
3: Sí, sí.
1: No? Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre Però clar, de cop va venir Nadal i tot, clar, sí, festes majors.
0: Que queda parat, sí, tot una mica.
1: I que també, clar, aquí a Maldeixalles fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que ja havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs, passat festes.
0: Sí, sí, sí. Allà l'intensiu, eh?
3: Sí. Sí, sí.
0: Jo amb els pastorets també us he vist, tots.
2: I un clàssic. El guió el seguiu o... O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre, l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, al diàleg? O...
3: Home, a veure, jo crec que, és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd, sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
3: Moltes vegades.
1: Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tota... eh?
2: No. És que això són els
0: no ho vaig notar,
2: actrius,
0: sí,
2: això. Quan no però, notes sí, això. Sí.
3: I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
4: Sí, sí, sí, sí. Perquè és una obra que amb molts canvis i sí, això, llavors...
2: Però això és molt normal, eh? Amb sí, teatre sí, i cinema, vull dir... En cinema no tant, però en teatre sí.
1: I això que ha dit la Clàudia, que és una... per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera.
3: Sencera.
1: I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
0: Perquè van a seguir la història,
1: sí,
0: no?
1: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou sí, rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Mm. Però sí, sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam, i...
2: Adrià, que anaves a dir que t'he callat. Que anaves a dir alguna
4: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que, sí, que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat...
3: Sí.
4: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
3: sí,
4: i aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final, doncs, és això. Si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant. Sí, sí.
0: Jo crec que hi haurà un antes i un després, eh? Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això ha de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià. A veure, quina és? Quina cantava, aquesta?
1: Aquesta és la que cantava jo.
0: Aquesta tu, també. Doncs la que queda deu ser la teva.
1: Sí, sí.

0: Vale, ja. Quina vas a preguntar?
1: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
2: Com a espectadors o com a... Perdona, com a espectadors,
1: Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una activitat per la gent gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
3: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria,
2: però... Aquí a l'Aida la fas feliç.
3: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari. Jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana per treballar això, perquè al final doncs és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també. O sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre, i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
2: No?
1: La confiança amb l'altre,
3: sí,
1: amb la feina que està fent l'altre. Sí, per mi és bàsic, et dona eines. Bueno, jo defenso per sobre de tot.
4: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai, i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I aleshores, doncs, venen, els hi agrada, i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres, que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
1: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
4: Clar.
1: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
4: Sí. Sobre si sent un adolescent vas a veure una obra, que ja és una mica per obligació, perquè t'han portat els seus pares o qui sigui, i doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs, no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia, quan els meus pares m'ho proposin, m'agradarà, sí, diré que sí.
1: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves, i fet per joves,
4: sí,
1: més a més.
5: Sí. Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove, perquè hi ha molt talent per tot arreu, i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles, doncs, portar més obres, doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat, doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
2: Bueno, això el fet de tenir un grup de teatre, no?, grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no?, a fer aquest primer pas. Com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir, doncs, el diari d'Anna Frank, per

0: acaba vivint d'això?
1: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Val. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria, i això, el que m'agrada sobretot és doncs poder-me formar en els dos àmbits doncs durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. I és això, no sé si dedicar-me totalment a això, però, bueno, a mi compaginar les dues coses m'encantaria.
0: Seria possible.
1: Oh, i tant.
0: Allà està, eh?
2: Musicals, eh?
0: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar, no, el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així a matèria us està bé? Que ja té
3: bueno,
0: molt de mèrit.
3: Jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bé, bueno,
0: vale,
3: que ja, jo encara no tinc
2: encara
3: molt,
2: no
3: molt clar.
2: S'ha d'anar
3: però,
2: provant.
3: Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació.
0: Ja.
3: Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
0: La porta oberta.
3: Sí, tenir aquesta porta oberta.
0: Eh?
3: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
0: I què, l'Adrià, què diu?
4: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby i és una cosa que vull continuar perquè a nivell, doncs, d'estudis jo això, doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo, doncs, que l'economia, el dret, o sigui, m'agraden, doncs, diferents coses. Llavors, doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida, també, perquè, o sigui, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments, també, perquè o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo, doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
0: aquest
4: com a hobby.
0: Aquest espai allà...
2: És un espai de relació, sí. No? És que molt. Veig que coincidiu molt, sí. en aquesta unió d'aquest vincle.
0: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no, no tindrem temps d'escoltar-la.
2: Aquesta és de l'Adrià.
0: Sí. És de la teva, eh?

0: estan cantant. Hem de dir que se la saben els tres i totes han cantat, bueno, han cantat totes les cançons, els tres se la saben i és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És

0: Impressionant, aquest festival.
1: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
0: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
1: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
0: Doncs
1: jo no m'esperava,
0: ja ho llegeixo jo.
1: No m'havia vist.
0: Com sabeu, el professorat està de vaga. I per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
1: Doncs molt bé.
0: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
1: Sí, sí, sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
0: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
1: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
4: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
2: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous, 21 de maig de 2026, i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
5: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
6: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
5: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
5: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
2: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
5: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
2: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
5: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
2: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
7: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
2: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi govern-comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
3: jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
9: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
4: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
9: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
2: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
6: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara doncs, avançar en aquest tema. No? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre. Perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
10: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
2: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
11: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
5: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega 1 miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions. Una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Breña, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
13: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
12: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris, amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals passin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
2: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
2: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
17: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
18: El que fem és presentar-la al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. Pues inicia tot el procediment.
16: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
2: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
5: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
19: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
5: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
2: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
5: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
20: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
5: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
2: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
0: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
5: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
5: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
2: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li un interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar 1 hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient en una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat doncs, va ser un any
3: bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
25: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
2: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
5: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
2: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
5: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
2: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
5: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
6: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies endarrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
8: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
7: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
6: Gràcies des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Guat.cat, Joan Garcia.
9: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Renera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
10: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
9: Renera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
6: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan García. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
11: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu en la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
6: I en futbol sala, avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet es juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Propostes en xarxa.
13: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
1: El diccionari Termcat.
15: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
26: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
14: La xarxa. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui dimecres 13 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que mor el codinenc César Muñoz, referent en temes d'educació i participació de la infància i la joventut. Caldes de Montbui formalitza per primera vegada la gestió de l'aigua termal amb un acord entre l'Ajuntament i els balnearis. L'Ajuntament de Moià fa la recepció definitiva del polígon industrial de Pla Romaní.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que dilluns va morir César Muñoz, i és que Sant Feliu va ser director d'Aldees Infantils i fundador de l'entitat de participació juvenil Tom Balatú Ita, entre altres iniciatives. A més, va col·laborar en nombrosos programes especials d'Ona Codinenca. Gemma Permanyer ens fa un repàs per la seva vida.
2: El codinenc César Muñoz Jiménez ha mort aquest dilluns als 85 anys d'edat, deixant una dilatada trajectòria professional en els àmbits de la pedagogia, l'educació i la participació d'infants i joves. Tenia estudis de magisteri, educació social i ciències polítiques i sociologia, i la seva vida professional va transcorrer en els àmbits de l'escola, la universitat, els serveis socials i l'espai públic. I en els últims anys va treballar com a consultor formador d'infància, joventut i participació ciutadana a nivell internacional. Va néixer a Tetuán, al Marroc, on va viure durant la seva infància i adolescència, un fet que ell mateix qualificava de privilegi per haver pogut conviure amb la cultura àrab i jueva. Una convivència que, segons ell, li va permetre incorporar elements vitals que més endavant va poder transformar en els conceptes bàsics de la pedagogia de la vida quotidiana, una disciplina que crea, investiga, difon i experimenta amb cursos, postgraus i màsters tant en l'àmbit català com l'estatal, europeu i a Llatinoamèrica. César Muñoz va ser el primer director de l'Aldea Infantil SOS, que és la primera de l'Estat, en agafar el relleu de la fundadora Montserrat Andreu poc després de la seva fundació i durant dècades. A Sant Feliu també va impulsar els grups de participació infantil i juvenil Meridiano Cero l'any 1976 i Tomba la Truita el 1989. Des de la Fundació Dona Codinenca ha estat col·laborador en diversos espais de l'emissora, especialment d'anàlisi i debat polític, i en la darrera campanya electoral per les eleccions municipals, l'any 2023, va participar del bloc d'eleccions amb un article d'opinió que encara podeu consultar al web de la ràdio. En aquesta entrevista, el programa De Tots Colors parlava de la política actual, en aquell moment, l'any 2013. És una entrevista enregistrada el dia És una entrevista enregistrada el dia 15 de març de l'any 2013.
3: Abans que facis la teva explicació, estem vivint una situació actual política lamentable. No sé què en penses, però realment és obrir la tele o agafar un diari i corrupció per tot arreu, històries rares que dius, en quin món vivim?
4: Sí, jo crec que la situació és molt greu, però al mateix temps és una situació conjuntural interessant. Jo lo sento per la gent que lo passa mal, que i tots estem, però jo crec que en la vida quan hi ha carència de medis, la carència de medis i la quan la soga, i no me gusta que la gent solo participi o se mueva quan tiene la soga al cuello, ¿no? Pero bueno, es un efecto colateral que cuando hay crisis, no hay muchos medios, se crea el gran medio que es la imaginación, la creatividad. Y entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante, he dicho primero grave, pero también muy interesante de cara a que es evidentísimo, y lo voy a argumentar, no solo con lo que yo piense o sienta, sino con argumentos de sociólogos, politólogos, per a mi de fama. I...
2: En l'acte dels 50 anys de l'Escola Jaume Balmes, recordava en un text la seva col·laboració amb el centre entre 1972 i 1990, formant part del que aleshores van anomenar Associació de Pares, amb persones com Jaume Vilardell o Montserrat Borrell, entre d'altres. El vincle amb l'escola el va mantenir també com a pare dels quatre fills que va tenir amb la seva companya Victòria i, com ell mateix deia, com a figura paterna dels nens i nenes de la primera aldea infantil SOS de tot l'Estat. En l'acte dels 50 anys de l'escola, qui va posar veu a les seves reflexions per impossibilitat de ser-hi presencialment va ser l'actual directora de l'aldea, Cristina Pous. Escoltem-la en aquell moment.
5: Y finalmente, orgullo por, durante dichos años, ir siendo consciente, sintiendo el que por los diversos espacios, tiempos de la Escuela Jaume Balmes, por sus aulas, pasillos, patios, circulaban e iban tomando cuerpo, transformándose en realidades, palabras como sentimientos, deseo, participación, ciudadanía, colaboración, valoración y respeto de las diferencias, bases de una sociedad en paz. Paz que supo plasmar en colaboración con las niñas y niños la también inolvidable y gran amiga Àngels Rosés, en su escultura de la paloma blanca, hoy símbolo de la Escuela Jaume Balmes.
2: Referent pel que fa a les polítiques d'infància i joventut, el currículum de César Muñoz és molt extens. El 1995 va ser nomenat coordinador del programa DAFNET de la Comissió Europea sobre Prevenció de la Violència Infantil i Juvenil. El 1997 va ser proposat pel Consell d'Europa com a membre del seu equip d'especialistes en polítiques d'infància. El 2003 va iniciar formacions amb els polítics i tècnics responsables dels pressupostos participatius de les ciutats de São Paulo i Fortaleza, al Brasil, a Oporto, a Portugal, i a Sevilla, a l'Estat espanyol. Fins l'any 2011 va ser assessor de participació de la presidència del govern de Paraguai i ha estat ponent en temes d'educació i participació d'infància i joventut als fòrums mundials de São Paulo, Porto Alegre i al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. Es definia com un apassionat repensador de l'humanisme de vocació pedagògica des de la pedagogia, l'educació social i la sociologia. El seu pensament es troba recollit en nombrosos articles i llibres.
0: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi, un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. És que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Bruquetes, el grup Termes Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
6: Però hem de reconèixer que, més enllà de la història de la mateixa aigua termal, d'aquest patrimoni, d'aquest tresor que tenim, no teníem un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs, que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. L'aigua termal és un dret miner, és una concessió que es basa en la Direcció General de Mines, estem parlant d'aigua minera o medicinal, i és veritat que hi ha uns percentatges de repartiment de titularitat. A partir d'aquí vam començar a treballar gràcies a la vinculació que hem tingut a les viles termals europees i aquesta subvenció que vam aconseguir en un projecte europeu anomenat Termecobat per tenir molt més coneixement de tot el sistema termal de Caldes, amb l'objectiu de millorar la governança d'aquest fet tan singular que és l'aigua calenta del nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal, on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, el grup Roquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, perquè en el seu dia va adquirir els drets de l'antic balneari de la Salut. Però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
0: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal de l'aigua i estudiar-ne el comportament. I és que actualment del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua al dia. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
7: I ens faltava, és un conveni, un marc en el qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, el tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys doncs anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador, i al final aquest conveni el que ens dona és una seguretat tant a nosaltres com a ens privats, però també a Caldes, diguem, com a poble, de la gestió del recurs aquest, que és un recurs que hem d'intentar que tingui una llarga vida, no? I és un recurs miner, però a diferència del resta de recursos miners, que l'objectiu és esgotar-lo i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
0: Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis, el 1386. Ens ho explicava Assumpció Ros, directora general de la Fundació.
8: És que la Fundació Santa Susana, des de la seva fundació, l'any 1386, tenia aigua termal. Per tant, tenim aigua termal i l'únic que ara està escrit concretament quanta tenim. Bueno, nosaltres durant tota la vida hem tingut l'aigua sanitària termal, l'aigua calenta sanitària termal, ara no ho podem fer perquè Salut Pública no ens ho permet i l'estem fent servir prioritàriament per rentar roba i per transferir l'escalfor de l'aigua termal a l'aigua calenta que circula per la calefacció. I tenim algun projecte, quan puguem, de poder-la fer servir per ús terapèutic, com ja havíem tingut fa molts anys.
0: A més, els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat de que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Escoltem a Basi Camps, administrador general del Broquetes.
9: Per això, els propietaris, que som els tres titulars dels que tenim els drets que ens ha donat el que és doncs, la concessió de mines, ha sigut que hem cedit i que és l'aigua perquè Caldes tingués aigua a les fonts i que la tingui sempre i que tingui doncs, aigua doncs, també per usos socials que entenem que és prioritat.
0: Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur. L'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'han completat al 100% les obres d'urbanització de la zona. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
10: Es tracta d'un parc rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment. Una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte es va fer divendres passat i permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de les zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del consistori han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació de la Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar aquestes obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
0: Les famílies amb infants petits ja poden preparar la preinscripció per al proper curs a l'Escola Bressol Municipal Mestre Gener de Sant Feliu de Codines. El període per presentar sol·licituds està obert fins al proper 22 de maig. La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica a través del portal que ha habilitat l'Ajuntament. Tot i això, les famílies que no puguin fer el tràmit en línia podran demanar cita prèvia directament amb el centre. A partir del 29 de maig es donarà a conèixer la llista provisional d'admesos i s'obrirà un període de reclamacions que s'allargarà fins al 5 de juny. Les llistes definitives es publicaran el 16 de juny i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. Des de l'Escola Bressol recorden que tota la informació sobre el procés, així com els canals de contacte i accés a la plataforma de preinscripció, es poden consultar al web municipal. L'Ajuntament de Mollà ha presentat una nova edició de les jornades esportives, el casal d'estiu que tindrà lloc del 22 de juny al 31 de juliol al pavelló municipal.
10: La proposta busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre els infants i joves de la vila. L'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, tot i que oferirà servei d'acollida a partir de les 8 del matí i un espai de carmanyola per dinar. Les inscripcions s'obriran properament i tota la informació es podrà consultar als canals oficials de l'Ajuntament.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi.

0: Hola, som l'Irai
1: i el Bruno,
0: de primer.
1: Aquesta és la segona setmana del mes de maig.
0: I la dita és maig, arribat un

0: comença un dia...
1: Hola, som la Carla i la Thaís, de segona.
2: Us venim a explicar què passarà a l'escola aquesta setmana.
1: Dimarts 12, els AI4 faran el taller El drac de quatre colors. Els AI5, cada cosa al seu lloc. Dimecres 13, els de primer fan cada cosa al seu lloc. I els de tercer, el camí dels residus.
2: Dijous, i 4 i els de quart fan el taller a menjar. No s'hi juga. Ser el joc de la brossa. Divendres i 5 hi haurà la mini-mir pèls d'infantil.

Bon dia a tothom. Sóc el Guiu de tercer B. Aquesta setmana fan anys a l'escola. El Dani de cinquè B, en Quim de segon B, la Mia de sisè A i l'Eva de quatre A. Per molts anys a tots i a totes, que gaudiu del vostre dia. Adeu!

0: El mar és com un desert d'aigua.
1: Bon dia, ja som aquí amb la cançó, en la cançó de la setmana.
2: Aquesta setmana escoltarem Infla les veles, del musical Mar i Cel.
1: Aquest musical explica una història d'aventures al mar, amb pirates, vaixells i personatges molt valents.
2: Sí, i la música és d'Albert Ginovart, que va crear cançons molt emocionants.
1: Infla les veles és una cançó plena d'energia que parla de posar rumb a una aventura i de tenir coratge per seguir endavant.
2: Ens anima a no rendir-nos i continuar el nostre camí, com fan els mariners quan surten a navegar.
1: És una cançó que ens fa imaginar el mar, el vent i un gran viatge.
3: I ara inflem les veles i gaudim de la cançó.

0: Hola, som la Lucía
1: i l'Àlex i avui us portem una nova paraula en desús. La paraula és... Espera, Lucía, quina paraula era?
0: Era... Ah, ja, còdol.
1: I què vol dir còdol?
0: Un còdol és un tipus de pedra rodona i llisa, típica dels rius i de les platges.
1: Com quina pedra?
0: Com aquelles pedres que llences a l'aigua i reboten abans d'enfonsar-se. No t'has trobat mai cap còdol?
1: Sí, molts cops. De fet, hem decorat còdols a l'escola Ferrés.
0: I tu, Just, t'has trobat algun cop un còdol?
2: Doncs mira, jo de còdols me n'en trobo ben sovint perquè visc a prop del riu, a la vall del Tennessee, del Tennessee. I allà n'hi ha força còdols, sí, sí.
0: Doncs fins aquí la nostra edició.
1: Recordeu, si aneu a un riu o al mar i trobeu un còdol, llanceu-lo a l'aigua a veure si rebota.

I fins aquí el programa d'avui. Les 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de Les 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de la banda Tammy Crest. Tammy Crest, una banda que aquest any 26 fa 20 anys i que representa aquesta segona generació del rock del desert. En aquest cas, des del nord-est de Mali, des de Kidal. I doncs, hem sentit abundosament aquí el programa a la gent de Tammy Crest perquè doncs, tenen alguns dels discos més importants dels últims anys en això que en diem el rock del desert, el rock tuareg o el blues del desert. Cert. Aquestes atmosferes que són capaços de crear amb les guitarres elèctriques i acústiques i que en aquest cas, doncs en aquest disc de 2026 que s'acaba de publicar, es diu Asikel i així com doncs Tammy Crest vol dir la unió, vol dir la connexió en llengua tuareg, doncs Asikel vol dir viatge. I doncs hem sentit un primer tema, ara un segon i en tot cas destacar que la banda s'ha quedat ara en quartet i que manté la presència del guitarrista francès Paul Solvagnac, que va aparèixer en aquell disc Chatma, del qual ja fa uns quants dies. Com sempre, publica Glitterbeat Records i doncs això, nou disc de Tammy Crest. Aquí el tenim.

0: Una segona novetat en el programa d'avui són els singles que anticipen el nou disc de Kay Slice, una de les figures emergents des de la diàspora, però de la música ghanesa. Des de Ghana, hem marxat del nord de Mali, del Sàhara, fins a Ghana per sentir Kay Slice. En aquest tema que acabem de sentir, que dediquen a la figura de la, diguem-ne, dels governs, primers governs de la descolonització a Ghana, Kwame Nkrumah, doncs li dediquen Kay Slice. Aquí surt la veu, sentim la veu de Pat Thomas, un dels històrics també de Ghana, des de les bandes del High Life, d'Ebo Taylor i alhora ell pel seu compte. Per tant, la veu de Pat Thomas, un dels convidats en aquest proper disc de Kay Slice. I anem a buscar un altre d'aquests singles i ho fem amb el single que es diu Adbuna. Kay Slice, en aquest cas, amb la veu d'un altre històric, Gedo Blay Ambole.
1: Yeah. This is Gedo Blay Ambole and Kay. Africa is a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USTEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un

0: Complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cos de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6% pel que fa a la part que depèn de la Generalitat i del 4% des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alícia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
1: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? Que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
0: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de caretat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia, per cert, i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, els recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda d'Educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb Educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de presidència.

0: Aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
2: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li un interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
1: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del zero deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat a un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
3: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui, després del pacte amb Esquerra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
2: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
3: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
2: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
3: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
2: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
7: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
8: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim l'interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació podríem dir que se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
2: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en català de Roda de Barà.
3: Que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
2: Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
9: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
10: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa un tema una mica tabú.
2: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
11: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. L'inversor francès que havia de salvar el club ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos. Ara el club té fins al 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat, tot i que des de Lleida no són gens optimistes.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i el matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do, mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril i també cua entre Badí i Sabadell en sentit nord. A la mateixa C58 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions de Poblenou al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i també retencions d'Esna Franca de Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
3: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i compartir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
2: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement, la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
15: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
15: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitar, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
5: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
15: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no tant en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora, però. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
16: Bona tarda. Sí, fa tot just mitja horeta que els sindicats acaben de sortir de la reunió amb la consellera. Una trobada on part d'aquests sindicals, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris per part del govern, punt principal que reclama el col·lectiu. La consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat tot just aquest matí. Del que sí s'ha parlat, per tant, és de les dades i informes de l'escola inclusiva, un altre dels punts claus de la seva demanda.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
16: Recordem que la seva contraproposta demanen un increment del complement universal per a tots els col·lectius de 500 euros al mes al 2029 i un increment també de la plantilla fins a assolir 6.400 noves dotacions, elements que s'estan estudiant.
17: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
16: Amb tot, demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia i esperen llavors poder parlar de salaris. Les manifestacions, per això, continuen en peu.
18: Moltíssimes gràcies, Andrea. Sentíem les paraules de la líder d'Ustecs, Yolanda Segura, i del secretari d'Educació, en aquest cas, d'Ignasi Jiménez. Qui ha demanat, de fet, que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
3: Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies a les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
19: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
3: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant a la cerca d'una solució al conflicte obert.
18: Mentrestant, però, continuen les mobilitzacions. Avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, més d'un miler de docents i membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina. Prèviament al matí han tallat la Nacional 240 i la 7, Ràdio Ciutat de Tarragona.
20: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'Ustec a Tarragona, Noé Muñiz.
21: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
20: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
21: Des de la Unitat Sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa. La

0: anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
1: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
0: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits.
2: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
0: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
1: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
3: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat ha anunciat l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
4: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
3: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
1: I també en política local, l'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Olot FM.
5: Un 91,1% dels comerços d'Olot analitzats compleixen la normativa lingüística del català. Aquest és el resultat de l'estudi que s'ha impulsat des de les regidories de la llengua catalana i de comerç de l'Ajuntament d'Olot i que ha comptat amb la participació de Dinàmic i el Consorci per la Normalització Lingüística. La xifra positiva s'ha incrementat respecte a la primera fase d'anàlisi. En total s'ha acabat analitzant com actuen més de 600 comerços en relació a aspectes com l'atenció al client, la retolació, la cartelleria o elements publicitaris. Susana Pagès és regidora de la llengua catalana.
6: Perquè a vegades posem en valor aquest 3,9% que no ho compleix, no? Però en aquest cas, ostres, tenim un 96,1% que sí, no? I també poder reconèixer a la gent que sí que ho fa bé.
5: D'aquest 3,9% de comerços que no compleixen amb la norma, en total 26, la meitat són supermercats i bars, però també hi ha barberies, basars i botigues de telèfons mòbils. La mancança majoritàriament presentada era en relació a l'atenció al públic, seguida de la cartelleria i, en menys mesura, material publicitari i la retolació. Durant el pròxim ple s'aprovaran les sancions que aniran d'entre els 300 i els 3.000 euros.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa a aquesta hora una nova protesta, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, Barcelona, per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut passa avui a disposició judicial.
0: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
8: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
0: Pascual admet que cal insistir i treballar la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien les agressions.
1: I la Global Summit Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, inclòs

0: Doses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
1: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Globo al Sumut Flotilla.
2: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
1: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medul·la. Maite Polo.
4: El primer trasplantament de medul·la a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
5: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
6: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
4: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat, però més en l'àmbit laboral. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
7: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
8: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
7: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: I en cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundaga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
9: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
10: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa, com diria, un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
9: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
11: Bona tarda, l'Ali. El Barça vola en aquests moments cap a Oslo, on dissabte disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique Lyonnais. Les blaugranes, que busquen el quart títol continental de la seva història, estan viatjant amb Irene Paredes, que no s'entrenava amb el grup ahir, i també amb Caroline Graham Hansen, que ha completat ja dues sessions amb normalitat després de dues setmanes fent treball específic per problemes físics. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit de la gran final, un Barça que viurà a la capital noruega la seva setena final de la Champions, la sisena consecutiva davant de l'equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de la Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
12: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
13: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
12: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
11: El Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric no inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. Així ho ha explicat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
14: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, jo diria així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
11: Encara en futbol, a la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal. El martinenc, que ha pujat a la tercera federació, també ha renovat l'entrenador Toni Carrillo. I dos apunts per acabar l'Ali en futbol sala. Ara a les 8, Rubí Canet ha jugat la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. I en waterpolo, ara a 2:15, comença el Terrassa Sant Andreu. Segon partit de semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Si el Sant Andreu guanya, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya, jugadora del Terrassa.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
2: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
3: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
4: gràcies
3: com la
4: Judit Nederman, i fins la propera.
5: Moltes gràcies.
6: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
1: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
6: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
1: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
6: Premis Ràdio Associació.
1: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Propostes en xarxa.
8: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 14 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la FEDAC de Sant Feliu porta el contacte amb la natura i el cos al Museu de Granollers per celebrar els 10 anys d'art i escola. El Museu de Moià comença la Setmana dels Geoparcs inaugurant una exposició dels alumnes de l'Institut Moianès. Sant Feliu celebra aquest diumenge la 30a Fira del Rellotge. Parlem amb Josep Vilanova.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E-59 d'avui explicant-vos que el projecte Art i Escola celebra enguany 10 anys convertint les aules en espais de creació artística col·lectiva. I entre els centres participants hi ha la FEDAC de Sant Feliu de Codines, que aquest curs ha treballat el concepte del contacte amb alumnes de segon de primària i tercer d'ESO. Més de 700 alumnes de 15 centres educatius del Vallès Oriental participen aquest any d'aquesta iniciativa impulsada per ACVIC i l'Associació Cultural de Granollers, que culmina amb una exposició conjunta al Museu de Granollers que es va inaugurar ahir dimecres 13 de maig. A Sant Feliu, els alumnes més petits han treballat el contacte amb la natura a través de sortides al bosc, observació de l'entorn i una obra col·lectiva inspirada en la muntanya de Sant Sadurní. La Núria Vilanova és la mestra responsable del projecte primària.
2: I els que han fet els de segon ha estat el contacte amb la natura i han anat diverses vegades al bosc, han treballat dibuixant sobre plantes, han dibuixat també coses que veuen de la natura i doncs l'últim que vam fer va ser anar a veure des d'un punt que es veiés molt bé Sant Sadurní i dibuixar-ho amb una obra col·lectiva. O sigui, tothom va fer un tros de la muntanya de Sant Sadurní. Van fer una foto, la van repartir i la van dibuixar. I després van anar a comprovar si s'assemblava o no s'assemblava. I aquesta és l'obra que exposaran els de segon de primària.
0: Els alumnes de l'ESO, en canvi, han abordat el concepte del contacte des d'una vessant més corporal i artística, combinant dansa, moviment i sons de la natura en una proposta audiovisual col·lectiva. El projecte, més enllà de la part artística, busca que els infants experimentin processos creatius compartits i aprenguin a expressar idees i emocions a través de llenguatges contemporanis. I precisament pels alumnes, una de les parts més especials ha estat sortir de l'aula i convertir l'entorn proper en una obra d'art. Ens ho expliquen Greta, Ursini i Pep, alumnes de primària de l'escola FEDAC.
3: Sant Sadurní.
4: I com ho heu fet?
3: Amb aquarel·les i... Bueno, doncs en tota la classe vam fer com... Bueno, la Marta va fer com unes fotos i les va... Bueno, va fer dues fotos que les va tallar amb no sé quantes parts i cada nen va fer una o dues i la va copiar i després ho vam enganxar tot com un puzzle i després va quedar la imatge de Sant Sadurní. I ho vam pintar.
0: L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny i recull els treballs col·lectius dels 15 centres participants d'aquesta 10a edició. Moià dona el tret de sortida aquest dissabte a la Setmana dels Geoparcs UNESCO 2026 amb una proposta que fusiona l'art contemporani, l'educació i el territori. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
5: El Museu de Moià inaugurarà a les 12 del migdia una exposició nascuda de la col·laboració entre l'Espai de Creació a Cobert i l'alumnat de secundària de l'Institut Moianès. Sota la direcció artística de Marta Roca, els estudiants d'expressió artística han participat en un procés de creació col·lectiva on la geologia i la ceràmica han estat els protagonistes. El projecte ha permès experimentar amb matèries del territori. La directora de la Cobert, Nerea Campo, explicava com ha estat aquest procés de treball compartit amb els més joves.
6: És que ha anat vehiculat amb moltes sessions a l'institut, però també amb sortides, amb visites a ceramistes locals, amb visites a la depuradora, és a dir, ha sigut un treball extens i profund i d'alguna manera, molt poèticament, tanquem aquest procés amb aquesta exposició en la que extraurem aigua del pou, la filtrarem en aquestes peces de ceràmica que han anat produint l'alumnat, serviran per filtrar l'aigua i retornar-la al pou.
5: L'exposició es podrà visitar fins al 31 de maig. No és només una mostra d'objectes, sinó el resultat d'un diàleg amb la terra del Moianès sobre la posada en escena i com el públic trobarà aquestes obres integrades a l'espai del museu. La directora en detallava el muntatge.
6: l'aigua circularà en temps real, és a dir, que mentre duri l'exposició estarà sortint tota l'estona aigua del pou de la Casa Museu Rafael Casanova, dirigint-se per uns tubs a la sala d'exposicions i anar passant una per una per aquestes peces, que a més de ser unes peces artístiques de ceràmica, tenen la funció de ser un filtre, aniran filtrant peça per peça, tornaran, recolliran i tornaran neta al pou.
5: Aquesta inauguració és només el primer acte d'un programa que continuarà aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional dels Museus, oferint un taller de taller manual i jornada de portes obertes a la Casa Museu Rafael Casanova. Les activitats del Geoparc de la Catalunya Central a Moià s'allargaran fins al juny amb sortides geològiques i formacions especialitzades.
0: La Sala Noble de Can Rius llueix des d'aquesta setmana una imatge completament renovada després dels treballs de restauració que s'hi han dut a terme els darrers mesos. L'actuació ha servit per recuperar elements ornamentals i estructurals d'un dels espais patrimonials més emblemàtics de Caldes de Montbui, ubicat a l'antic balneari de Can Rius, considerat un dels centres termals més importants de l'Europa del segle XIX. La Sala Noble, que antigament funcionava com a menjador, sala de ball i espai de convencions del balneari, ja havia estat objecte d'una gran rehabilitació l'any 2010, quan l'Ajuntament va recuperar l'espai després de dècades tancat. Ara aquesta nova intervenció busca preservar-ne els elements decoratius i garantir-ne el manteniment. L'espai forma part de l'Espai Can Rius, gestionat pel Museu Termàlia i actualment acull activitats institucionals, culturals i socials. La sala destaca especialment pels vitralls, les pintures i la decoració noucentista que connecten directament amb l'època d'esplendor termal de la vila.

0: I avui a l'espai de l'entrevista parlem amb Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu i un dels membres fundadors de l'Associació de Fires del Rellotge de Catalunya. A més, descobrirem alguns detalls i novetats de la 30a Fira del Rellotge que se celebrarà aquest diumenge, dia 17, a Sant Feliu de Codines. Us deixem amb l'entrevista que li hem fet aquest matí pel Territori 17 a continuació.
1: Doncs avui a l'entrevista parlarem de rellotges perquè a Sant Feliu aquest diumenge, dia 17, se celebra la 30a Fira del Rellotge, una fita consolidada al municipi, i ho farem amb Josep Vilanova, president i un dels fundadors de l'Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya, des d'Ona Codinenca, de la mà de la Laia de Déu. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic avui amb el Josep Vilanova per parlar de rellotges, perquè això és tot un... A mi se m'ha obert tot un món. Però bé, ja el tinc aquí, Josep Vilanova, bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
3: Bon dia i bona hora.
2: A veure, clar, 30 edicions. O sigui, aquest any feu 30 anys de la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu. Són 3 dècades de feina. Mirant enrere, us imaginàveu aquell primer any que veu decidir fer aquesta fira aquí a Sant Feliu, que s'arribaria als 30 anys?
3: Doncs, home, no ho sé, no pensàvem, només vam pensar quan vam començar, doncs, a fer aquesta associació de Fira del Rellotge amb ganes, esclar, de continuant. Gràcies, que vam ser 4 que vam començar, ara som 2 actius, i pensem que, vull dir, que mentre hi siguem, hi serem potser nosaltres tirant el del carro, però si no, ara ja se'ns han ajudat, ens ajuden d'altres persones que també, doncs, ja ens ajuden, doncs, que puguem, amb ganes i amb il·lusió, poder continuar.
2: Clar, jo em pregunto, després entrarem una mica en això que em deies, perquè m'has comentat que ara sou 2 i em sembla molt poca gent per organitzar tota una fira sencera, però d'on neix aquesta passió pels rellotges? És algú cacereta o és algú que neix per pura curiositat?
3: No, això va ser molt espontani. Va ser espontani perquè jo era ja president, fa 35 anys vaig estar president, menys mal que ara ja m'han substituït del Casal Cultural Codinenc, i per mirar de fer algunes coses més, doncs llavors se'ns va ocórrer, els que érem uns de la Junta, doncs de fer alguna cosa a més, no? I sortint del casal vam veure, cony, nosaltres som un poble que tenim dos rellotges i normalment no hi ha pobles d'aquesta població que no són molts i que hi hagi dos rellotges de campanar, no? I d'aquí va ser, doncs buscant alguns que coneixien rellotges, vam fitxar un que era una mica antiquari, que ara està amb nosaltres des de llavors, el Pere Riera, i bueno, i ens vam anar movent, doncs, de buscant gent que tenien rellotges per fer la primera fira del rellotge, comprens? I després, a partir d'aquí, doncs, vam conèixer alguns que hi havia una associació de Barcelona, que l'Antiquari Xerrier, d'un que ara ens ha deixat, que era un espelta, que ja eren molt aficionats, i a partir d'aquí ens vam ajuntar com amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, el senyor Eduard Ferrer, que ara ja està jubilat, i el Mates, i ara ja tenim els rellevants que també estan amb nosaltres, els de la fira de l'Escola de Barcelona, de la Mercè, m'entens? O sigui que ara, sense voler, sense donar-nos en compte, hem fet un grup i una especialització que podem dir que la Fira del Rellotge, que és única en tot, no solament en Catalunya, sinó en l'estat espanyol, perquè nosaltres únic i exclusivament volem coses, doncs, que parlin i que siguin del temps, llibres del temps, dibuixos del temps, coses del campanar, m'entens? O sigui, els rellotges, per descomptat, que és clar, nosaltres més aviat són rellotges antics, però és igual, en la fira hi ha rellotges moderns i mesures del temps, doncs, siguin com sigui, de tota mena.
2: Ara parlaves de mesures del temps, de llibres del temps, veig que hi ha tot un univers en quant a això, com... Clar, em parlaves també de rellotges moderns, com són... Què són per vosaltres els rellotges moderns? Són els digitals o són continuant sent analògics?
3: Home, no, els rellotges moderns, sí, més aviat, esclar, els populars són aquests digitals. Però vull dir, els rellotges que avui dia, que són rellotges joia, són els que els marques suïsses, doncs, després que va sortir els rellotges de quarts, que semblava que tot s'anava a fer punyet, no? Doncs aquests van els suïssos més aviat van dir, doncs ara farem uns rellotges joia, i ara els rellotges aquests mecànics, i com més complicacions mecàniques tenen, més valors tenen, i com que en fan sèries limitades, aquests, doncs, han passat a ser no solament un rellotge per mirar el temps, sinó que és una distinció del que té un rellotge d'aquests, i és un valor que, vull dir, tu fixa't que molts d'aquests lladres doncs només miren no de robar carteres, sinó que roben rellotges de molt preu. O sigui que, clar, tot el temps jo crec que totes les coses van canviant, no? I aquí han canviat, els suïssos van saber agafar així, però el rellotge de quarts va perfecte i és popular per tothom. I ara, és clar, els rellotges aquests analògics que fan les cases d'internet, no?, que diem,
2: sí.
3: Doncs com, bueno, doncs aquests pràcticament són ordenadors que portes a la muñeca. O sigui que, és clar, no, i el temps tot ho ha canviat tot. Però nosaltres amb la fira, doncs, és clar, toquem tots els temes, més aviat és clar, vam començar amb rellotges antics i el museu que és una exposició de rellotges permanents de diferents col·leccionistes, doncs més aviat allà veus peces doncs antigues que vull dir que avui dia doncs els veuen i tenen aquesta gràcia i aquesta cosa doncs de memorar els temps passats, comprens?
2: Clar, jo ara em preguntava, hi ha molts rellotges, però segur que hi ha algun que sigui especial, alguna cosa anecdòtica d'algun rellotge estrany o molt valuós que us hagi aparegut en aquesta fira i en aquests 30 anys, algun rellotge que diguis aquest és especial per això, o el rellotge més curiós que hagueu vist o que us hagueu trobat.
3: Home, mira, nosaltres a la fira, aquí de l'exposició en el museu, doncs esclar, tenim uns rellotges, diversos rellotges de diferents classes, però per exemple en tenim un, que una maquinària, és una maquinària de rellotgeria de l'any 1800 i pico, i què és? És un canari que canta. I canta com un canari, es belluga com un canari, wow, dins de la gàbia. O sigui que això ho podeu veure tots que vinguin a veure el nostre museu, la nostra exposició. I llavors, per exemple, doncs, clar, d'aquí de la Selva Negra, també que anàvem fent complicacions, doncs en tenim un que és un orgue però un petit, amb les diferents flautes, o sigui que toca melodies. Bueno, això són coses bastant especials, i a més, doncs, que totes són coses de l'any 1800, que totes feien manual, o sigui que tenen un encant i una joia de poder-ho escoltar impressionant, no?
2: O sigui, m'està encantant la passió que se't veu quan parles dels rellotges, i em sembla molt maco alhora i també molt curiós, perquè no m'havia trobat mai, però realment m'està creant molta curiositat veure aquests rellotges tan únics. Però més enllà, per qui no hagi vingut mai, Josep, a la Fira del Rellotge, és una fira únicament per experts en el món de la rellotgeria, o pot venir tothom? Què s'hi trobarà el visitant quan vingui en aquesta Fira del Rellotge de diumenge?
3: Esclar, sí, més aviat venen col·leccionistes i experts que aficionats amb això que et dic de la rellotgeria i la mesura del temps. Però vull dir, esclar, sempre hi ha coses curioses, no? Perquè nosaltres mateixos, doncs, hem fet les exposicions diferents anys, doncs algun any hem fet, per exemple, els rellotges musicals, que toquen música. Uh-huh. Alguns altres rellotges autòmates que hi ha com, per exemple, els de Berna, aquests que veus això, però en petit, no? O sigui, a dins d'una caixa. Clar, hi ha el rellotge dels que portaven els serenos, doncs per les diferents hores que portaven a Montxaca i ni el tempore. O sigui que, esclar, sí, tots hi ha moltes curiositats, i a més poden trobar un rellotge pel fill o per la filla o per ell mateix, doncs que també és curiós, que és uh-huh. no sé, que és algo que marca, per exemple, doncs, les hores doncs, que són en català, m'entens? O sigui que sempre hi ha algunes coses doncs, especials i curioses, i algunes coses doncs, que són, per exemple, doncs, per penjar, que són de ceràmica, o bé, per exemple, la meva dona mateix doncs, posa una mica de paradeta que pinta rellotges amb una pedra, o bé amb una capseta per posar llapisos. O sigui que, esclar, m'entens? Tot el que sigui referent a coses d'això, hi pot haver moltes facetes per un cantó i l'altre, i que la gent ho pot trobar aquí, comprens?
2: O sigui, és una fira oberta a tothom, així que no és només per experts, sinó qualsevol persona segur que trobarà alguna curiositat i alguna persona, alguna coseta que li cridarà l'atenció. Però ara sí, anem acabant, Perquè no t'he preguntat el més important, que a mi sí que m'has explicat abans de començar aquesta entrevista, però clar, arribar als 30 anys és important, és especial, és una trajectòria molt llarga. Heu preparat alguna cosa especial?
3: Nosaltres, aquests 30 anys, doncs, hem fet una remodelació de l'interior del campanar. Del campanar, que és una meravella, i és, que està fet d'un deixeble de Gaudí, d'un arquitecte Isidre Puigboada, i és que allò que estava, que no, la gent no ho veia, perquè el podia el campanar, com que toquen les campanes elèctriques amb electricitat o electrònicament, doncs no s'hi pujava. I ara aquí ho hem arranjat, ho hem arreglat, perquè sigui segur, amb unes branes, i a més allà on arrenca aquest campanar, i posem una tele i unes cadires i un vídeo, que la gent es quedarà només meravellat de veure un vídeo, que d'aquí veurà tot el que és curiós, aquest campanar, i l'altre de la Torre de Rellotge, que fa 230 anys que funciona. O sigui, el poble característic nostre és per què? Perquè té dos campanars. I ara, no, ja no volem, només volem que en toqui un, no? Perquè abans de la guerra, doncs, ja ho deien, diu, en aquest poble, diu no sé si aniràs a l'hora, però sempre sentiràs moltes vegades 24 campanes que toquen quan siguin les 12. O sigui que és un poble curiós per això.
2: Doncs, Josep, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca, per explicar-nos amb tanta fantasia tot el que envolta l'univers del rellotge, perquè siguin 30 anys més, i moltes gràcies.
3: Doncs esperem que molta gent vingui el diumenge, i encara que tingui problemes per aparcar, tingueu una mica de paciència, perquè el poble és una mica complicat, això. Però us esperem i el que vingui el dissabte també pot veure una mica, d'aquí, si vol venir a la tarda, doncs que d'aquí farem aquesta petita inauguració de l'arranjament del campanar, que vindrà el senyor alcalde, vindrà l'arquitecte, un arquitecte de la Sagrada Família, i el mossèn de Vic, el bisbe. Bueno, farem una mica de festeta que val la pena.
2: Doncs moltíssimes gràcies, i per 30 anys més.
3: Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia i bona hora.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Avui ja pràcticament toca tancar la temporada. El Barça ha aconseguit acabar la temporada com a campió de Lliga i després de la victòria contra el Betis al Camp Nou aquest passat cap de setmana es converteix en el primer equip en guanyar els 19 partits com a local en una mateixa Lliga, una estadística que és una barbaritat i que li hagués servit, per exemple, només amb els punts aconseguits a casa, quedar cinquè a la Lliga. Avui repassarem també l'adeu de Lewandowski al Mercato del Barça d'aquest estiu i en posarem notes. Aquesta temporada, a falta del final de la Champions i del descens, que avui també comentarem, es pot donar per tancada. Comencem.

0: ell fuster.
1: Bé, bona tarda. A veure si ho faré bé avui. No tenim el Pep, per tant, Néstor, Xavi, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara sí, perfecte. Temporada ja pràcticament tancada. El Barça ha fet la feina, campió de Lliga, guanyant els 19 partits a casa, tancant una ratxa immaculada, 3 estadis diferents, 19 victòries, partits complicats. Avui en repassarem alguns. La setmana passada ho dèiem, ja bona temporada, però amb aquesta estadística una miqueta millor encara, què creieu?
3: Primer et faré una puntualització històrica. Com a local, l'any 1959 i 60, el Barça amb 16 equips a la Lliga també ho va guanyar tot, no?
1: Sí, però...
4: Però eren 15 victòries, clar.
1: I amb 3... I quan les victòries no valien 3 punts.
3: Exacte. I el Real Madrid, l'any 85-86, amb una Lliga de 18 equips, també va guanyar els seus...
4: 17 victòries.
3: Més que res...
1: Sí.
3: És més difícil el que ha fet el Barça, sincerament.
4: Més quantitat.
1: És que d'això, 19 partits a casa, és que és... És el que deia jo, et permetria ser cinquè només amb els partits jugats a casa.
3: Sí.
1: 57 punts.
3: Home, jo la veritat és que aquest últim... Vull fer un parèntesis que us ho he comentat abans de començar el partit. Avui, llestimosament, ens ha deixat el Santi Rodríguez. Sí. Per mi, el millor jugador que ha passat pel club de futbol Sant Feliu de Codines. Estic afectat perquè ha estat un molt bon amic.
1: Sí. Important comentar-ho.
3: I em sap molt de greu. La veritat és que em sap un greu. Des d'aquí vull fer-li arribar el condol a tota la família, que estimo moltíssim i que necessitaran tots els ànims.
1: Un gran jugador del Sant Feliu.
3: Molt,
1: sí,
3: molt
1: sí.
3: Gran. El millor.
4: La llegenda autèntica del Sant Feliu.
3: Sí. Una llegenda, crec que és el màxim golejador.
1: I si no estarà allà, o sigui que...
3: La veritat és que...
4: Jo no he vist jugar un jugador millor del Sant Feliu. No.
1: A mi em va agafar molt petit. A mi em va agafar molt petit, però tot i així recordo que era...
4: Potser abans va haver algú, però ja et dic jo que dels que jo he vist no n'he vist
1: cap. Una referència absoluta, capità, havia sigut, màxim golejador.
4: Evidentment m'afegeixo a les condolències de la família, o del fill, en fi, va ser entrenador del meu fill també, del petit. I, en fi.
3: Un home vinculadíssim, un home que parlaves amb ell de futbol, perquè parlem ara de futbol, no? I sabia el que deia, te'l tenies que escoltar perquè veies... Quan una persona en sap, ho notes de seguida, no? I ell en sabia moltíssim.
1: Jo recordo, de petit es desvivia pel seu fill per portar-lo a futbol, no sé si va estar al Barça, em sembla, el seu fill, i ell es desvivia a buscar l'escola abans per portar-lo a temps. Sí. Això sí que ho recordo.
3: El seu fill té el Santi, té la mateixa edat que el Néstor, el meu fill, ells són molt amics, entre ells, i anava a col·legi amb la pilota, anava tot el dia enganxat a la pilota, però és que vull fer-li aquest sentit homenatge des d'aquí perquè realment ha sigut, del que jo he vist, des de luego, i no crec que m'equivoqui, el millor jugador del club de futbol Sant Feliu, amb diferència, a més. Amb l'11 a l'esquena, encara el veig, amb aquells sprints curts, aquells centres, aquells ramats. Impressionant, impressionant. La veritat és que ens va fer disfrutar molt. A mi em va fer tornar al futbol de Sant Feliu, no et dic més.
1: Que descansi en pau i un condol a la família.
3: Des de luego, ha sigut una pena. Bueno, dit això... a mi em va emocionar molt, la veritat, no sé, m'estic fent gran, no? El comiat del Lewandowski, tu.
1: Sí, jo vaig tenir l'oportunitat
3: de... Em va emocionar.
1: I vaig poder ser, i escolta, sí, en 4 temporades ha deixat molta petjada, Lewandowski. Jo us volia preguntar, com recordareu el pas de Lewandowski pel Barça? 4 temporades, 119 gols.
4: Home.
1: Tercer màxim golejador històric a la Champions amb el Barça, és que amb 4 temporades és molt fort.
4: Només amb aquestes dades que acabes de dir ja queda... Ja
1: és
4: queda.
1: Llegenda del Barça o potser no?
4: Home, llegenda. Serà un tio recordat al Barça, això està clar. 119 gols, 4 temporades i gols importants, eh? No només gols així de marcar-li 5 al Levante, que estàs guanyant 5-0.
1: No.
4: O sigui, gols importants, gols que han donat títols.
1: Contra el Madrid, les lligues de l'1-0, molts eren 1-0 gol de Lewandowski.
4: Lewandowski, aquella temporada estava on fire. O sigui,
1: la primera.
4: Aquesta última ja se'l veia una mica més tou, diguéssim, no? Però, sí, a veure, és una baixa important, però ja n'estem parlant aquí, ja fa setmanes que n'estem parlant del tema Lewandowski, que tots crec que coincidíem en que segurament marxaria.
1: Sí.
4: I que, bueno, i un dels temes de debat és qui fitxarem per substituir-lo, no?
1: Sí, d'això en parlarem després. Tenia apuntat per aquí de Lewandowski, bueno, parlar d'això del seu substitut, de la despedida, deies que t'havia emocionat, Néstor.
3: Sí, perquè jo trobo que a part de ser un gran davanter centre, no és un home diguéssim, que combini amb eficàcia o condueixi, però és un rematador. Sí, o sigui, te l'enganxa, agafa, li tires un meló i te la fot dintre. No? Aleshores, això, aquesta característica que sempre, últimament, els últims anys, havia faltat al Barça, no? Ostres, l'hem apreciat molt. Ens va... Jo recordo la presentació. A més, hi vaig anar-hi amb la meva filla Júlia. Va ser un dia diví, va fer un sol estupendo. Sí. Barcelona, 40 o 50 mil persones a l'estadi.
4: Em pensava passada. Que anaves a dir Graus.
3: No, Graus, poder 32 o 35. Però vam passar un dia fabulós i ens vam treure l'entrada, perquè érem entrada prèvia. Ostres, i el tio va estar fenomenal allà amb el president. I veies... que hi havia una comunió. No em preguntis el per què, però hi havia una comunió amb aquest senyor. Va fer unes temporades... Evidentment, s'ha anat fent gran, ha perdut eficàcia, però tu l'has sentit protestar?
1: No.
3: Has vist un titular? Has vist una mala cara?
1: Ha sigut un gran professional.
3: Que guanya molts cèntims, que dic jo, que per això cobra tant. Sí, sí, senyor, evidentment.
4: I se li va fer un contracte increixendo.
3: S'ha amortitzat del tot el fitxatge, perquè ho han dit els directius, i s'han venut samarretes de Lewandowski per avorrir. Amb això vull dir imatge exterior, no?, del Barça, per avorrir.
4: Hi ha l'anècdota del principi, primer any, es veu que la W no existia en el en les màquines de l'empleat.
3: Era la M al revés.
4: La M al revés, de fer uns invents.
3: Van tindre que fer un invent.
4: No, jo estic d'acord amb que jo no estava al camp, però l'homenatge senzill, però suficient, i contrastant amb l'esperpent, per mi, del Griezmann.
1: Per exemple.
4: L'esputricant.
1: Per exemple.
4: D'una forma, perquè...
1: Que no tocava, tampoc. Va ser gratis.
4: Pots despedir-te, però és ben bé que vinga, va. Vull dar-me un banyo de masses. Pues molt bé. Jo li trauria el nom de qualsevol record del Barça.
1: El Griezmann va dir... Era muy joven, home. Vas venir al Barça amb 28 anys. Sí,
4: una tonteria més.
3: Bueno, el Griezmann, jo...
4: No perdré ni mig minut més amb aquest personatge.
3: Quan era jugador del Barça també li tenia mania, que consti.
1: Exacte. Ell a nosaltres i nosaltres a ell.
4: Bastants.
1: Del Lewandowski, a la despedida del camp, hi havia una pancarta que posava... Robert, amb tu va començar tot, i es comentava molt ara als mitjans, perquè és molt fàcil arribar en un Barça guanyador com el d'ara, per exemple, fitxar pel Barça ara és molt més atractiu, però quan fitxa ell aquell estiu, home, sí que hi ha Xavi a la banqueta, però ell és el primer dels grans fitxatges que es fa, que ajuda que Rafinha, Koundé, em sembla que era que Sié, Christensen, Marcos Alonso, tots vinguessin a darrere aquell estiu. No sé com valoreu això, el fet de saber arribar en el moment en el que arriba, amb 34 anys, i saber marxar també en el moment en el que marxa, perquè no ha volgut allargar una temporada més i marxar malament. Jo crec que ha estat les 4 temporades que li tocaven, no ha volgut allargar ni una temporada més, perquè es veu que no està al nivell, tampoc, i ha sabut marxar com un senyor. No sé què en penseu.
3: Bé, cal valorar qui té al costat. Jo crec que va fer un fitxatge de model de vida. Té al costat una senyora que és molt intel·ligent. Molt intel·ligent. No llesta, De llestes n'hi ha moltes. Dic intel·ligent. És una empresària, una persona que té uns dots especials i que va decidir anar a viure en un lloc meravellós, que és la ciutat de Barcelona.
1: Amb calés millor encara.
3: Amb calés millor encara, amb un senyor que encara sap jugar a futbol i que a sobre va ajudar a aixecar amb un club, amb un equip que anava pel Pedregal. I ella, pues, jo crec que van prendre els dos una decisió. Una aposta, van fer una aposta, es van llançar a una piscina sense saber si hi hauria molta o poca aigua.
1: Quan eres un ídol al Bayern.
3: Quan eres un ídol al Bayern, i resulta que els hi ha sortit estupendo, perquè a tots, fixa't, que jo he estat parlant amb gent, no? Tots del Barça, això sí. Ningú té una mala paraula pel Lewandowski. Ningú té una mala paraula. Diu, opa, escolta, i feia, i surt... Perquè no surt de nit, no veu. És un home casolà, estima Catalunya, el missatge que ha deixat. Sí, és una passada.
1: Catalunya és el millor lloc al món.
3: És el millor lloc al món. O sigui, s'han trobat, o sigui, van aterrissar aquí i van dir, hòstia, sol, platja, bona vida, bon menjar, bona educació per a les nostres nenes, la seva senyora... La Lewandowska, que li diuen...
1: Es diu Lewandowska.
3: Pot fer el seu projecte empresarial de, bueno, que té de bellesa femenina, etc. Escolta, és que... oli molt llum. No és la típica família, amb tots els meus respectes, que ve, cobro i me voy. No, deixa petjada...
4: Com
3: públic,
4: tantes.
3: Com tantes hi ha. I a més tenen tot el dret a fer-ho, cuidado. Però... Ostres, jo crec que s'han enamorat de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, I nosaltres ens hem mandat d'ells, també. De... I, a més, com tu dius, en el moment que aquesta relació pot passar-se de madur,
1: sí.
3: Ostres, doncs jo me'n vaig a guanyar més cèntims on sigui, que no sé on se'n va, on se'n va al final.
4: Aràbia.
1: Encara
4: no, bueno, no està clar.
1: Chicago és el que li ofereix 20 milions a l'any i viure als Estats Units, que clar, és millor lloc que viure a Aràbia Saudí, però clar, si te'n vas a Aràbia en cobres 90.
3: Sí, clar, però tu vés tant a Chicago a passar l'hivern.
1: Clar, clar.
3: I vine aquí. I veuràs la diferència entre l'hivern d'aquí i l'hivern d'allà.
4: Sí,
3: o el Mediterrani i el lago Michigan.
4: Aquí no hi ha massa color.
1: Ell a Polònia.

0: Vaquero, el Julio Salinas... Tots
1: home, és un gran
0: aquí.
1: Atractiu a l'hora de fitxar pel Barça, saber que viuràs a un lloc que, ostres, tothom surt encantat de la vida. I és així. Abans deies això que no ha sabut sortir el moment que tocava. Ara me'n recordo de Luis Suárez, per exemple. Luis Suárez, sembla que va ser l'última, penúltima temporada, ja es va allargar molt. I va tenir la famosa trucada aquella de Koeman, que el va despedir per telèfon, perquè ja no donava el nivell, va marxar a l'Atlético, va guanyar una Lliga, això és veritat. Però, sí. Però que és això, que semblava que el Barça ja ho havia donat tot i que ho estava allargant més del compte.
0: Bueno, també un dia tindríem de fer un monogràfic fenòmeno Koeman, eh?
1: Sí, sí.
0: Tindríem de fer algun
1: de Koeman entrenador.
2: Perquè... entrenador. Com a jugador, intachable. I sempre Wembley...
1: Ahir era 20 de maig, 20 de maig
0: cremar,
1: toca...
0: Va cremar alguna canalla, que sí. Si ho fessin ara, posaríem el crit al cel. Va cremar canalla, eh? Vull dir que... Aquell que està al Celta, com es diu?
2: Com a entrenador té per un capítol no per llibres,
1: sí,
2: diguéssim.
1: Sí. Home, tenia molt talent a la plantilla i no la va saber aprofitar massa. Abans parlàvem de Griezmann, per exemple.
2: Esto es lo que hay. Exacte. Esto es lo que hay, és la frase que queda.
1: I Luke de Jong, que és més peligroso que Neymar en l'àrea.
0: No, però tots aquests se'ls ha posat la cara vermella quan arriba el Hansi Flick i fa el que fa amb la plantilla que té.
2: Amb molts jugadors.
1: Sí, sí.
0: Amb molts jugadors babies. Eren, eh? Amb molts jugadors babies.
1: I el Flick els ha pintat la cara. El Flick els ha pintat la cara.
0: Pinta la cara. Per què? Perquè pues, el tio diu, tinc això, doncs pues, vaig a treballar amb això.
1: A la
0: després
1: seva
0: suposo que parlarem del Xavi Pasqual, si tenim
1: sí,
0: un moment.
1: Sí, després
0: també.
1: En parlarem al final. A la seva primera reunió amb Hansi Flick, a Deco i Bojan els va dir, jo amb aquesta plantilla em veig capaç de guanyar. I no sé, no sé com el Barça no està guanyant amb aquesta plantilla.
0: Imagina't.
1: I guanyar. De fet, tenies tu algun comentari per això de la renovació de Hansi Flick fins al 2028? Perquè ja ha renovat ja Hansi Flick. No sé si té algun any opcional o no, això no ho sé, però ja s'ha fet oficial la seva renovació, o sigui que una mica també és estabilitat el projecte.
0: Bueno, ell també demana que el director esportiu continuï sent el Deco, no? Jo crec que el Víctor Font va acabar de perdre les eleccions quan va dir que fotria fora el Deco. Jo crec que va acabar de perdre. Sí. Ja les tenia perdudes, però si tenia alguna opció...
2: Ja havia començat
0: a perdre, però aquí...
2: Va acabar de... Anava a pedregar, diguéssim.
0: Jo vaig posar també, en castellà es diu tela de juicio, el Deco, quan, perquè era un representant de jugadors, no ens enganyem, no? I tampoc dels... No era el Mendes, no? I vaig pensar, hòstia, on ens fotem amb aquest tio? I resulta que ha fet meravelles, no?
2: És un tio que hi entén de futbol, també. És que abans parlàvem...
0: Evidentment.
2: El Deco era un futbolista intel·ligent al camp. I sí. A partir d'aquí ja suposo que es trasllada una mica a la faceta... pues ja més aviat de despatxos i de representacions, etc, que és el que està fent el Deco. Ho està fent molt bé, estic d'acord amb tu.
1: Sí. Jo crec que se l'ha criticat més del que toca el Deco, perquè s'ha fet molt bé.
2: Perquè tocava criticar, perquè venia de ser representant, i és el que diu el Néstor.
0: Però has vist que ha fet un parell o tres entrevistes només en tot aquest període?
1: Sí. A final de temporada, fa.
0: I ha sigut molt mesurat, molt tranquil... Molt de la mà de la porta del president, molt de la mà del Flick, i això ha portat a l'èxit, perquè és indiscutible, això, no?
2: És que no ha de ser ell de figura.
0: No,
2: o sigui, ell
0: és que
2: ha de
0: no
2: fer la seva feina.
0: Ah, exacte.
1: Sí, sí. I es veu que aquest any el Barça tindrà una mica de més de marge, perquè sembla que arribarà l'1-1 a l'estiu, amb la marxa de Lewandowski,
2: si
1: ajuda
2: el
1: moltíssim.
2: El tema fitxatges, però clar, és un teu pelut, perquè...
0: La marxa del Willy Hernán Gómez també ens ajuda, eh?
1: La marxa... El bàsquet, clar, no sé quan cobra, però... No sé si seran 5 bruts o...
0: Cobra molts.
1: O no sé si nets, no ho sé, però...
2: Amb el pressupost del bàsquet, això és insostenible. Sí. Sí.
1: No pots tenir un jugador... Bueno, pots tenir un jugador que et rendeixi així si guanyes títols, clar. Si no els guanyes, no.
0: Petit estudi de tot això del bàsquet i...
1: És un drama.
2: És que ens n'enfotem dels nadaplites del Madrid, però els nadaplites de bàsquet del Barça...
1: Mare de Déu,
2: portem
1: anys, eh? Que hem rescat una Eurolliga en 20 anys...
2: És que no estem ni a prop, eh?
1: No.
2: És que no estem ni a prop, perquè si has perdut una final per 2 punts...
1: Una Final Four vam perdre amb els Ezequevicius i els
0: vam fer a fora. Vam perdre la possibilitat d'anar a la Final Four l'any passat per una canasta.
1: Sí.
0: Sí, el Parker, l'últim tiro, li entra contra el Mónaco, anem nosaltres a la Final Four. Però no va entrar.
1: Sí,
0: això és així, vull dir,
1: el bàsquet és molt cruel.
0: El Xavi i jo hem vist perdre una Copa d'Europa contra uns tals Banco di Roma, que ja ni existeix, i ens vam... Bueno, guanyàvem de 10, 12, tal, i un tal Wright, Larry, no?
2: Larry Wright.
0: Ens va manegar ell sol.
2: Mitja part guanyant i perdre aquella final amb l'Epic Chicho.
0: Amb dos parts, quan s'ha jugat.
2: Epic Chicho, Jiménez...
0: No, tots.
2: Solozábal, Norris...
1: Els bons.
2: Bueno, Norris estava lesionat. Va haver una... No, no.

0: va ser aquella.
1: No, no va ser
0: una de les Final Fours malaurades, sí, Norris estava lesionat, que va ser clau.
1: Sí. No, no, bueno, però
0: sí, igual, no ens posem nostàlgics.
1: No, però vull dir que també hem perdut coses realment que ens mereixíem, no? Ens ho mereixem molt millor que el Banco.
2: Ja, ja no parlem del Montero.
1: Contra el Panathinaikos, sí.
0: Reconegut, sí, sí, per la FIBA, sí, i reconegut, igual, per tothom, és igual, però és que és
1: el robo del segle.
0: Un robo més, un mes, sí, sí, un mes. Sí. Sí.
3: Continuem. Tenia per aquí apuntat, sí.
0: No, és que ens anem...
3: Les batalletes. No, no, i vosaltres sols us feu mal vosaltres,
1: sí,
3: eh?
1: Sobre... No, perquè això...
3: Llepar les ferides.
1: Saps què passa, Ignasi? Jo... Portem tantes espinetes clavades
3: al cor... S'ha de treure.
0: Aquesta del Brankovic i el Montero...
1: Sí, va ser...
3: Fa mal.
0: Jo, vull dir, en derrotes del Barça m'he sentit fotut i emprenyat, sí, però aquella no vaig dormir, eh?
3: Ja. Yeah. A veure, no és la final
0: estava
3: de Sevilla,
0: pendent
3: però
0: de la
3: quasi.
0: Ràdio, perquè no? Sí, no, quasi, sé que hi havia reunions. Era tan clar, tan flagrant. O sigui, sí, sí. És a dir, és com si agafa un delanter, agafa la pilota en les mans i la fot dintre. I donen gol i donen victòria d'una copa. Perquè és que és una cosa similar. O sigui, sí, sí. Era claríssim. O sigui, no era, ai, però interpretació. No, no, no. I sé que hi havia reunions, i me'n recordo el Jordi Basté, que estava allà a peu de vestuari, que a veure què sentia dels despatxos, que jo pensava, encara ho anul·laran, això. Encara no. Diran que s'ha de repetir el partit o qualsevol cosa.
1: No van tindre valor.
0: Vaig aconseguir no dormir aquella nit.
3: Imagina.
0: Vaig un disgust tremendo. Tio. Jo crec que aquell dia vaig començar a desenganxar-me una mica del bàsquet.
1: Els grecs tenien molt poder en aquell moment.
0: Ja, no, i ara també.
3: Ara que no hi ha els russos...
0: Clar.
1: El bo és que quan van fer el tap es va parar el cronògraf. Perquè, clar, la mesa va parar perquè era bàsquet.
3: Sí, sí.
0: És que era
1: flagrant. I va continuar jugant sense que el temps corrés. O sigui, és que va ser una cosa...
0: Flagrant.
1: És que va ser una cosa tremenda.
3: Sí, sí. Abans parlàvem del ple de victòries de casa. No sé si recordeu algun partit complicat. Jo en tinc apuntat un aquí, per exemple, que marca molt la diferència, que és el gol d'Araujo en 93 contra el Girona,
1: sí,
3: que vam estar a punt de perdre allà, el Barça...
0: És el que hem estat més a prop de perdre punts a casa, no?
3: Més que probable, sí, sí. Perquè
1: els pericos del nord.
3: El Barça està a punt de perdre, estava a punt de perdre dos punts i Araujo com a davanter centre, perquè el Barça no tenia ni Lewandowski, ni Ferran, ni Lamine Yamal, era un dia que no hi havia ningú.
1: I va ser un dia de pluja.
0: Jo no el vaig
3: veure. És veritat.
1: Molt difícil.
0: No el vaig veure, aquell partit. Estava...
1: En l'estadi vam marxar. Sí.
0: Vaig veure el gol, perquè estàvem en un partit del Nano a l'Escala i hi havia un tio que el tenia allà posat al mòbil, ja s'havia acabat el partit nostre, i mirant, una a un, me caco, era una única, i vaig veure el gol.
3: El 92.
0: El gol.
3: Sí, Lewandowski.
1: Un equip que em va agradar molt a mi a l'estadi va ser el Rayo Vallecano.
3: El Rai, sí, el partit del migdia.
0: Partit del migdia és un equip molt respectable.
3: És un dels partits que més ens va costar, també.
1: I ens va costar molt.
3: A casa vam guanyar i gràcies, 1-0.
0: Ho vaig dir l'altre dia, em declaro fan seu a la final de la Conference, que segurament en qualsevol altre equip que estigués a la final...
3: Ho tindran pelat.
1: Per cert, primer missatge pel Pep Acosta, que va dir en aquest foro que estava fart de tant Premier, que la Premier no estava sobrevalorada, que la Premier no valia tant... Finals, Champions, sí, PSG, sí, sí, Arsenal. Sí, sí.
3: Que és campió, Europa League, que és campió de la Premier, ja.
1: Aston Villa, que ja és campió. Final, Conference, Rayo, Crystal Palace. Escolta, la Premier...
0: És igual.
1: Hòstia,
0: aquí s'ha acabat. Aquí s'ha acabat. El PSG guanyarà i el Rayo guanyarà.
1: No, sí.
0: Perquè la il·lusió...
1: El que vulguis. Però ells estan a les tres finals, eh?
0: Sembla molt bé.
1: A les tres finals. Sí, no, sí. No hi ha tres alemans o tres francesos o tres espanyols. Hi ha tres anglesos... I uns altres.
3: Abans era més fàcil que no hi hagués equips anglesos perquè, com que els que no classificaven a la Champions baixaven a Europa League, molts equips de nivell superior guanyaven l'Europa League. I el mateix passava, doncs, si baixes l'Europa League a la Conference
1: League. Ahir vau veure el partit Friburgo-Aston.
3: La primera part.
1: I va fotre
3: un banyo.
1: Hosti, un banyaco en els alemans.
3: Sí, sí.
1: Però impressionant, eh?
0: És que no sé què hi pinta el Friburg amb aquesta final. És que el mateix Celta, no sé què va fer
1: eliminar...
0: contra el Friburg. El Celta?
3: I l'Sporting de Braga després, em sembla. Sí.
0: A quarts, exacte, va ser a quarts.
3: L'Sporting de Braga que guanya el
0: Betis. No, l'Sporting de Braga va eliminar el Betis.
3: I després el Friburg.
0: I després el Friburg va eliminar l'Sporting de Braga.
1: El futbol alemany, aquests equips sempre han sigut rocosos, sempre han sigut ben muntats defensivament.
3: L'Eintracht de Frankfurt contra nosaltres.
1: Ahir l'Aston Villa els hi va fotre un banyo, però una cosa... Ostres, que vaig pensar, mare meva, jo vaig plegar, vaig veure el 0-2 i el 0-3 al començament de la segona part, i vaig pensar, bueno, ja està, i sí, sí.
3: Jo vaig veure el primer i el segon, dos grans gols, per cert.
1: Sí, sí. Bueno.
3: Deies això del Rayo, a veure, el Rayo em sembla que és el dijous que ve. Sí. Serà, em sembla, el penúltim partit de la temporada, perquè després...
0: L'últim és el PSG-Arsenal.
3: L'últim és el PSG-Arsenal.
0: Bueno, l'últim no, perquè llavors ve el Mundial, que són 108 partits, ni més ni menys.
3: Sí, exacte. Sí, sí. Tenia apuntat per aquí de mirar una miqueta allò del descens. Hi ha quatre equips per una plaça... hi ha Girona, Elche, Levante i Osasuna.
0: Veig el Néstor avui que ha vingut amb una samarreta blanca amb franja verda.
3: No. Levante i Osasuna.
0: Sí, estic una mica del Toni. Sí.
3: Són quatre, quatre equips per una, equips per una plaça.
2: Vamos,
3: el Mallorca, en teoria, es pot salvar, però és molt complicat.
0: És el que té més complicat.
3: O sigui, depèn de tots els resultats dels altres.
0: No depèn d'ell. I a partir d'aquest, fins i tot el Girona depèn d'ell.
3: Sí, el Levante ha fet una gran...
0: una gran remuntada.
3: Una gran remuntada. Pràcticament ja ho té fet, perquè...
0: I a més, juga amb el Betis, és possible?
3: Em sembla que juga amb el Betis, sí.
0: Clar,
3: juga
0: el Betis no s'hi juga absolutament res.
2: Betis-Levante.
0: No s'hi juga absolutament res.
3: Sí. I clar, el partit clau sí que és la final, sobretot és el Girona-Elche. El Girona només li val guanyar, l'Elche...
0: Li val l'empat.
3: Li val l'empat, per tant...
0: Perquè condena el Mallorca, també.
3: Sí, sí, condena el Mallorca. I l'Osasuna, a veure, que ho té bé per mantenir-se.
2: També et dic que ahir vaig estar, ahir.
3: Osasuna contra qui juga?
0: Getafe, no?
3: Osasuna-Getafe?
0: Getafe-Osasuna.
3: Que el Getafe s'està jugant la Conference League.
0: Sí?
3: Que el València s'ha estat lluitant pel
0: Barça.
3: I el València
0: se la juga amb el Barça, també.
3: I el València amb el Barça, que el Barça...
2: Ahir vaig estar a Girona, per cert, a la ciutat de Girona.
0: Pericos del Nord.
3: El temps de flors.
0: Segons la teva
2: Pericos del Nord. I hi ha un gran ambient, a la ciutat.
3: Sí.
2: Un gran ambient,
0: Home, és que...
2: Cosa que els dignifica, perquè, hòstia, estan amb el seu equip...
0: Ha de ser-hi, És que ha de ser-hi perquè estan jugant al futur.
2: Una senyera amb un escut del Girona allà al mig de que vaig fer allà al vermut, vaig dir, hòstia, quina senyera més xula, i quan es va desplegar allà un... sense manies. Molts balcons amb la...
3: Bandera.
2: Amb la bandera del Girona. Molt bé. Nanos, molts nanos amb la samarreta del Girona. O sigui que...
3: Ara mateix són Estuani i 10 més, perquè Estuani...
0: Bueno, l'altre dia jo no vaig veure el partit,
3: sí,
0: però sentia per ràdio el Carrusel aquell que van fer, i és que va tenir ocasions al Girona...
3: Contra l'Atlètic de Madrid.
0: Per avorrir.
2: Però no pots tindre 25 ocasions i no marcar.
3: Et mereixes baixar, escolta. Jo també, una crítica pel Girona, que aquí que tindré raó, un equip amb el pressupost que té, que és per quedar mitja taula, no pot ser que porti 2 anys consecutius... Lluitant fins l'últim partit i ara mateix en descens. És una crítica clara i el Mitchell em sembla que marxarà a l'Àgex, ja ho té bastant aparaulat tot. Bueno, al final és un entrenador, escolta, que juga molt bé, però els dos últims anys amb un equip amb un gran pressupost li ha costat.
0: La seva gran temporada va ser aquella que va quedar classificat per la Champions.
3: Home, una temporada...
0: Que va quedar tercer.
3: Va quedar tercer fent 81 punts a la Lliga. La
0: 81 punts,
3: o sigui, em sembla que en el rànquing
0: històric... Hi ha molts equips que no ho han aconseguit mai.
3: En el rànquing històric de màxima puntuació, em sembla que el Girona és el quart. Que ha fet més punts a la història de la Lliga.
0: Jo crec que això només ho ha fet Barça-Madrid i l'Atlètic Madrid.
3: Sí. No. El València ha guanyat lligues sense fer 81 punts.
0: Amb
3: 70 punts.
2: No, el que passa que a vegades això va passar i és famosa la història de l'Eurobetis, no? Que va anar per primera vegada a Europa tal, i després va baixar a segona. Sí.
3: El Villarreal el mateix any va jugar a Champions i va baixar.
2: I aquests equips, cuidado, que a vegades és la seva perdició, és la seva tumba, no? Que van a Europa, tal. Què li va passar a la Champions del Girona? Què li va passar?
3: Va fer el ridícul. Sí. L'Atlètic Club al Villarreal.
0: L'Atlètic Club al Villarreal també han fet el ridícul.
2: Li van prendre 2 o 3 jugadors claves, el Savinho, el no sé què, tal. Pum, s'acabó el Girona. Ja està. I llavors els que han vingut nous pues no han aportat...
3: No han donat el nivell. No,
0: és que no pots encertar-la sempre, clar.
2: Sí, és molt difícil.
3: I a sobre el descens aquest any caríssim, perquè pots baixar amb 42 punts.
2: Escolta, és que la Lliga Espanyola, ho dèiem l'altre dia, és molt competitiva.
3: Pots
2: que el Sevilla ens va guanyar 4-1,
3: Sí, sí, ens va ballar aquell dia.
2: L'Alavés l'altre dia ens va guanyar 1-0, vull dir, clar, és que, cuidado,
3: Et competeix qualsevol.
2: Que et competeix qualsevol.
3: El Rayo Vallecano, que deies, escolta, a casa i a fora, ens va complicar moltíssim.
2: El Mallorca ens va costar moltíssim guanyar-lo allà, no sé.
3: Sí, sí,
2: bueno, és així. Hi ha 5, 6, 8 equips que és molt complicat guanyar-los.
3: Que saps que vas a casa seu i dius, ui, avui tocarà patir.
2: Bueno, què dèiem del camp del Getafe i l'Osasuna, no? Que, sí. Ostres, a veure si empatava.
3: Camp del Celta ha sigut a Noeta.
0: Sí, bueno,
3: Osasuna
0: no havia perdut cap partit de casa i n'ha perdut 3 de seguits.
3: Sí.
0: Contra l'Espanyol. Contra Madrid i Espanyol. Sí, sí. Que l'Espanyol guanyi allà, sí, té la marina. Ja sí.
3: Contra el Celta, quants anys vam estar llepant? I contra la Real Societat aquest any hem llepat i, bueno... En els últims 10 n'hem perdut 5.
0: L'Espanyol ja està salvat, sí, però jo penso que el Girona juga bastant més que l'Espanyol.
3: Clar. Però en 38 partits, realment, la classificació et posa on et mereixes.
0: Sí.
3: Això sí que ja pots no jugar millor o pitjor, però...
0: L'Espanyol ha sigut molt curiós perquè fa fer una primera volta de Champions.
3: De Champions,
0: claríssima.
3: 34
2: punts. Tampoc li tocava.
3: No era un nivell real.
2: Tampoc era el seu nivell.
0: I ha fet una segona de descens directe a la primera volta.
3: Jo crec que és la pitjor volta de la història de la Lliga, em sembla.
0: Pues no ho sé,
3: bueno, ara amb les dues victòries potser no, però...
0: A prop deu estar. O sigui, a prop deu estar.
3: 10 punts han fet.
2: Sí, però segons quin resultat es doni, pot quedar fins i tot empatat amb el setè.
0: Pot arribar a la Conference.
3: Exacte.
0: Hi ha un parell de combinacions de resultats que si guanya el Rayo la
3: Conference
0: que llavors
3: Europa League,
0: deixa plaça i passa Europa League, pot passar l'Espanyol a la Conference. I no són resultats massa...
3: Clar. O el València.
0: Bueno, d'entrada que el València no guanyi. Sí.
3: O inclús el Sevilla, em sembla que podria jugar.
0: Igual ho té cru.
2: Si
0: penso
2: tu entres
0: que cru.
2: Amb 48 punts a la Conference, és que llavors el nivell que enviem allà és el que hi ha. Clar. És el que hi ha. Sí, perquè, sí. Clar... Llavors et trobes en qualsevol equip que ha quedat quart o cinquè a Alemanya...
0: Anglaterra,
3: i et pinta la gana.
0: Anglaterra, quina posició va a la Conference?
3: El vuitè, no sé. El novè, em sembla.
0: Vuitè o novè.
3: Vuitè i novè.
0: Perquè
3: l'any passat, l'any que ve...
2: Brighton, setè. Bedford, vuitè. I novè, Sunderland.
3: Sí, perquè...
0: Qualsevol d'aquests
2: equips. El dècim va al Chelsea.
3: L'any que ve poden...
2: I l'onze va al Newcastle.
3: L'any que ve hi poden haver, em sembla, fins a 6 equips anglesos de la Champions. Perquè l'Aston Villa hi va segur.
0: En espanyols hi hauran 5, ja, segur.
3: Sí.
2: El Crystal Palace va al 15.
3: I és finalista.
2: És que la Premier també, déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, sí. Clar, hi poden gastar. Ahir, per exemple, el Friburg no ha fet mai cap fitxatge de més de 44 quilos i el lateral suplent de l'Aston Villa costava 44 quilos. O sigui, aquest és el... Clar, que era el nivell normal, que hi hagués la diferència que hi va haver ahir a la final.
0: Clar, finalista, estona, clar, és que...
3: Els diners manen al final.
0: Amb l'obligació d'arribar molt lluny.
2: Això és possible, perquè m'ho van dir, que el que baixa de divisió, la televisió li dona 51 milions d'euros.
3: I el Barça,
2: per guanyar la Lliga. Que dius?
3: Sí, sí.
2: Això és que m'ho van dir, vaig dir, vols dir?
3: Jo vaig veure una estadística que era que la Lliga recaptava 5.000 i pico milions i en premis en repartia 300. I la Premier és el que en recapta 6.000 i en premis en reparteix 2.000. Que dius, home,
2: bueno,
3: aquí
2: de la Liga,
3: podria haver un repartiment...
2: El de la Liga i el Tebas no té explicació, eh?
3: Un repartiment no una mica millor.
0: És un altre meló.
2: És una altra cosa. És un altre programa.
0: Molt important.
2: Perquè si tu guanyes el que facturen i no reparteixes amb els equips, sobretot els clubs, Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i otro, que et fan espectacle, que a Europa et fan viure, que la gent es pilla la Lliga per aquests
3: competeixes
2: clubs,
3: a la
2: i
3: Lliga
2: no els hi dones més que 50 milions per guanyar la Lliga, xaval, és que n'hi ha per anar a jugar a França, tu.
3: Sí, sí.
2: O a Portugal.
3: Que el Barça, imagina't ara, per guanyar la Lliga 200 milions d'euros.
0: Però a veure, per això és una cosa votada pels clubs, perquè és una...
3: Sí, sí, clar. I per majoria absoluta, sempre.
0: Clar,
3: sí,
0: llavors,
3: clar.
0: A partir d'aquí...
3: D'aquí és culpa,
0: els mateixos,
3: no?
0: Clubs,
2: però, Xavi, saps,
0: però clar, els clubs més modestos no voldran.
2: Tu saps que ells t'aproven les comptes o no? Tu saps que et presenten, us ho vaig explicar l'altre dia, presenten els pressupostos i te'ls aproven o no? Te'ls aprova un senyor de fora, et fan una auditoria, la Liga, que és a sobre el teu jefe, i et diu si pots fitxar, si no pots fitxar. Si ells diuen que tu t'has vengut uns palcos, però que els cobraràs el mes de juny i no te'ls volen incluir, no te'ls incloeixen, i són 50 milions d'euros. I dius, hòstia, què ha passat?
0: És el que estic dient.
3: Ara el Barça està lluitant amb aquest pagament.
0: Tot aquest status quo que hi ha amb això, ho han votat els clubs.
2: Oh, clar, però perquè els altres els diuen, us donarem això, dieu que sí. Tots diuen que sí. Tots diuen que sí.
0: I arriba aquell moment en què...
3: Menys el CBC.
0: Ara, no em sortia el nom del CBC, que... Ara invertiu en això, el CBC, que...
3: A la porta va ser valent, encara que suposés la deu de Messi.
0: La Porta i el Florentino van ser els únics que van dir que això no, que per aquí no passem, que els nostres drets valen molt més que això.
3: Sí, sí.
0: És molt normal.
3: I ha sigut un encert. s'ha de dir. Era decisió molt difícil
0: de
3: la Porta.
0: És de les poques coses amb les que estaria d'acord amb el Florentino Pérez.
2: La Superliga.
0: Absolutament.
2: Sí. Per això la Superliga, en el seu moment, si tu agafes els tres equips espanyols, dos equips portuguesos, dos o tres equips francesos, dos o tres italians, fas una lliga de 18-20 equips europeus, Superliga, que es reparteixen bitllets de debò,
0: però aquest era el projecte.
3: Per això la Champions ha passat per l'Aro i ha canviat el format.
2: Clar,
3: clar.
2: Al final, per això es va crear, per això es va idear tot això.
3: El format de la Champions.
0: I més històries, clar.
2: Perquè heu anomenat el Mundial, ja ha sortit el tema. La paraula Mundial ha sortit. Jo estic fent la col·lecció de cromos.
3: Jo també l'estic fent. Ja m'ha tocat el Messi.
0: Estic molt content de fer col·leccions de cromos.
3: Ja m'ha tocat el Messi.
2: Jo de tota la vida, Xavi. Faig des dels anys 70 col·lecció.
3: Jo l'he començat fa 4 dies i ja m'ha tocat.
0: T'has impartint amb sobres de cromos d'una forma espectacular. Has anat ja
2: com tota la vida.
3: Home, Sant Antoni.
2: Encara no, ara canviarem l'Ignasi.
3: No, jo el tinc, però ja te'ls portaré.
2: Ignasi. Tu mira els països que hi han.
3: Curaçao,
2: Panamà...
0: Deu ser, per l'amor de Déu. L'àlbum, la quantitat d'equips que hi han, deu ser un atles.
3: 100 pàgines són d'àlbum.
0: És una barbaritat.
3: I pel proper Mundial avui surt que la FIFA el vol fer de 64
0: equips.
2: És que és ridícul.
3: Perquè tots els països del món...
0: 26 jugadors seleccionats, no? O 25?
3: Sí, 26.
0: Això per 48 seleccions, no? Multipliquem, eh? És el número de cromos, més els escuts, més els estadis, més a saber...
2: No, la veritat és que és molt breu, eh? No és un... No,
3: de fet, no sé quan surt la llista d'Espanya, però no deu faltar.
0: Està al caure.
3: Sí, la setmana que ve, com a molt tard. Suposo, deixarem que acabi la Lliga, suposo. Per si no hi ha cap baixa.
0: Ja n'han sortit algunes,
3: sí.
0: De llistes.
3: Sí, avui ja ha sortit, em sembla, l'Anglaterra. Hi ha baixes com Phil Foden, em sembla, que no hi va.
2: Aquí hi ha un... Després, si voleu...
0: Alemana, no hi va Ter Stegen.
3: L'Alemanya
0: no
3: hi va Ter Stegen. Brasil hi va Neymar.
0: Brasil hi va Neymar, sí.
2: La UEFA aprueba una revolución en el fútbol de selecciones. El organismo apuesta por un nuevo concepto para las competiciones masculinas a partir de la temporada 28-29. Hi ha un canvi radical.
0: Però què és un canvi radical?
2: Pues un canvi en el Nations League, en el tema de partits amistosos, en el tema de classificacions a l'Eurocopa o al Mundial. Hi ha un canvi radical.
0: Però amistosos ja no n'hi ha, perquè on hi havia amistosos hi ha Nations League.
2: Bueno, n'hi ha.
0: Espanya no fa amistosos. Sí, Espanya juga...
3: Les del mes de març.
0: O classificatòria.
2: Va fer poc.
3: El mes de març.
0: Bueno, sí, perquè...
3: La finalíssima, no?
0: Perquè estaven fetes per les play-off, per les últimes classificacions, diguéssim. Llavors, clar, tenien que parar, perquè tampoc sabien quins 8 seleccions europees hi havia aquí.
2: Hi haurà lligues de seleccions nacionals. Hi haurà lligues. I aquestes lligues proporcionen...
0: Ara hi ha lliguetes. És una lligueta per grups. A l'A són els més forts, a la B...
2: Després t'ho deixo perquè llegir-ho és molt farragós, però mentre que la Liga 2 té la forma de 18 o 19 equipos restantes de la Liga... O sigui, és...
3: Un format diferent.
0: O sigui, 18 o 19, o sigui, més partits.
2: Clar.
0: Fantàstic.
3: Canviarem de tema. Sí, anem a parlar del Mercato. Abans parlàvem de Lewandowski.
0: Mercato.
3: Hem de parlar del davanter centre, òbviament. És el tema central d'aquest estiu pel Barça. Algun nom d'aquesta setmana que hagi sonat, que no haguem comentat, que us convenci? Són els mateixos de sempre, de Julián, João Pedro, Harry Kane, són els mateixos? O
2: vaig,
3: què?
2: Vaig veure un partit del João Pedro, que juga al Chelsea, no?
3: La final amb el City,
2: 20,
3: no?
2: El número 20 del Chelsea. No va tocar la pilota?
3: No, va ser horrible el partit.
2: 65 minuts que vaig mirar.
3: Fins que es va lesionar.
2: No va tocar la pilota, qui? Xavi, el João Pedro aquest.
3: I no va al Mundial.
0: Que el desconec. A mi
3: no va al Mundial.
0: Me'l creu pel carrer i no el reconec.
2: No, però
0: no sé
2: és que a tu et posen la senyora del Chelsea, el 20, surts del camp, no et passarà la pilota, amb ell tampoc. No va tocar la pilota, ni tocar la pilota. Ni rematar, ni passar...
3: S'ha de dir que el Barça, si el volgués fitxar, que sembla que agrada, però si el volgués fitxar, ho tindria millor, perquè no va al Mundial. I el Chelsea no juga a competicions europees. Hem de saber si Xavi Alonso el vol o no, també. Perquè...
0: Bueno, té 70 o 80 jugadors en nòmina, el Chelsea.
2: Això ho ha complicat, El Xavi Alonso es veu que una de les coses que ha dit és que de moment no es vol desfer de ningú, que vol veure que hi ha, que no venem a ningú abans que arribi jo.
3: Però el Chelsea no jugarà a Europa.
0: Qui?
3: El Chelsea, clar, per això, i molts jugadors importants potser diuen, escolta, jo vull jugar a Europa i forcen per marxar. Això...
2: Home, això sempre ha passat.
3: Per això, també... Cucurella sembla que Cucurella potser marxa.
0: Està a prop de l'Atlètic de Madrid, tinc entès.
3: I si no, Barça.
0: Igual que Bernardo Silva,
3: Sí.
0: De prop de l'Atlètic de Madrid.
3: I Rodri del Madrid.
0: Es veu que està fent molt per anar allà. No sé jo, Rodri del Madrid,
2: Sí, el Florentino tota la vida ha dit que vol el Rodri. O sigui, que
3: ja per això els equips ja es comencen a moure, per això dic que el Barça... clar, no acaben de sonar jugadors... per incorporar-se. No sé com ho veieu vosaltres.
2: Jo tinc una carta pel Pep Acosta i els que pensen com ell sobre el tema Julián Álvarez.
3: Doncs vinga, Julián Álvarez.
2: Em sap greu que no hi sigui el Pep, però bueno, estimat amic i company Pep, et vull fer reflexionar sobre el meu no al fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. En Julián és un futbolista magnífic, té gol, mobilitat i milloraria sense dubte qualsevol plantilla d'Europa. Però la qüestió és si el Barça pot i ha de fer una operació d'entre 100 i 150 milions d'euros. La resposta és no, per mi. No es pot confondre desig amb necessitat. Els problemes, com feia el Barça abans, ja sabem que no es solucionen amb un fitxatge de campanilles. El resultat d'aquesta mala praxi ja el coneixem. Economia dèbil, marge salarial inexistent, palanques consumides, etc. El cas Julián Álvarez a mi em recorda el cas Griezmann i el cas Dembélé. Els futbolistes, amb molt de talent, arriben a un lloc, Can Barça, molt diferent, tant físic, emocional i tàcticament, i fracassen. Tenim que agafar, per exemple, l'exemple del Bayern de Múnich, que no trenca per la seva política general l'equilibri econòmic per un caprici de mercat. Aquesta política poc espectacular pot sostenir el Barça durant dècades. Si fitxem a Julián Álvarez, el nom estaria de nou per sobre del pla. I això no pot ser. Per finalitzar, i espero que estiguis d'acord amb mi, Pep, necessitem reforçar posicions, cuidar la massa salarial, renovar jugadors que sortiran, protegir els joves en tots els sentits i construir una plantilla més profunda. Cordialment.
3: Que et contesti la setmana que ve el Pep,
4: sí,
3: a costa, a veure què en pensa.
4: Que sentirà, vull dir, el pot...
2: Jo em sap greu, jo ja ho tenia escrit abans de que digués.
3: Que et contesti.
4: I a veure, sí, Julián Álvarez.
3: Sí, sí. I parlant del nou del Barça, Ferran Torres, el renovaríeu? Sembla que...
4: Home, sembla que es quedarà, no?
3: Sembla que, clar, es quedarà, però l'any que ve acaba contracte, no sé si el renovaríeu o no, ha fet un bon final de temporada, va començar bé i ha acabat bé.
4: En aquest foro ha estat massacrat.
3: Ui, tant. Sí,
4: inclús
3: sí.
4: Algun cop que ha anat a Cantalet o això, a veure algun partit, ha estat massacrat en general. No hi ha...
3: I alguns casos amb
4: no raó. No hi ha el meu amic Néstor.
2: Jo
4: no,
2: mateix.
4: No, no. No, però no tu. Tu i molts més. Sí.
3: Alguns casos amb raó, perquè ha estat 3 mesos sense fotre un gol i un davanter del Barça no,
4: no
3: pot.
4: No, i veient la porteria, però va molt més petita, sí, que un forat, sí, de gol, de golf. O sigui, sí, sí. Una
2: us
4: cosa...
2: recordo camp del Chelsea.
3: Sí, mare de Déu. Al minut 5,
2: ja
3: sí, sí.
2: Després marca gols i tal. Sí. I, escolta, jo me n'alegro, no ho sabeu com, imagineu-vos-ho, no? No sabeu com. I espero que li surti un Mundial brodat, que poti 12 gols al Mundial i sigui superestrella, perquè després ens el vendrem més car. I ja està, tu. Ja està.
3: I parlant de jugadors odiats, De Jong ha fet una entrevista infame, no sé si l'heu escoltat.
2: Sí, bueno, llegida.
4: Zero
3: autocrítica.
2: Autocrítica, sí. Senyor De Jong, autocrítica zero... Jo no em sé vendre, no sé què. Cobres 14 milions d'euros, sí, xaval, i l'altre dia et vas esborrar perquè tenies cagarrines. És que és l'últim, tu.
3: El Firmino, ja, en canvi, va jugar i es perd el Mundial, per voler jugar tot.
2: Bueno, és que és
4: qui que està compromès... sempre et voldrà jugar tot.
3: Bueno, per això, però,
4: quant al Gavi, sempre et voldran jugar.
3: Però dic, s'ha de valorar.
2: No, i el Yamal, i el Pedri, i el Joan Garcia...
3: S'ha de valorar això, també, els que volen deixar-s'ho tot pel Barça. Escolta, que, i cobren menys que el De Jong, eh?
4: No, és Jong un... és
3: el Lamine cobra menys que el
4: a
3: De Jong.
4: A nivell
3: que...
4: sou, és un lastre, això està claríssim. Això, estem d'acord tots.
3: Jo és que
4: això.
3: M'he escoltat, he llegit l'entrevista i dic, hosti, quina poca...
4: El problema és el que el va renovar en el seu moment per tants anys. El que es va renovar, crec, per vendre'l.
3: Sí, sí, fins al 30-31.
4: I ara resulta que ni vendre i el tens renovat, amb un sou estratosfèric. Clar, és que és un dels altres culpables d'aquesta massa real elevada, diguéssim.
3: Tots els entrenadors el volen, això sí que és algo que em sorprèn. Però bueno, veurem la temporada que ve. Gavi ara li ha pres bastant el lloc, i Bernal també, veurem la temporada que ve, haurà de competir la posició.
4: És que jo mateix,
3: per tant...
4: que no sóc dels que més l'ataca, com ja sabeu, és que jo no el trobo a faltar.
3: Sí, clar, clar, aquest final de temporada...
4: Ja no, és que jo no el trobo a faltar.
2: Quan s'ha lesionat, que era la primera pregunta que fèiem en aquesta tertúlia, qui ha trobat a faltar el Frenkie de Jong? Ningú el trobava a faltar. Llavors hi ha defensors a la premsa, el David Bernabéu, que és un home que jo segueixo, el defensa cap a l'espasa. Sí. Jo no, ho sento molt. Un tio que cobra 14 milions d'euros m'ha de ser diferencial en els partits. I no ho és. No ho és. El Lewandowski aquest any no, però els altres 3 anys ha sigut diferencial. Li tiraven
3: un meló,
2: patapum, a dintre, patapam. Tinc totes les portades dels esports de partits guanyats al Barça.
3: 3 lligues
2: quedaríeu
3: en 4
2: parats?
3: Anys.
2: Quedaríeu parats? Sí. Lewandowski Salvador, Lewandowski de nuevo, Lewandowski marca el 1-0.
3: Sí, sí.
2: És així. I aquest senyor no té ni una portada.
1: Bueno, avui en té una perquè fa
0: una entrevista
3: exclusiva, clar.
1: Bastant patètica. Yes.
3: Sí, sí. D'altres posicions del Mercato. La setmana passada, em sembla, fa dues, vam dir que el Barça, sobretot, havia d'intentar millorar la davantera i la defensa, que al mig del camp no s'havia de tocar. Perquè...
0: No, sembla que Casador està en rampa de sortida.
3: Sembla,
0: he sentit
3: això
0: a,
3: sembla.
0: A
3: i la
0: llocs.
3: Defensa, Bastoni ja no sona amb tanta força. Sembla que Flick ha fet una miqueta allò... Ha posat
0: reculat,
3: el fre.
0: Ha reculat una mica, sí.
3: No sé què en penseu vosaltres. Koundé, hi ha molts dubtes si seguirà o no seguirà, per la seva actitud també als últims partits. A la Rua no se'l va veure massa efusiu. No sé com ho veieu vosaltres.
1: N'hi ha un defensa del Tottenham, que és...
3: El Cuti Romero?
1: Sí.
3: Sí.
1: Aquest està sonant ara.
0: És central.
1: Ja fa dies, sí, sí. És un central. Està seleccionat, sembla ser. El Tottenham també depèn de...
3: Avui he vist una notícia del Cuti Romero. Em sembla que a l'últim partit de la Premier, que es juga a no baixar, el Tottenham, no hi serà perquè està veient un partit a Argentina.
1: Imagina't. No sé, aquest sí serà una bona...
3: Sí, és una post... Clar, si el Tottenham baixa, molta gent anirà a pescar allà, però se la juguen a l'últim partit. Han d'empatar, em sembla, empatant el rival.
1: El Bastoni, el que li passa és que, bueno, quan li van fer... Van posar un preu, el Barça va dir que no, tal... I després l'Inter també ha apretat molt, i clar, es refreda.
3: El Madrid sembla que entrar també per al Mourinho, que li agrada a Bastoni.
0: El Bastoni.
1: Bueno, sí. Pues perfecte.
3: Per tant...
1: Jo no el trobo que sigui. Jo el recordo el partit que van fer la temporada passada contra el Barça i el trobo un tio que no... El recordo com expeditiu, per dir-ho d'una manera suau.
0: És que la defensa de l'Inter va tindre milions de problemes.
1: Exacte,
0: eh?
1: Gens tècnic i gens...
3: Criticàvem el Barça, l'Inter va rebre 6 gols en 2 partits, també. O sigui, que
0: I 2 o 3 pals i ocasions i paradons d'aquell porter. Sommer.
3: I a la final de la Champions en va rebre 5. O sigui que...
0: Sí, per exemple. No, amb el Bastoni de central,
3: exacte,
0: eh?
3: Exacte. No
1: el Bastoni cap. Aquest, que jo no li veig... Bueno, no sé, no el veig un defensa de 30 milions d'euros i el sou que després ens costarà, naturalment.
3: Ara he comentat el nom de Mourinho. Sembla que cada vegada que està més a prop, ja ho confirmen molts periodistes.
0: Sí, sí. No, ell mateix ho confirma. Sí.
3: Què en penseu de la temporada que ve?
1: Jo personalment crec que és una fugida en endavant de l'amic Florentino Pérez, que no sé quan seran les eleccions del Madrid.
3: Avui ha confirmat el Riquelme que
0: sí.
3: Es presenta.
0: Però ho ha d'acabar de confirmar el dissabte, eh?
3: Sí, però dic que avui ja ho ha confirmat la Junta Electoral, que es presenta.
0: Avui bon. Ha donat el primer sí, però que era bàsic sí. Que ho fes, si no
3: si
0: ja no podia.
3: Si no deia 48 hores, no...
0: Exactament. No i per un dissabte ho acabarà de confirmar. O sigui, és estavellar-se, però bé, bueno, mira, o sigui... No bueno. Sé si guanyés... És que no guanyarà, aquest home no pot guanyar, és impossible, o sigui... És impossible la parada.
1: No podia guanyar el Florentino la primera vegada.
3: Sí, però jo crec
1: si
3: que no té...
0: El poder que té.
3: Jo crec que no té absolutament res
0: a fer. Ha canviat tot molt. Ha canviat tot
3: almenys, molt. Almenys veurem unes eleccions. Això almenys, escolta, s'ha de valorar. Que...
0: Bueno, el Florentino no vol debats, no. Que es toma amb el criteri
3: endemanadors.
0: Normal, clar. Normal,
3: jo crec que, sí. Jo crec que perdrà 90-10, una cosa així.
1: No vol debats perquè està com el Bidem, dels Estats Units, el Joe Bidem, que està que no està, no toca ni quasi ni hores.
0: Dir, volta...
1: Que l'apretin començarà, niña, sí. Tu, que tu eres muy feo.
3: L'altre se'l repassaria.
0: Pot començar a dir besties, el xaval jove, el xaval, un tio empresari d'èxit.
3: Compares en canvi...
1: Va ser ell en el seu moment.
3: Compares en canvi en la porta, en els debats i... Clar,
0: és que el Florentino va voler ser la porta en aquella entrevista.
3: Sí,
0: i
3: una mica.
0: Evidentment,
3: no, no. I va patinant.
0: Té altres virtuts, però aquesta no.
3: El carisma sí. I la làbia no és la de la porta.
0: No. Se'n va per temes grollers i... En fi,
1: a mi l'entrenador que porti el Madrid m'és igual. O sigui,
3: però el ser Mourinho...
1: Però saps què passa? Que tinc tan mal record d'aquest tio en el Madrid, tan mal record... Sí, un tio...
0: Ho han brutat tot,
1: tòxic, un tio escarós, un tio agredint els altres, fotent... Es tapava el nas quan passava el Messi pel costat. Un tio desagradable en l'Inter i desagradable en el Real Madrid. Molt desagradable. O sigui, una persona que havia estat dintre el Barça sense cap respecte. O sigui, un pòtol amb totes les lletres i l'accent ben gros.
3: Té un ressentiment amb el Barça que no s'ha pogut treure mai.
1: Em sembla una persona que li tenien d'haver tret el carnet d'entrenador, perquè... es va portar com una verdadera mala bèstia, bueno, amb uns comentaris a la sala de premsa i tal, una cosa, que és que, si feu memòria, va ser que tots estàvem escandalitzats, no?
4: Ah, però se li permetia perquè estava on estava.
3: I se'l defensava. Sí,
4: sí. Ah, bueno, i ara hi ha els soldats de Mourinho.
3: I per això dic, Xavi, tu què en penses de Mourinho, la però segona etapa de Mourinho?
4: Són el mateix que
1: Xavi,
4: el Néstor.
1: Nosaltres que som del Barça, tenim un entrenador que va en el segon entrenador per la cara, per l'esquena del Real Madrid i li fot el dit a l'ull i se'n va...
3: Dimiteix el mateix.
1: I tu et fa gràcia? Com
4: a... I en fotent-se'n de qui és este.
1: I qui és... Tu et fa gràcia, això?
4: No, gràcia. Hòstia,
1: jo li dic, li escric una carta a la porta i li dic, hòstia, fot-lo fora, aquest impresentable.
3: Pito tu. Villanova, Pito Villanova.
1: És un imbècil. Ai, no vull insultar ningú, no vull insultar. Però no, s'ha si portat
4: no
1: com una
4: no
1: persona amb poca...
4: Si s'insulta amb... sol, aquest tio. S'insulta sol.
1: I ara... Havia...
4: El que passa és que ve de fracàs en fracàs.
1: Havia fracassat a diversos equips.
4: Bueno, va guanyar una conference, em sembla, amb la Roma. Va guanyar una Europa League amb el United, no?
3: Sí.
4: Clar, vull dir, sempre amb bons equips.
3: Amb 15 anys, clar. O...
4: Clar, sigui, amb bons equips. Clar, guanyar una conference, bueno. Clar.
1: Però el Benfica s'ha classificat per la Champions?
3: No
4: s'ha classificat per la Champions.
1: Ja
4: o sigui...
1: Però ja està. I ara amb el Madrid, pues ja,
3: tots els
1: ja sabeu el que tocarà.
4: I a Turquia també va anar de
1: entre,
4: pel
1: parar. Entre la rajada del Florentino, els àrbits acollonits...
3: Que han denunciat el Florentino.
1: L'any que ve, hòstia... Perdona?
4: Bueno, i el Barça.
3: Els àrbits han denunciat
4: a Florentino. I espero que el Barça també el denunciï, sí, perquè sí. Ja em sembla ja que es despixarà la cara directament.
3: Sí, sí. Sí.
4: Estarà el tio cagà, estarà el que vulguis, però el que he dit és el que he dit. I ha fet acusacions molt greus.
3: Exacte.
4: No demostrades.
3: Un que tema, li van robar
4: tema,
3: la Lliga.
4: Un tema que està en judici...
1: No, però que...
4: No es pot dir que han comprado árbitros.
1: Que és administració...
4: Això, comprado árbitros. No, perdona, això no està demostrat.
1: Administració sí. Desleal, que no hi ha trampa.
4: Vale, correcte,
3: el Negreira no podrà declarar, ha sortit aquesta setmana, no podrà declarar.
4: No podrà declarar, no? I a més a més, jo que d'aquest... Hi ha l'informe d'Hisenda amb el que es van basar a tot el començament d'aquestes històries, que tot el que va sortir es va ocultar una informació que Hisenda mateixa deia que aquí no hi ha rastro de corrupció deportiva, el que diu el Néstor. Administració desleal. Sí, d'acord, aquí hi ha responsables i hi ha gent que, però, gent que sí, ha fet sí. Trincar. No, i no han sigut els àrbits els que han trincat, eh? Com s'ha demostrat després sobre el camp, si és que això ho estem dient sempre. Vull dir, poden vendre la fal·làcia aquesta de que el Madrid l'estan robant, però bueno, si el Lamine Yamal en 18 anys ho va dir més clar que l'aigua, roben i se quejan.
3: Sí, sí. Ens queden res, 5 minutets de programa. Volia comentar una miqueta el tema de Xavi Pascual,
1: sí.
3: Perquè sé que és algo que encén una miqueta el barcelonisme, que sembla que marxarà a Dubai. Clar, ara Dubai, com que té una plaça a l'Eurolliga, doncs tenen pressupost il·limitat i Xavi Pascual sembla que marxa 4 mesos després d'arribar com a entrenador de la plantilla. Què en penseu d'això, Néstor?
4: Jo sé que és el que hi entenc.
3: Jo sé que estàs bastant encès.
4: Jo no hi entenc tant, ni...
3: Per tant...
4: No, tinc la meva opinió, però...
1: La Junta de la Porta, jo això ho he llegit perquè està publicat, va avalar amb els seus calés de la butxaca que vingués el Xavi Pascual, que va costar 3,3 milions d'euros, amb la qual cosa la secció va passar de 28,7 milions a 32 milions de cop i volta, no? En un moment complicat de la regla euro. Es va fer una inversió aquest estiu que s'arribarà als 39 milions a la secció, aprofitant la marxa, com dèiem abans, de Willy Hernán Gómez. En el Xavi Pascual se li augmenta el pressupost, se li porten els fitxatges competitius que ell ha demanat. Els que han volgut vindre, hi ha que no vindran, no? Cubells és apartat de la secció. Cubells, per desavenances amb el Xavi Pascual,
3: sí,
1: se l'aparta de la secció i es posarà un altre directiu. Però, tot i així, el Xavi Pascual diu que se'n va a Dubai, que no ha fet ni una temporada sencera. Ell mateix va dir que si el Barça el necessitava, que hi aniria i que cap problema. La gent, l'aficionat, ha comprat el relat del Xavi Pascual, no? I segur que el Barça ho hagués pogut haver fet millor. Però el que jo no entenc, que el club fa un esforç molt gran i ell continua decidint marxar-se a Dubai. Escolta'm, que digui que és per calés. Ja està, no? Però que es digui amb l'ACB en joc, previ pagament de la seva clàusula de 300.000 euros, em sembla excessiu. I per això mostro el meu malestar contra ell, no?
4: Imagino que l'oferta de Dubai és marejant.
3: Clar, segur.
4: I aquí, doncs... Pues,
3: algun fitxatge que estava fet pel Barça també ha anat a Dubai.
4: Ha anat
3: El Diallo, em sembla que
4: sí,
3: és.
4: Sí, exactament. El Francisco.
1: El Francisco.
4: Francisco.
1: Però tot això va unit. perquè els havia demanat
3: el Barça,
1: el Xavi Pasqual.
4: Però clar, si ja estava... Si ja estava
1: i diu, bueno, pues me'ls enduc cap allà.
4: Si ja estava amb tractes amb aquella gent, pues evidentment li diu, quiero estos. Eh?
1: O sigui, però que no diu molt, o sigui, això de, no, és que vaig demanar per l'estiu uns i no me'ls han portat. Escolta, ja saps com està el club, primera. No, és que me'ls han promès i no... I per això es va enganxar amb el Cubells, no? Que li va dir, bueno, tio, escolta, és que és el que hi ha. I tens aquí el Willy Hernán Gómez aquest que se'ns menja el pressupost, no? I el tio es va cabrejar. No, perquè no m'han fet cas. Bueno, però ja sabies on venies. I segona, ara que t'ho posen en bandeja de plata, venen els... Pues, si no estimes tant el Barça, macho. Mira, els del Barça, fotem calés per anar a veure el Barça. Fotem quilòmetres, que estem benzina, ens n'anem on sigui. Ens costa molta pasta ser seguidor del Barça. I que vingui un tio d'aquests, que cobren el que cobren i tal, i que són molt del Barça, i després ve Dubai, que no em diguis, hòstia, no, tu, és que és...
3: Un històric Dubai. Del bàsquet.
4: És que és, no, és, que és vergonyós que Dubai pugui guanyar
1: Dubai,
4: la Dubai.
1: I te'n vas allà fotent-li una botifarra al club que tu dius que ets tant d'aquest club. Hosti,
4: repetim,
1: perdona, però no puc.
4: Euroleague, eh? O sigui, no... Hombre, Isaac...
1: No puc entendre-ho, t'ho sento molt.
4: No, no, veig cremadíssim en aquest tema.
1: Sí,
4: jo
1: sí.
4: Hi entenc menys d'aquest tema, però bueno, si marxa ell, en fitxarem un altre, ja està. O sigui, el tema està en fitxar jugadors competitius.
1: L'Ivon Navarro, sona l'Ivon... A sobre que ha barrejat, no és que hem parlat amb l'Ivon Navarro, home, si estàs dient que te'n vas? Doncs pues clar, només
4: Spanoulis, soltaria. No? Spanoulis, aquest que és entrenador.
1: L'Spanoulis també sona, bueno. Jo agafaria algú que sapigués el que és la CB, que és duríssima la CB, eh? Clar, un altre, eh?
3: Sí, sí, ara mateix el play-off ens tocaria contra el Joventut, em sembla. Els quarts de final.
1: Ahir va guanyar, va fer un partidàs.
3: Ahir va remuntar 15 punts al final.
1: Va fer un partidàs contra el Tenerife, la penya sense pivots.
3: Ens queda re, un minutet. Us demano la porra del València-Barça.
4: No, però ja no s'ha parlat ni un moment de la final de la Champions femenina, la qual em sembla...
3: Sí, sí.
4: A guanyar, eh?
3: No ho hem sabut fer bé.
4: A guanyar.
1: I que vam guanyar la Copa de la Reina.
3: Exacte.
4: A guanyar aquesta final,
3: sí, sí.
4: Eh?
3: No hem de fer com l'any passat, perquè contra l'Arsenal s'havia de guanyar, es van a recollir la copa i no es va fer la feina.
4: Aquest any van més previngudes,
3: contra
4: perquè l'Olympique de Lyon és un equip
3: contra,
4: més perillós.
3: Contra gent coneguda com Jonathan Giraldes de la banqueta, s'ha d'intentar guanyar. Us demano una porra pel València-Barça, encara que no serveixi de res, ja. València-Barça, Néstor, Xavi...
1: 2-3 a favor del Barça, i la final d'Oslo guanyarà el Barça 3-1.
3: Xavi?
4: 2-2 València-Barça, la final d'Oslo 2-1.
3: Jo diré que guanya el Barça 3-0.
4: 0-3.
3: 0-3. I contra el València...
4: Ah, val.
3: No, jo deia al final de Xavi. I contra el València 1-1. Fem el jugador amagat ràpid.
4: Va,
3: no sé si hi ha
4: però,
3: per aquí, però bueno.
4: Però ben poc amagat.
3: El farem ràpid. Va jugar dues temporades al Barça, en les que va jugar 42 partits i va marcar 14 gols. Dues temporades, 42 partits, 14 gols. Ha guanyat una Supercopa i una Lliga amb el Barça. Una Supercopa i una Lliga. Segueix en actiu, no està retirat. Juga a Brasil. És el màxim golejador històric de la seva selecció nacional. Amb més de 50 gols internacionals. Segueix en actiu a Brasil. Va ser, última pista... Va ser el jugador que va incorporar el Barça just quan va marxar Messi i el referent ofensiu. Aquestes són les pistes avui.
4: No me'n recordo.
3: Màxim golejador de la seva selecció.
4: Va suplir a Messi.
3: Just quan va marxar Messi, una setmana després va arribar aquest jugador. Se m'ha estat a punt d'escapar el nom.
4: No, estic espès.
3: Doncs quedarà desert.
4: Estic espès.
3: Memphis Depay.
1: Hòstia, sí,
4: està jugant a Brasil, Memphis Depay?
3: Sí.
4: Hòstia.
1: Memphis
4: que
1: Depay.
4: Que juga a tants llocs, aquest tio.
3: I és el màxim golejador de la història dels Països Baixos, superant a Van Persie.
4: Has arribat a dir la M de Memphis?
1: Guardo el quiz per una altra.
3: Guardem el quiz per la setmana que ve. Néstor, Xavi, gràcies.
1: Vinga, tu.
4: Adéu.
3: Adéu.

Bona tarda a tothom. Diuen que els pobles es fan grans no per la mida dels carrers ni per les places, ni tan sols per les seves festes. Els pobles es fan grans per la manera com la gent sap ajudar-se, entendre's, caminar plegada. I avui pensava en això, de fet ja fa dies que hi penso. Perquè de vegades hi ha projectes que neixen amb molta il·lusió. D'aquells que es construeixen a poc, altruistament, amb hores, amb esforços silenciosos i amb moltes ganes de que surtin bé. Però arriba un moment en què fa falta una peça important. I llavors es mira al costat, buscant complicitat, perquè sembla natural pensar que entre persones que comparteixen aficions, inquietuds o estimació pel que fan, col·laborar hauria de ser fàcil. I al principi tot sembla possible. Arriben bones paraules, portes que aparentment s'obren, converses que conviden a pensar que sí, que allò tirarà endavant plegats, però el temps passa. I entre ja ho parlarem, més endavant, ara és complicat i silencis que s'allarguen massa, un acaba descobrint que hi ha respostes que fa temps que ja estaven decidides, tot i que ningú les deia clarament. I sí, sap greu. No tant pel resultat, perquè tothom és lliure d'escollir el seu camí. Sap greu perquè de vegades costa entendre per què ens costa tant sumar. Per què a vegades preferim marcar distàncies en lloc de construir ponts? Per què hi ha ocasions en què els egos pesen més que les oportunitats? O per què compartir sembla una amenaça, quan en realitat podria ser una manera de fer-nos créixer a tots? Potser és una llàstima que encara ens falti entendre que col·laborar no vol dir perdre res. Al contrari, quan les persones, les entitats o els col·lectius treballen plegats, és el que crea, acostuma a ser molt més gran que la suma de les parts. I al final la gent recorda això. Recorda els llocs on hi ha hagut generositat, on hi havia mà estesa, on algú va decidir ajudar, en comptes de competir. Perquè hi ha una cosa molt certa. Els pobles que avancen no són els que tenen més gent brillant per separat, sinó els que aprenen a brillar junts. Que tingueu molt bona tarda i benvinguts al Tal com Raja.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui programa número 33 d'aquesta 16a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més, fent una repassada a l'agenda cultural, l'agenda esportiva. L'agenda esportiva que, si no la féssim, tampoc no passaria res. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Seguirem amb les notícies del poble, les notícies policials, que ja ens han arribat, estan fresquetes i són interessants. I seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuem amb el programa parlant amb Lídia Gasull, mestra de l'escola Jaume Balmes, perquè volem parlar, volem abordar com estan vivint els professors aquestes vagues intenses que ja porten diversos dies, més de 9 dies en vaga, i volem conèixer de primera mà doncs com ho estan vivint i quins objectius i quines metes volen aconseguir amb tot això, i també ens agradaria saber com està afectant també a l'alumnat aquí a Sant Feliu de Codines. Avui comencem amb Jaume Balmes. Intentarem també parlar amb l'escola FEDAC, l'escola concertada de Sant Feliu, i també intentarem fer-ho amb l'escola Bressol. I així farem les tres escoles. Continuem amb el programa. Evidentment, som tercer dijous de mes, per tant, toca la secció de l'Anna Arnau i la Montse Vila, que ens descobriran més coses d'aquelles que estan amagades, de que no sabem, de Sant Feliu de Codines. I també farem una trucada al regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, perquè ens expliqui doncs una de les notícies, jo crec, per molts esperada, per molts no tan esperada, que és doncs la que va sortir ahir a l'últim ple extraordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, on doncs sembla que ara sí la plaça ja està encarrilada i en breu començaran les obres. Per tant, li farem una trucada al Manel perquè ens ho expliqui, perquè el ple doncs ahir va ser llarguet, un únic punt, 2 hores i mitja. Quien de más? Per tant, veurem com què ens explica el Manel i què podem saber de novetat o d'última hora de les obres de la plaça. Dit això, per no allargar-nos més, des del control tècnic, el Piu i a les busques, a la nau Enterprise, Caral Blanco, que de Blanco avui...
1: Re de re,
0: tu. Més aviat, Lila Castanya...
1: Lila, perdona.
0: Rotllo Hantrix i no sé què més. Anna Arnau, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Perdona, és que m'ha despistat. Espera,
0: ara podrem posar-hi cullerada a tots. Ara, Arnau, bona nit, què tal?
3: Bona nit, ben maca que està la noia.
0: I tant.
1: Però Lila...
0: Li prova, eh? Montse Vila, bona nit, què tal, com estem?
4: Bona nit, després quan puguem posar cullerada parlarem de lo que són les metes.
0: Les metes... Vale. Isaac Cobos, bona nit, què tal, com estem?
5: Bona nit, és panotxa.
0: És panotxa?
1: No és Lila.
5: És pel roig.
0: Soc del tònic i
1: sí.
0: Me n'entero avui?
1: Sí.
0: O me n'assabento avui? Va. Dani Fonoll, bona
6: nit. Sí, te n'assabentes avui perquè és pel roig, va, però no hi hauria cap dubte.
0: Un rotllo Hantrix, eh? Vinga, tu, molt Hantrix.
4: Discrepo, absolutament.
6: Sí. Sí, també.
4: Això no és pel roig.
1: No, és caola.
4: El panotxa, busqueu que panotxa... A veure... Per posar la falca, de què he portat jo avui el pastís?
0: No l'ha encertat ningú.
5: De pastanaga.
4: Doncs el color panotxa és de pastanaga, color carbassós. Aquesta noia no porta
6: no,
4: color carbassós.
6: No, cert. No. Caoba.
1: És caoba, és vermellós.
4: Caoba. Doncs, sí. Tampoc. Un cop parlat el cabell de la Caral, anem a dir-li el risc que és una meta.
0: No sé.
6: Com? Una meta és un pit.
0: Una meta és la línia on tu aquí? Arribes.
5: Menys mal, perquè em pensava que anaves a tirar per una altra banda.
4: No, una meta, també.
0: Això és una teta.
4: I arribar amb una fita per aconseguir una fita...
0: Sí, una meta.
4: Una meta.
0: Ja, però...
4: No em miris.
0: Queda més lleig. En fi, Montse Vila, avui degustació especial de...
4: De 23 d'abril.
0: De Cana Valenta. 23 d'abril. Crec que ha arribat amb un cert retras, això sí, però...
4: Retard, perquè el 23 d'abril era dijous i no vaig venir. No ens tocava secció amb l'Anna i vaig prometre que portaria merendola. Aleshores, pastís de pastanaga i cava.
6: Molt ben bo fet. I la teva salut.
5: Molt bo.
4: El Pep no ha vingut perquè voluntàriament ha decidit no venir a berenar.
1: Almenys tampoc ha vingut a l'altre programa, s'ha de dir, que no ha fet de tècnic. Que
4: ja, però vaig intentar no dir que portaria merendola més que res perquè no vingués. I no, certament no ha vingut.
0: No, ho trobo bé, vull dir que hagis complert, que n'hi ha que prometen molt i res de res.
4: Sempre repetim el mateix, 15 anys, 3 merendoles, del Pep.
0: Quantes coses ha portat l'Isaac Corpus?
4: No, va portar uns pastissos que me'n recordo que ens vam creure que l'havia fet ell i són del Mercadona.
0: Totalment d'acord.
2: Sí,
4: I ens vam
6: creure. Sembla que ell ni se'n recorda ara mateix.
5: Perdona, perdona. No.
0: Va prometre un croissant que no l'hem vist mai.
5: En sèrio? Ah, el mega croissant.
6: Sí, el mega croissant.
0: No l'hem vist mai.
5: El mega croissant.
0: Imagineu-vos.
5: No, i una vegada vaig portar unes delícies de Santa Perpètua.
4: Sí, una cosa estranya. Sí.
5: Una cosa, un donut raro.
4: Però recordo allò de Lotus.
0: No, sí. Allò no és calçotets.
4: No, no, una era, cosa era, de Lotus.
5: Sí, no era una bandera, sí, un donut de Lotus.
4: Sí, recordo. Mai risco, s'ha de dir que tu mai has sigut tan original.
0: No, no, gens.
4: No saps ni què és el Lotus, tu.
0: No, jo no arribo a aquesta. Mira, color vermell, li dic.
6: No, és una marca de cotxe, el Lotus, també. Lotus,
0: també, era. Ara em sembla que...
4: I de rellotge.
0: També.
2: Carai!
4: Isaac, t'agrada el meu pastís?
5: Molt bé. I a sobre, entra suau. Sí, això vol dir que demà n'hauré de
6: fotre un altre. Sí, sí, que podrem repetir, oi?
5: No, crec que t'emportaràs el plat.
4: Era de la iaia.
0: Feta la presentació, seguim endavant amb el programa, perquè si no farem salat. Avui tenim un programa carregadet i, per tant, no ens podem encallar gaire. Anem a fer la repassada de l'agenda cultural de Codines.
6: L'agenda. Doncs comencem per demà divendres. Demà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha un reconeixement a l'impulsor de l'estudi d'arqueologia Sant Feliu de Codines, Martí Garriga i Agullós, que va néixer 1925 i va morir 2012, per tant és un centenari un pèl de retard, però que realment ho mereix. És a càrrec de Lluís Arús i Joan Ribas, i el divendres a la sala d'actes de la biblioteca podeu gaudir d'aquest homenatge amb aquest personatge. Ho organitza Amics del Museu de Can Xifreda. Dissabte, Country al Centre Cívic, on cada dissabte el grup de Country La Petanca organitza ball i aprenentatge de 6 a 7 al grup d'iniciació i de 7 a 8 al grup avançat. Passem al diumenge. Diumenge és un dia molt especial. Diumenge sabrem què ha recaptat la Oncodines.
0: Home!
6: Sabrem què ha recaptat.
0: Recents,
6: hi ha
0: no?
6: Una sortida de 6 quilòmetres caminant o 11 corrent pels voltants de Sant Feliu amb una destinació, ara per ara, encara desconeguda. Ens hem de trobar a la plaça.
4: A les 10 del matí, bona hora.
6: Ens enviaran. I a 6 quilòmetres, suposo que amb
4: 7, una horeta...
6: 7 quilòmetres.
4: Els caminant a dos, farem 7.
6: Bueno, la gent de deia 6.
4: Nosaltres no ho han passat, eh? Ho han passat,
6: sí, sí, però que la gent dic, l'agenda de l'Ajuntament deia 6. Però bueno, 6, 7, és igual.
4: Arribarem als últims igual,
6: i
4: Dani?
6: Arribarem quan tinguem que arribar, i s'ha acabat, cap problema. Però segur que hi ha avituallament per poder agafar algú.
4: Qui s'ha apuntat, a part del Fonoll i jo? Risc?
5: Jo no hi soc.
0: Jo estic apuntat.
4: Ah, molt bé.
6: Bueno, doncs som 3.
1: Jo no hi soc tampoc.
6: I l'Anna no ha arribat a temps, però podria, eh?
2: Home, podria, eh?
6: Per això, que no
4: home, si s'apuntes ella, sí que potser arribaria l'última ella.
2: Perdona,
4: estaria bé.
2: Arribaria l'última i seria notícia, a més
4: clar,
2: a més, eh?
4: Bueno, nosaltres...
2: Perquè anar amb les crosses seria l'última.

0: 2026, teatre. Això és a la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar. Organitza el dimecres 27 de maig a 6:15 de la tarda el taller Commemora Teatre de la Idea a l'escenari a càrrec de la Dia Ferrés Brothers. Com es comença una obra de teatre? D'on neix l'espectacle? Quina és la llavor que creix fins a plantar un escenari? De que tots aquests temes en parlaran dintre una activitat emmarcada dins el programa Commemora Teatre de la Xarxa Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona per nens i nenes de 4 a 8 anys. I cal inscripció. Després tenim que el primer balanç de Bé Comú de la FEDAC de Sant Feliu, que això és el primer balanç que presenten el dimecres també a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta, i després d'un any de treball amb autoavaluació i refracció sota el model de l'economia del Bé Comú de Christian Felber, FEDAC de Sant Feliu vol compartir els resultats d'aquest procés. S'explicarà com es gestionen els recursos, quin és l'impacte ambiental i, sobretot, fer créixer i enfortir el vincle entre les famílies i la ciutadania de Sant Feliu de Codines. I el dijous, com sempre, el grup de dol cada 15 dies es reuneix de les 7 a les 9 del vespre allà al tanatori, a la sala annexa al tanatori, i a més, si vols aprendre a ballar sardanes a partir de les 7 al casal de la gent gran, i l'speaking, conversa en anglès a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda.
1: Només una puntualització. El tema del country que has comentat és country line dance.
0: Correcte.
1: Country sol és música.
0: Sí, sí.
1: Si és ball, country, és country line dance.
0: Correcte. Pues, feta la puntualització.
2: Pim, pam.
3: A dormir al carrer.
2: Ara.
0: Menys mal que avui fa caloreta.
2: Feta la repassada a l'agenda cultural, anem a fer la repassada a l'agenda... I a la Lliga tu jugues, l'agenda esportiva. De mans a poi.

Bona nit, tal com rages, anem amb la repassada de la Lliga Tu Jugues i de l'agenda esportiva d'aquesta setmana. Última jornada ja completa, amb força partits. A partir d'ara ja les temporades es van acabant progressivament, que ens deixa bastants encerts del tercer de catalana masculí de futbol, el Sènior A. Pep Acosta, Isaac Cobos, Alí Serrats, Marc Barrobés encerten aquest rodat exacte. I a més hi ha molts quatres, vull dir que hi ha molta gent que havia encertat un dels dos marcadors. També tenim encerts de la Gemma Blanc i del Sergi del Valle, en aquest cas del sènior B de futbol. I tenim, pel que fa al bàsquet, doncs, un encert de les Carmanyes del Sots 25 femení de divendres, que el catapulta cap a la segona posició de la jornada. Classificació de la 28a jornada. Pep Acosta, líder, amb 24 punts, seguit d'Òscar Manyes, amb 23, Gemma Blanc, amb 22, i un empat aquí amb 4 posicions d'Isaac Cobos, Jordi Humbert, Marina Nuevo i Àlex Aguirre, que empaten amb 20 punts. Per tant, sense novetats, diguem-ne, en la classificació general, perquè Isaac Cobos, Jordi Humbert i Marina Nuevo estan competint els 3 per l'assalt al liderat de la Lliga Tu Jugues 2026. De moment tenim la Marina, que aguanta estoicament el liderat amb 654 punts, 4 més que el Jordi Humbert, segon, i 5 més que l'Isaac Cobos, en tercera posició, amb 649 punts. Top 4, Àlex Balaguer, que jo no el donaria per mort perquè me'n guardaré prou de sentenciar a l'Àlex Balaguer en una Lliga Tu Jugues, després dels campionats que ens va donar, amb 637 punts, i top 5, Isi Nuevo, amb 634 punts. La resta de rajas, com ho tenim? Doncs Servió de Bustés, 14è, amb 593 punts. Pep Acosta, 16è, amb 585, una mica més separat que la setmana passada del Francesc Roure, 18è, amb 567 punts. I tanca la jornada, Dani Fonoll, perdó, tanca la classificació del Com Raja, Dani Fonoll, 19è, amb 561 punts. Per tant, només 6 punts per sota del Risco, i amb el sopar del Talcom Raja, totalment en joc. Comentar també la gran jornada d'aquesta setmana de persones com Àlex Mir, com Tom Falqués o com Anna Enriquer, que en algun cas sumen 3 puntets del bàsquet de divendres perquè era de fa 2 setmanes, però en algun cas ni això, perquè evidentment doncs, es van deixar d'apostar. Vull dir que anem pel pedregar a nivell tujugaire, dels tujugues, vull dir. Aquesta setmana què ens espera? Doncs 2 partidets per acabar el hoquei de promoció i per acabar també el futbol sala. Els 2 partits són dissabte, 3:15, hoquei, tercera catalana masculí, Sant Feliu contra la Salle Bonanova, i a 2:15

0: Quarts de vuit del vespre, futbol sala Sant Feliu Riu de Peres. El femení tenia un partit, però al final l'hem esborrat perquè el Prat, que era el competidor, es va esborrar fa unes setmanes de la competició i per tant aquest partit no jugarà. Dos partidets i en principi no hi ha massa més lliga programada de cap competició. Per tant, serien els dos últims partits, si no és que surt alguna Copa Colacao, torneig d'estiu o fase d'ascens o de campionat extra que jugui algun equip i que el vulguem incloure a la Lliga Tu Jugues. Per tant, afineu molt bé la punteria, les coses estan molt justes, però alhora queden molts pocs punts en joc. Per tant, això, apunteu bé i dijous que ve repassem com ha anat tot. Bona nit!
1: Doncs, feta la repassada de la Lliga Tu Jugues, nerviós estic, sí, sí. A 6 punts tinc Dani Foroll.
2: Sí, sí, tenim la cosa aquí molt ajustadeta, eh?
3: Però, penses posar-hi remei?
1: No.
3: O...
1: Ara ja només depèn del Dani Foroll. Perquè, com que, a més,
3: mira,
1: com ha dit el Pau, els dos partits són divendres,
3: anem a fer...
1: no apostaré, per tant, Dani Foroll...
4: Dani, que no et faci
1: si
4: pena, eh? Que no et faci pena, eh?
2: Garantit... Jo he apostat, jo he apostat.
3: Anem a fer una cosa. Garantitzes que no apostaràs?
1: No apostaré, ja t'ho dic ara.
3: Garantitzes, eh?
1: Home, garantitzar...
3: No. Anem a dir-ho, va.
5: Ja està girant una miqueta.
1: Et puc garantitzar que aquesta setmana passada, ho podeu mirar-ho?
2: Sí, sí.
1: Es pot mirar?
2: Els de divendres no els va apostar.
1: No vaig apostar a cap. Com tants altres partits no he apostat divendres.
3: Però fas una juguesca de dir... No participo en
1: no
3: aquesta.
1: No soc tan burro.
2: Mira,
3: gràcies a Déu.
2: No,
1: que ho soc, eh?
2: Perdona, si
1: més no, del que us penseu.
2: Si no apostes, trauré 3 punts i 3 punts i quedarem empatats.
1: Ara,
3: és el que em temo.
1: Com acaba això?
2: No ho sé, no s'ha donat mai el cas, per tant no ho hem decidit.
1: Jo l'aperitiu i tu el segon? O com
2: per exemple, podria fer una cosa així.
1: Això no s'ha donat mai.
3: Sí, seria l'opció seria aquesta. Un aperitiu i el plat principal. Més sí, que res per menjar alguna cosa.
1: Més que res per poder menjar i bé. Menjar i bé. Jo, si vols, faig una truiteta i arribo, eh? Més no. Però una truiteta encara la faríem.
2: Asta d'alguna cosa.
3: Sí, asta. I l'aperitiu serien unes xips?
1: Sí.
4: Les normes les posaré jo. O sigui, que facin el que vulguin.
1: I unes olivetes també. I uns tacos de formatge també.
2: Com diria la Montse, tacs.
1: Tacs. Tacs de...
3: No, daus, tacs, daus, tacs, daus de formatge.
1: Els tacs serveixen per jugar a billar. Bé, feta la repassada...
6: Estic buscant si és correcte dir aposta, eh?
1: Perfecte. A la Lliga Tu Jugues...
2: És juguesca, és juguesca.
3: Juguesca.
1: Anem a mirar el cel, anem a mirar el temps, a veure què ens depara el nostre mal temps, Pep Acosta.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Com ha canviat el temps, en pocs dies? Hem passat d'un temps de març o de finals de febrer a un temps de gairebé juliol, a un temps de finals de juny, de Sant Joan, pràcticament, amb temperatures molt altes, gairebé arribant als 30 graus ja a casa nostra, i a molts punts de Catalunya s'han superat àmpliament aquests 30 graus. I sembla que encara no han tocat sostre les temperatures. Sobretot pujaran demà, demà serà el dia més càlid d'aquesta tongada d'altes temperatures, i el cap de setmana ja poden baixar una mica. Però per què? Què està passant? Doncs que tenim un anticicló molt a prop i ens envia aquest aire calent, aquest aire provient del nord d'Àfrica, molt calent, i que fa que pugin de manera important les temperatures. Més coses a destacar. Doncs que gairebé no tindrem cap núvol aquest cap de setmana, les temperatures pròximes als 30 graus i a Ponent superant aquests 30 graus. Pujaran fins a 34-35. Per tant, temperatures molt altes per l'època de l'any. La nuvolositat serà poc important, només algunes tempestes al Pirineu, que a partir de diumenge, ja seran més intenses i més extenses, però afectaran només la zona del Pirineu. No seran molt importants tampoc, no deixaran molta, molta precipitació. Què més a destacar? Doncs ja està, que el mar també estarà molt tranquil. Serà el primer cap de setmana que tindrà moltíssima, moltíssima, moltíssima gent a la platja. Per tant, hauríem de fer això, precaució, la gent que vagi a la platja, perquè es farà molt de sol, molta tranquil·litat i molta calor. Doncs un cap de setmana molt tranquil, gairebé de finals de juny, que no pas de finals de maig. Moltes gràcies, adeu.
1: Perfecte, repassada del temps, que ens està dient que ja podem treure els banyadors de l'armari, fer el canvi també d'armari, Montsevilla, si no l'has fet ja,
2: sí,
1: ja podem anar a començar a estrenar les primeres cremes solars a la platja. Sobretot, precaució. Tothom que s'unti ben untat.
3: Jo t'he de dir que la crema solar es pot fer servir tot l'any, No només a l'estiu.
4: Sí, perquè sol n'hi ha tot l'any.
3: Jo em faig servir bastant durant tot l'any.
4: No crema tant, però també hi ha sol.
3: Sabies això o no?
1: Però vas al sol.
3: No, o te la poses com a l'oncodines, per exemple, no
1: te la poses com a crema hidratant quan t'acabes de dutxar.
3: No, quan surts al carrer.
1: Ah, val.
5: Però això és com quan vas a la platja i està tapat el dia, també te l'has de posar.
3: Exacte.
1: Ja veus que el meu ús de la crema és
3: zero,
1: és diari.
2: El meu ús de la crema és zero, com el del risc. Ni a l'hivern ni a l'estiu.
1: I mira que
2: quan vaig a la platja, com que tinc com una mena de càrrec de consciència, penso, va, posa-te'n una mica, però no.
1: No, jo sí.
3: Jo sí que me'n poso bastant sovint, a més.
1: Quan vaig a la platja,
4: tu ets molt clareta, tu ets la pell molt clareta, llavors tu se't deu afectar ràpid.
1: Com el color del cabell.
3: Exacte. Jo no, el moreno fa molts anys que no...
4: No es notaria.
3: No, exacte.
4: Seria tot del mateix color.
1: Jo he arribat a ser gamba de Palamós, com el suéter que porta l'Anna.
3: Clar, jo ho he evitat amb la crema solar.
1: Sí. Una vegada vaig al metge, em van untar de vinagre, em van comprar vinagre, perquè no... O sigui, vaig dormir dret, del mal que fotia. Per tant,
2: era quan anava a lligar a la platja.
1: No
3: li va sortir
4: un dia va dormir la ressaca a la platja.
5: Es va quedar amb el cul en l'aire en ple sol.
1: Sí, això també ho he fet. I una altra cosa que no diré, perquè és encara més grossa.
2: L'acabarà dient.
6: No la tenies vermella, la tenia morada.
1: Que segur que no ha fet ningú.
4: No, no, ens ho imaginem.
5: Vas fer un canvi de pell com una serp, també.
1: Així allargava. Més tard, sí, però...
6: No
1: l'hi això,
6: eh?
1: No.
5: A no ser com es va cremar tant a la platja, doncs pues no ho sé. Saps?
1: Va, anem a fer la repassada de les notícies del poble. Però Isaac Cobos les té totes preparades a punt amb la seva supertaula.
5: Et sorprendràs.
7: Notícies del poble.
5: El campanar de Sant Feliu torna a obrir-se al públic després d'anys tancat.
1: Quin campanar?
5: El
1: civil?
5: No.
1: L'eclesiàstic?
5: L'eclesiàstic.
1: Molt bé.
5: L'altre no.
3: T'ha volgut pillar, eh?
1: Clar, és lent,
5: és lent. És que això del campanar civil...
4: És que no tenia la pregunta.
5: Ho van aprendre aquí. I va ser un nou vingut que els hi va ensenyar.
3: Quin mal,
5: El campanar. Tornem-hi.
1: No, vingut. Aquesta deixa paraula, aquesta paraula es va utilitzar molt ahir en el ple.
5: Sí, no, molt, no molt. La paraula no ha vingut, no, eh?
1: Sí. Vàries vegades l'ha dit. Sí.
5: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records.
1: Molt difícil, tampoc no era,
5: eh? La curiositat era descoberta d'un espai que fins ara era desconegut pels no... per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet. Però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Algú hi ha pogut entrar?
1: Jo panys.
4: Jo hi vaig pujar entre dissabte i diumenge unes 5 vegades. Fins al tot.
1: A 2,5 euros cada vegada són 15.
4: No, res, no. 2,5 euros no, jo els portava.
2: Jo no hi he pujat mai i ara penso quin greu perquè el va fer el meu besavi. El meu besavi, el Josep Tartera.
1: Jo sí que hi he pujat, he tingut l'honor de pujar-hi i és una autèntica preciositat. Sí, feu, sí, si,
4: molt,
1: no
4: és
1: fet,
4: molt maco, si no ho heu
1: fet.
2: Pensava que havies tingut l'honor de conèixer el meu besavi.
1: No, encara jo jugava
2: doncs
1: més d'aquella època.
2: Era l'avi del Joan Tartera, que hi era a la visita del campanar, perquè l'avi el va fer l'avi Josep, que era el meu besavi, i el seu fill, que era el meu oncle Ramon, que era germà de la meva iaia.
1: Veig que ara ja sé d'on prové el teu art.
2: Sí, de fer pastissos de pastanaga, perquè justeja bastant el meu art.
4: Doncs ara s'està mirant de posar un WhatsApp, perquè de manera que la gent pugui dir a veure quan la vol anar a visitar i es pugui quedar per fer, perquè són visites concertades. Sí. Aleshores faran visites concertades i s'està mirant quin sistema es fa servir perquè la gent
2: doncs,
4: el pugui veure i el pugui gaudir.
2: Fonoll apunta a mi.
4: Val, vull dir que val la pena, realment.
1: Me l'apunto. Com a últim programa especial, una ubicació força interessant.
2: I cabrem.
5: Les imatges, les fotografies penjades, i em va sorprendre, eh? Vaig dir, ostres.
4: Sí, bueno, el problema és pujar a l'equip de...
5: No.
4: A l'equip portàtil, perquè aquí, la maleta és gran.
5: En aquesta planta
4: sí,
5: baixa...
4: Sí,
1: però per arribar aquí...
4: Però per arribar aquí és una escala de pedra...
1: Hi ha unes escaletes molt
4: petites. Que l'amplada és aquesta, més o menys.
5: Bueno, però això s'encarrega el que perdi la lliga, tu jugues. De pujar.
1: Pots començar,
4: ara m'estàs fent afinar més encara.
1: Vinga, va, què més?
5: Més coses.
1: Farem salat.
5: Montse.
2: Mare.
5: El privilegi reial original de Sant Feliu de Codines retorna a l'arxiu municipal.
1: El privilegi, què és això?
5: L'arxiu municipal ha rebut per part de l'arxiu episcopal de Vic el privilegi reial original del 1799, document pel qual el rei Carles IV reconeixia Sant Feliu de Codines com a vila independent de la baronia de Montbui. El privilegi reial és una peça del valor històric i jurídic, ja que testimonia el reconeixement de Sant Feliu de Codines com una vila independent respecte a la baronia. Coneixiu la seva existència?
4: No sabia que existís el document, sabia que s'havia comprat la independència i que al cap de 4 dies la van donar a tothom. Sí, després de que paguessin.
2: Són molt, molt cutres.
1: Sí. És que...
4: això sí que ho sabia.
1: No, bé, que retorni aquest document i...
4: Home, haurien d'aquests documents, han d'estar a casa.
1: Tant, vida,
4: si han d'estar a casa, aquests documents no han d'estar por ahí.
1: Per tant, doncs, benvingut sigui. No sé si serà una peça exposada al museu o es queda a l'arxiu municipal.
4: De moment, segons diu la notícia, es queda a l'arxiu municipal.
1: Sí, en principi,
4: l'arxiu municipal, que es pot anar a veure si es vol, perquè l'arxiu municipal és obert, no és tancat, però has de demanar hora per anar-hi i pots veure el document que vulguis de l'arxiu municipal. L'arxiu municipal és públic.
2: Podia fer visites a que veiessin el meu llibre, que és del 1946.
4: També, el millor el tenen, també.
2: Pagant.
1: Molt bé, què més?
5: Poca cosa més.
4: Bueno, jo aquí veig també la notícia de que Sant Feliu acollirà el curs 26-27 la fira de mostres de robòtica i STEAM.
5: Bueno, però això ja ho direm el 26-26.
4: Aquest any ha estat el 13 de maig a Santa Eulàlia de Ronçana, es va reunir 14 centres i entre ells hi havia els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera, que també van participar-hi. Per tant, jo crec que també és alguna cosa que val la pena, la pena dir-la.
1: I tant que sí.
4: Que l'any que ve, aquest any tindrem el tour, l'any que ve tindrem l'exposició de robòtica.
5: Cada no sé si l'exposició, ben bé, és l'exposició o és com una demostració?
4: És una mostra.
5: És una mostra,
4: és una mostra que
5: hi
4: participen
5: escoles, no?
4: Diverses escoles i cada una porta el seu projecte i després es fa algun curs. I com a notícia jo també diria que
1: la... Paelles?
4: No, les paelles...
1: Home, hem de fer un...
4: Un resum.
5: Què va passar? Perquè diuen, què va passar?
4: Jo, perdó,
1: no va ploure, eh?
4: Perdó, després anem a les paelles. Ah, jo sí. Anava a dir que hi ha una delegació d'una codinenca està moment, en aquest moment,
1: els Premis RAC.
4: Els Premis RAC estan allà perquè estan nominats pel programa que es va fer en el seu moment amb la Gran Apagada. I estan nominats per aconseguir un Premi RAC. Oh, Déu vulgui o no, vull dir, a veure si es toca o no toca. Però estan allà esperant per això. Per això el nostre Pau no està aquí, perquè està allà. Aleshores, per això ha deixat la Lliga Tu Jugues gravada.
5: Llavors, vols dir que és la primera vegada que té justificació per no estar aquí?
4: Bueno, és una de les vegades que té justificació per no estar aquí. Bé. A veure si és veritat que els hi donen.
1: Com a mínim, contents per la nominació a un programa de ràdio especial com aquell, de la pagada? Doncs crec que...
4: Home, en totes les ràdios que hi ha a Catalunya, jo crec que ser nominat per un programa ja val la pena. Ja és alguna cosa que va més enllà.
1: Sí, sí. A més, premiats fins ara ha sigut Jordi Basté en la trajectòria, el Xavier Mundó també ha sigut reconegut. Per tant, doncs, ostres, estem parlant de gent molt potent, radiofònicament, per tant, ser allà ja és tot un premi. Què més? Paelles, sisplau. Hem de repassar la jornada de Paelles perquè ja va ser un rècord històric.
4: Doncs 32 concursants.
1: Allà no hi cabia ni un gra d'arròs.
4: 32 concursants.
8: I llista d'espera, havia llista d'espera.
4: El jurat va començar a protestar-les, des que anava a dir provar-les, però em dirà que la roba es prova, no les paelles, no. Tastar-les a partir de les 2 del migdia i va acabar a 3:45.
1: Déu-n'hi-do.
4: 3:45. I realment va ser molt competit. Vull dir,
5: però després va continuar amb festa. Després va continuar amb festa, tinc entès.
4: Sí. Bueno, després va continuar, sí. Hi havia el grup de los de...
8: Los del sòtano.
4: Los del sòtano era un grup que cantava així rombetes.
1: Sí, i hi va haver algú que va acabar al sòtano,
4: I després dic jo, no, no hi havia més d'un que va acabar al sòtano, ja t'ho dic
1: jo. La gent travessava la carretera C-59 que dius, aquests van carrer Sant Joan avall.
4: I de la inauguració de l'espai del campanar... S'escoltava perfectament la festa.
1: Diuen que... Isaac, com?
5: Ah, no, que diuen que va haver-hi una mica així...
1: Ja, tenim la sintonia o no? Fa dies que no la sentim, Caral. A mi m'agrada molt aquesta sintonia.
9: Diuen que això.
1: Què diuen?
5: Diuen. Les votacions van ser una mica així... D'aquesta manera.
1: Què vols dir?
5: Els premis, no ho sé.
1: I van tirar massa llimona? A l'arròs.
5: Hola, diuen que és per camuflar quan hi ha llimona, eh?
1: Per això. El jurat no va ser legal. Estàs...
2: Tongo. Suborn.
1: Ui. Qui va guanyar?
2: Ni idea.
5: No ho sé.
4: Jo, el Joventut, bàsicament. Sí. El Macalo va treure
8: segon,
4: el premi.
8: Macalo va ser el segon.
4: El Xaval Jove, sobretot. I jo, el que sí que sé per... que m'ha comentat el jurat, que també el que volien era potenciar que la gent jove anés allà i s'escarrecés, diu, perquè alguns, com deia el Paco del Cívic, vamos, perquè el coneguem tots, el Paco Guirau, que n'hi havia alguns que no havien vist una ceba en sa vida. Bueno. I estaven allà fent una paella. El que passa que hi havia, normalment, els pares per una banda fent paella i els fills per una altra fent paella i les visites d'uns als altres eren constants, no? Però, bueno, no, realment, la veritat és que hi havia moltíssima
8: molt
4: joventut.
8: Molt bon ambient, eh? Molt bon ambient,
4: molta joventut. I, bueno, entre 32, què vols que guanyar? Va guanyar
5: entre
4: algú,
5: 32, ja sabem la quantitat de racions que es van repartir?
4: Hi havia unes 400 persones. Perquè la Susana d'Alcala Susana també hi era i va
8: era
4: portar coca.
8: Jurat.
4: El jurat i va portar coca per tothom i li van dir, has de portar 400 racions de coca.
2: Mare meva.
1: A les papereres del Xifreda...
4: No hi cabia res.
1: Cerveses n'hi havia moltes.
2: Coca no.
1: Cerveses...
4: Estava bona la coca.
1: Llaunes de cervesa n'hi havia moltíssim.
5: No, la coca va vindre més tard.
1: Què més?
4: Bueno, ja està.
1: Va, doncs, feta la repassada a les notícies...
2: Tenim
1: més
2: notícies policials, perquè jo
1: sí,
2: volia sortir el que...
1: Primer hem de sentir la...
2: Això de les xarxes socials que han aclarit la policia, no sé
1: Ui,
2: si...
1: Ui, espera't. No
2: sí,
1: t'avancis. No t'avancis.
2: Posem musiqueta, no? Va.
10: Notícies policials.
1: Diuen així, dissabte 16 de maig al vespre, un helicòpter medicalitzat del SEM va aterrar al camp de futbol, fet que va obligar a aturar temporalment l'entrenament del club futbol Sant Feliu. La ràpida coordinació dels serveis d'emergència i la policia local va permetre l'atenció urgent d'una persona que va ser traslladada a l'hospital i que, a dia d'avui, es troba en estat estable. L'activació d'un helicòpter medicalitzat es fa en situacions molt greus, especialment en municipis rurals o zones on el transport terrestre pot allargar temps de resposta. A Sant Feliu, els punts habituals d'aterratge són la zona del darrere del centre cívic, el camp de futbol o l'espai de la calistènia, tot i que l'emplaçament final sempre depèn de les necessitats de l'emergència. Ens passa una mica d'informació perquè sapiguem com funciona el protocol d'emergències. Hi ha prioritat zero, emergència vital extrema, aquests casos, com poden ser doncs, aturades cardiorrespiratòries, infarts, ictus i accidents molt greus, l'objectiu és arribar al lloc dels fets en menys de 10 minuts. Interessant, això. I prioritat 1 i 2, emergències a urgències greus o menys greus, situacions de risc imminent, de mort, però que requereixen assistència mèdica ràpida. En zones rurals, els temps d'arribada poden superar els 20 minuts. Val? Dit això, ens fan extensió de notícia, a mi em va arribar, per tant agraeixo que també ens ho traslladin. Informació falsa a les xarxes socials, s'està difonent un rumor sobre una suposada baralla amb armes blanques a Sant Feliu de Codines. Des de la policia local desmentim aquesta informació, no hi ha hagut cap incident d'aquestes característiques. Recomanem no compartir continguts no verificats i consultar sempre els canals oficials. És cert que la setmana passada va estar corrent aquesta notícia i és totalment falsa. Per tant, dit això, la repassada de les notícies policials ja està fet.
4: Donem la benvinguda al Carmelo, que ha tornat a la policia.
1: Ho vam dir la setmana passada.
4: Ah, val, perdó.
1: Sí, sí, la setmana passada ho vam dir-ho i sí, des del 1 de maig ha tornat a entrar en plantilla el Carmelo, cosa que celebrem que la gent de Sant Feliu torni a casa.
4: Encara perfecte.
1: Què més?
4: Un silenci sepulcral.
1: Volies comentar, Montse?
2: No, això de la policia, que ho he vist a les xarxes socials. Mm-hmm. I això. I que encara queden places per inscriure's per la ONCO, que ho acabo de veure també a les xarxes. 7 quilòmetres caminant i 11 corrent. Avituallament a l'arribada, amb música i sorpreses. Obligatori portar samarreta, un Codines Trail de qualsevol edició.
8: Però 7, quilòmetres, 7 per anar i 7 per tornar? O
2: no, no,
8: 7
2: no
8: en total?
2: 7 per anar i 7. Sempre es diuen els totals. Quan...
4: No. Són 7 per anar, però no són 7 per tornar.
1: No, són 7 en total.
4: Són 7 per anar.
2: Sí. Ja, són 7 en total, és el que dic.
4: Són 7 per anar, i després has de tornar.
1: Són 3,5, 7.
2: No.
1: No?
4: No.
1: Bueno, mentre discutim, fem passar entenc, els convidats.
5: Jo entenc que fins d'arribar ja són 7. Després torna com vulguis.
1: Deixem passar els mestres del Jaume Balmes i anem per feina.
9: L'entrevista.

0: Avui, com dèiem a l'editorial, volem posar el focus en una realitat que fa setmanes que omple carrers, escoles i taules de negociació, la vaga del professorat. Mestres i professors de Catalunya continuen mobilitzats per reclamar millores salarials, més recursos per l'educació inclusiva i una reducció de la burocràcia que asseguren els allunya cada vegada més de la seva feina, que és educar. Aquest matí, la notícia era d'ahir al matí, el govern i els sindicats es tornaven a reunir amb una nova proposta sobre la taula, però el malestar dels centres continua molt viu. I sovint, darrere els titulars i les xifres, hi falten les veus de qui viu aquesta situació cada dia a dins les aules. Per això avui ens acompanyen els mestres de l'escola Jaume Balmes, amb qui volem parlar, no només de la vaga, sinó també de l'estat de com està l'educació, també l'educació a Sant Feliu de Codines, de les dificultats del dia a dia i del futur de l'escola pública. Bona nit, Lídia Gasull.
1: Bona nit.
0: No l'hem sentit, ara sí.
1: Bona nit.
2: No se sent.
0: Ara sí.
2: Ara sí, bona nit.
0: Ara tocat la peça clau.
2: Bona nit, tal com raja. Bona
0: I
2: nit.
0: També donem la benvinguda, la presentaràs tu, perquè no la conec, i per tant doncs m'equivocarem el nom segur.
2: No, hem vingut jo com a mestra més antiga, no la més vella, la més antiga.
0: Vella, amb alta o amb B baixa?
2: Amb B baixa. La més antiga de l'escola i una de les més noves de l'escola.
0: Que es diu?
2: Sí, que es diu Sara.
0: Sara.
3: Hola, molt bona nit.
0: Encantat de conèixer-vos. I al control tècnic tenim la Manolita Permanyer, que la tenim aquí localitzada. Bona no nit. Ha volgut entrar, però la tenim localitzada. Gràcies per venir, totes tres.
2: A vosaltres.
0: Perquè fa dies que volíem parlar d'aquesta moguda, que ja està ben amb l'ensenyament, i volíem fer-ho amb gent d'aquí i gent que ho està patint, que ho esteu... Espera, que ara volen fer les fotografies...
4: Espera, que vegi la samarreta i el micro.
0: Sí, ara, espera't.
2: Que es vegi Ona i que es vegi...
0: Tapant l'ordinador,
4: però... No, a la Sara li veig el micro. Fantàstic.
0: Ja la tenim. Lídia, Sara, quants dies fa que esteu en vaga? Heu estat tots els dies en vaga? Com ha funcionat aquesta vaga? A Sant Feliu de Codines.
2: A Sant Feliu ens adherim, o tenim la possibilitat d'adherir-nos a les vagues generals convocades a Catalunya, que són 3, i a les vagues convocades per zona, que són 2. Uh-huh. En total són 5 dies d'afectació. Llavors a l'escola hem intentat organitzar-nos per fer serveis mínims.
0: És a dir, els nens en cap moment no han perdut. Cap dia lectiu.
2: No, quan l'escola ofereix serveis mínims es perd temari. No es pot avançar temari perquè no es poden garantir el funcionament habitual de l'escola. Mm-hmm. El dret a vaga és un dret que la persona treballadora pot exercir i no té l'obligació pas de comunicar-ho fins al mateix dia. Nosaltres tenim un ben entès entre nosaltres que ens organitzem prèviament, els qui volem, i per facilitar-nos la vida els uns als altres. Però, clar, com que l'escola no pot garantir-ho, no s'avança temari, perquè ningú o cap família que no porti els seus fills a l'escola, ningú perdi temari.
0: Quin és avui en dia el principal problema de l'escola pública?
3: La manca de recursos.
2: La falta de mans.
3: Sí, per sobre de tot... Al final ens van prendre un decret d'inclusiva, d'educació inclusiva, que ens prometia uns recursos, prometia un suport extra a les aules davant tota la diversitat de l'alumnat, i inclús el propi... O sigui, ja no parlem de casuístiques, no d'alumnes amb necessitats educatives especials, sinó el propi alumnat de les aules, que necessita un suport extra per les necessitats que siguin, i que et trobes com moltes vegades aquest suport no hi és. I al final es reclama aquest suport per tots i per totes, per igual, per ser més ben atesos, que és el que a nosaltres ens dol també més com a escola, que el que vols és que treballar en unes condicions dignes de treball i amb una qualitat que permeti que tant els professionals de l'educació treballem en un entorn de qualitat, sigui redundant, com que el propi alumnat rebi aquest suport.
0: Aquest suport, si li haguessin de posar nom i cognom, de què ens estaríem parlant?
2: Mira, estaríem parlant...
0: Què és el que falta?
2: Falten mans. Quan va venir el Salvador Illa...
0: Mans vol dir més gent.
2: Més mestres, sí. Sí, quan es diu reducció de ràtios, en realitat el que vols dir és que hi hagi més persones treballant. Quan va venir el
0: menys
2: president...
0: Menys persones
2: treballant. Més persones treballant. Volem més mestres treballant. I el nostre director, juntament amb una mestra de l'Escola Bressol, van poder parlar amb el president Illa, i ell va ser molt cordial, molt correcte, i va demanar directament què us agradaria, què necessitaríeu. Tu, que ets el director... què necessitaries? Li vam dir, doncs mira, jo et demanaria el doble de plantilla. El doble sé que no te'l puc demanar, però multiplicar-la per 1,5. No? Estem en aquestes condicions, perquè ara mateix, ja no a Sant Feliu, sinó a Catalunya, tenim com tres temes, no? Que serien el sanitat, educació i els trens, que estem anant per un camí, que si ho acabem privatitzant tot, estarem molt privats tots de moltes coses. I és aquí... El problema que hi ha al darrere fons és un problema polític molt greu, perquè estem anant cap a una privatització del sector i jugant amb el desgast d'un col·lectiu que ha anat doncs, entomant una sèrie de coses per inèrcia, per bona voluntat, perquè la societat ha anat canviant i has anat assumint una sèrie de funcions que en un principi fa 20 anys, jo fa 30 anys que soc mestra, 20 dels quals a Sant Feliu, no té res a veure. L'educació avui en dia, les famílies, els infants... Llavors, del que estem parlant és de més mans, perquè es necessita més atenció. Es necessita més atenció.
0: Per tant, la vaga no només... s'ha parlat molt també per les xarxes, inclús programes de ràdio, de matí, tarda i nit, parlant dels salaris, d'aquests 400 euros que us prometen. Els diners són importants o no?
2: Diguis una cosa tu i ara jo en tinc una de guardada.
3: Evidentment, i tampoc ens hem d'amagar, és a dir, al final formem part de, molts de nosaltres formem part del col·lectiu de funcionariat i al final formes part del mateix cos que altres funcionaris que tenen un sou molt diferent que tu, no? I hi ha un lema que tenim que ja no són les vacances, són les mancances, no? I al final, evidentment, lluitem per un salari digne. I un salari doncs, que s'ha mantingut congelat durant molts anys i el nivell de vida va pujant i també com a joves al final també tens unes despeses, la vida s'ha encarit moltíssim i el teu sou no reflecteix les despeses que et comporta mensualment.
5: Ara m'agradaria fer, una mica d'advocat del diable, perquè
2: sí.
5: Crec que és un tema molt interessant això. Us sentiu que us entenen els pares?
2: Hi ha de tot, sí. Hi ha els pares que més se t'acosten són els que t'entenen, però també comprenem que hi ha gent que no entén perquè no coneix moltes coses, una de les quals és que estava explicant la Sara. Nosaltres tenim un sou repartit, és un sou d'11 mesos repartit amb 12 pagues. És a dir, allò de les vacances a l'estiu és que és un mes que no està pagat. Mm-hmm. O que ja s'ha fet amb hores de formació, no? Si tu fas un parell de cursos de 40 o de 45 hores, ja has fet la jornada, ja l'has fet. També hi ha un tema que jo recuperava ahir fotografies de la nostra escola Jaume Balmes del 2000... Ara no recordo si era abans o després del 2010, que vam fer una protesta que li vam dir la protesta perfecta, que anàvem tots de groc amb el SOS Educació Pública i ens vam plantar amb tots els infants a plaça Catalunya, a la plaça Sant Jaume, a davant del Palau de la Generalitat. Estàvem tots allà i en dèiem la protesta perfecta perquè no molestàvem a ningú, no molestàvem a les famílies, anàvem tots allà amb autocar, donàvem feina als autocars i estàvem com orgullosos, no? De, mira, hem fet una protesta, ens hem fet visibles i no hem molestat a ningú, perquè els catalans som així, no llancem ni un paper a terra, no? I tot queda molt bé. I ara ha arribat el moment de molestar.
5: No, ho dic també perquè el tema recurrent de... Sara, tu no ho saps, però la meva filla és professora, eh? Mm-hmm. I és això de dir, tenen 3 mesos de baixa,
2: i de vacances,
5: i a sobre, sí. Per això no sé si rebeu aquests inputs negatius també.
3: Sí. Jo crec que és una feina, no?, com passa la televisió rere càmeres, no? Al final la feina visible són les teves hores lectives dins de l'escola, i la feina rere càmeres és no visible, no? Les hores que et passes a casa corregint, preparant material, ostres, aquest nen serà a fer un dictamen, busca els papers, cerca historials antics, lluitem-ho, he de contactar amb la psicòloga, no pot a l'horari lectiu, tranquil·la, ens truquem després de l'horari. I tota aquesta feina, no vista, no, i no pagada, com el tema, el famós tema de les colònies, no? Nits no pagades, va sumant i va sumant.
5: El tema de les colònies, per exemple,
2: aquest
5: un tema
2: un
5: que
2: tema
5: se n'ha parlat.
2: L'hora extra et sobra 1,85 euros.
5: Els nens no poden anar de colònies per culpa dels seus professors.
2: No, per culpa del departament.
5: Bueno,
2: sí,
5: ja,
2: clar, aquí, és,
5: aquí anem directament al que li veus la cara quan portes
2: però,
5: el nen,
2: sí, sí,
5: que no és el meu
2: cas. Però mira, això és com... No sé, jo penso... Jo vinc de pagès, el meu pare feia un hort, i és com que tu vas a buscar les tomates a l'hort i no veus, no, que allà hi ha hagut tota una feina, no?, abans, i el teu pare s'ha estat allà un munt de temps allà fent feina i tu no, tu vas al dia de collir tomàquets i t'omples i te'n vas cap a casa molt contenta perquè el teu pare t'ha omplert un cistell per a tomàquets, no? Tota la feina que hi ha abans és la que no es veu, no? És aquells diumenges, aquell cap de setmana, aquella terra, ha plogut, hi ha uns cargols, hi ha uns ocells, ara tinc un no sé què, ara hi tiro això, ara no hi he de tirar allò. Hi ha tota una feina, no?, que en, com diu la Sara, no es veu. El tema de les colònies és una feina que cada vegada fa més por. Cada vegada fa més por, no? Perquè qualsevol cosa que et pugui passar, si... clar, estem en un moment que qualsevol... El dret d'imatge, el dret de no sé què, el no em toquis, qualsevol cosa, i nosaltres estem molt bé, perquè a la primària, en aquest sentit, estem molt bé. Però assumeixes una responsabilitat que no la cobres per enlloc. No? La nocturnitat es cobra normalment, les hores extres s'haurien de cobrar. Llavors, clar, aquí ho hem fet tots aquests anys que ho hem fet i que ho seguirem fent i que ho volem fer.
3: Totalment.
2: Perquè creiem que és una activitat educativa que val molt la pena, igual que les sortides, no? Que no tenim cap obligació de fer-les i les programem i les fem perquè és que no ho entenem d'una altra manera. Jo entenc que es pugui fer aquesta part de no anem de colònies per culpar els mestres.
5: Bueno,
2: se li pot donar...
5: Clar, aquest és un dels últimes queixes, potser. No puc anar a treballar on deixo la meva criatura perquè no hi ha... Estan de vaga.
2: No, clar, la pots deixar a l'escola, eh? Si hi ha serveis mínims, les criatures es poden deixar a l'escola.
5: Sí, però tinc una companya que té una criatura de, no sé, 5, potser, no sé. És que com que ja et recomanen que no li portis...
2: Clar, això depèn molt del centre. A la nostra escola no recomanem mai ni que portis ni que no portis. L'únic que podem fer és explicar que hi ha convocades unes vagues i llavors que com a centre no podem garantir el funcionament habitual perquè jo, per exemple, com a equip directiu, jo no tinc per què saber quins treballadors faran vaga i quins no, perquè tu com a treballador pots fer dir a les 9 del matí jo no vaig a treballar. Llavors, com que no podem garantir-ho, només podem dir això, no podem garantir-ho. I no ho garantim.
3: Sí, al final és un punt de dignificar la teva feina, no? Ha estat un col·lectiu que durant molts anys, vull dir, pot venir un pare a final de curs i dir moltes gràcies, no? Però al final... Tampoc no veus la repercussió, no? Els metges diuen, no, salven vides, no? I els docents, bueno, amb la vocació van tirant, no? I van tapar un foradet aquí, un foradet allà. I jo crec que val la pena dignificar aquesta professió. Al final formes... és la població, el futur. Estàs formant els futurs líders, els futurs metges, els futurs... Tot neix, no? És el planter, és aquest hort, no? Que regues cada dia. I al final vols que et valorin i que diguin, no, és que és docent, no? com és metge, és infermer, no? També vols aquest reconeixement.
0: Us convenç les propostes que estan arribant del govern a dia d'avui o no?
2: No.
0: Per
2: ara
0: tant,
2: penso
0: això es pot allargar.
2: Per dir-te l'exemple que et posàvem al començament de que es necessiten més mans, si hi ha uns 3.000 i una mica més de centres a Catalunya, el que ens està tocant ara és una persona cada 3 centres. No fem res amb això.
6: És a dir, que vosaltres el que dèieu de 3.000 a 4.500.
2: Clar.
6: Que és un 50%.
2: Exacte.
6: Ni més ni menys, i en canvi us estan oferint 200 persones.
2: Clar.
6: Per dir alguna cosa, eh?
2: Clar, sí. Sí. Per 3.000 centres t'ofereixen 300. Sí. És un... Bueno, el tema aquest que diu ella de dignificar, nosaltres formem part d'una categoria laboral, com els Mossos o infermers, infermeres, i no cobrem el mateix sou. És a dir, dintre del mateix col·lectiu hi ha com uns defectes de base, no?, que s'intenten compensar, no sé, amb vocació, no sé de quina manera, però que també han jugat molt amb el desconeixement, perquè molts de nosaltres això no ho sabíem. Jo quan vaig començar a treballar més no tenia ni idea de quina categoria laboral estava, ni què havia de cobrar ni què no havia de cobrar, fallo meu, eh? Perquè la consciència de classe també s'ha d'anar guanyant i n'hem après dels més grans. I ara estem amb els més joves intentant també portar-los cap aquí, no? Perquè juga molt amb això, amb el desinterès, amb la desgana, amb el desencant i amb aquest afany individualista que hi ha avui en dia. I el desgast que va fent aquestes propostes que són inamovibles, no? Demà s'han de tornar a reunir. I és, bueno, em reuneixo, estic plantat allà i no em moc perquè els pressupostos ja els han... Jo no sé què faran, perquè no sé què es pot arribar a fer o no, però no té gaire... No sé, no els veig gaire predisposats a fer passes.
7: Perquè quan parlem de la falta de recursos, per exemple, sí que està el tema de les ràtios, es parlava, és més ràtio, falten més docents o falten més terapeutes, psicòlegs, per abordar tota aquesta part inclusiva que de cara a la galeria queda molt bé, però a dia d'avui no es pot abordar perquè no hi ha professionals assignats als centres. Estem parlant de docents o de terapeutes d'aquest estil?
2: De tot.
3: Sí,
2: estem parlant de tot, de mestres de suport, però estem parlant també els equips d'atenció psicopedagògica. Atenen diferents centres a la vegada. Un sol equip ha de manegar diferents centres, que és una barbaritat d'alumnes que ha de manegar un sol equip. Integradors socials. Després hi ha aquesta part polèmica, ara demanem recursos i poseu Mossos als instituts, no? No és això, demanàvem integradors socials, psicopedagogues, psicòlogues, terapeutes de tot tipus.
7: Perquè aquí no estan establerts aquests especialitzats, no hi ha unes ràtios?
2: Hi ha unes ràtios...
7: Per exemple, clar, per tants perfils que puguis tindre a l'escola dintre del que sigui, un TDAH, un TEA, un... el que sigui, que diguis tard volum de nens amb necessitats, que diguis ja assignats una ràtio de X?
2: No. Tu vas manegant amb el teu equip psicopedagògic de zona tot el volum que et va sorgint i el que fan és assessorar-te i ajudar-te a trobar els recursos pels mestres, que significa per la mestra doncs, maneres d'adaptar una feina, per exemple, és un assessorament. Són equips, que ho diu la paraula, d'assessorament psicopedagògic. No hi ha una persona més...
7: Extrapolant una mica la situació, però no la deixes de paral·lela, sí. En una escola d'educació especial, això sí que està regulat.
2: Clar.
7: Hi ha aquestes ràtios.
2: Clar. Sí que es controla...
7: Sí que són casos,
2: sí que el,
7: situacions
2: sí que...
7: totalment diferents, però dius, en un cas ho tenim regulat,
2: sí, hi ha sí que, més...
7: Sí que, també manquen recursos, però... hi ha com un interès de dir, sapiguem, aquí 100% hi ha d'haver aquest perfil de professional.
2: El departament sí que té uns números, no?, de quan tu tens un cert nombre d'alumnat, t'augmenta amb personal, no? Mm. És com, o quan tens un nombre cert, per exemple, de nouvinguts, et dota d'aula d'acollida. Però també és un número que es mou perquè tu un alumnat el consideres nouvingut o el departament el considera nouvingut durant els primers 24 mesos. Nosaltres ens hem trobat que ens atorguen una aula d'acollida, que ens la van atorgar amb el curs ja començat, mitja persona d'aula d'acollida, però ara com que molts alumnes ja fa més de 24 mesos, per l'any que ve no sé si la tindrem, quan fa falta encara.
3: I en el meu cas, l'any passat vaig estar en una escola d'alta complexitat i la ràtio, o sigui, era la mateixa, la persona responsable de l'EAP assistia un cop a la setmana i era una escola que tenia CIE, que és una aula de suport intensiu per alumnat amb casuístiques molt diverses i d'atenció constant, intensiva, ja ho diu, intensiva. I al final comptaven amb el mateix suport. És a dir, que no està regulat, és a dir, pot ser per nombre d'alumnes, però a vegades ni inclús per la intensitat de l'escola amb la que et trobes. I els centres d'educació especial és cert que ja establen uns criteris molt concrets per un perfil d'alumnat molt concret i amb una ràtio molt concreta, però tot i així estan desbordades. I molts dels casos, quan es va prometre l'escola inclusiva, la idea era anar reduint cada cop més les places a l'escola d'educació especial i incorporar-los en centres ordinaris amb suport, i al final el que ens ha mancat ha sigut aquesta clau.
7: El suport.
2: Exacte.
3: Aquest suport que el departament li ha permès tancar centres d'educació especial i amb el que ha comportat d'estalvi, però que no ha reinvertit en els centres ordinaris amb aquestes mans que es prometien.
0: Quan són les 10 en punt de la nit, les famílies us estan donant suport?
2: Sí, bastant, sí.
0: Els alumnes entenen la protesta?
2: Clar, depèn de l'edat i del que els hi puguis explicar, però sí, no? Allò que diem de lluitant, lluitant també estem educant, no? Hi va haver, hi ha hagut èpoques que l'alumnat ha jugat al pati a fer manifestacions, no? Ara, no? El 2017, que portàvem els nostres fills, o abans del 2017, no? Que anàvem a manifestacions, els nostres fills jugaven al pati a fer manis. Estàs educant, no? Estàs ensenyant que, i estàs explicant, o com ho expliquem als nostres fills, que quan vols una cosa, a més de queixar-te, t'has d'organitzar, no? Perquè no n'hi ha prou amb queixar-se, no? És molt fàcil arribar a l'escola, queixar-se cada dia del que hi ha i seguir fent com si no passa res.
3: I que siguin crítics, perquè el nostre col·lectiu està movent aquesta lluita, però hi ha molts altres col·lectius que també estic ben segura que tenen moltes mancances i que també s'ha d'inculcar aquest valor de dir no, si és que tu no estàs satisfet amb les condicions que tens, tu tens dret a queixar-te i tens dret a moure't. Vull dir, és aquest esperit que promovem no només els docents, sinó que ara el seu futur, com a nens i nenes que seran adults, doncs que han de ser crítics amb el seu entorn.
2: Sí, però estem en un moment que és complicat perquè hi ha gent que et diu, doncs mira, a l'escola del meu fill o en una empresa privada no, hi ha gent que no fa vaga perquè si no el faran fora.
5: Tant, absolutament.
2: Llavors, clar, volem, aquesta és la societat que volem. O sigui, després de tot el que han lluitat els nostres avis, és aquesta la societat que volem, una empresa que si fas vaga et fan fora.
5: Bueno, i en segons quins convenis, de la dependència, per exemple, que el conveni és baixíssim, si fas vaga i et descompten un dia, no arribes a final de mes segur, llavors.
0: Aquesta és la pregunta que tenia també per fer-vos. No, cada dia que feu vaga, s'us descompta la quantitat de més de 100 euros, potser?
2: Sí, gairebé 200 euros.
0: Gairebé 200 euros.
3: Sí.
0: Isaac,
7: recuperant la pregunta de...
0: Però ràpid, va.
7: Ara vaig a burxar. Des de la concertada els trobeu recolzats?
2: No sé què vols dir. No sé, nosaltres ja, clar.
7: Indirectament acabarien sent beneficiats d'aquesta vaga, però no, jo ho dic clar.
3: Totalment.
2: Ells també han estat clar. Convocats a vaga. Sí, sí, sí,
7: han estat
2: sí.
7: Convocats a vaga,
3: sí.
7: Però
3: d'aquella
7: manera, sí. Diguem-ho així. Sí. Bueno, no s'hi han adjuntat, pràcticament. Llavors, us hi sentiu... És més, a principi de curs va haver-hi aquí un clus amb el tema de l'institut, que si la línia...
6: La línia,
7: però ara després, a l'hora d'aquí, d'ajuntar i fer pinya tots junts, us heu sentit recolzades?
2: Mira, jo torno al que et deia al començament. O sigui, jo veig un problema de societat que anem cap a una privatització de serveis. I llavors, clar, el que no estan entre companys, jo he treballat a la privada, a la concertada i a la pública, no estan entre companys, no?, que et coneixes de molts anys i ens trobem al centre cívic quan anem al teatre i ens saludem o quan fem les jornades intercentre o qualsevol activitat i hi ha molt bona entesa, sinó que jo el que veig és precisament aquesta voluntat, no?, de dividir a la gent, de crear recels, de desgastar. Perquè si tu desgastes... i desgastes el professorat, no? Perquè, a més, clar, tu pensa que som tan, tan rucs que a vegades diem, clar, és que si ara faig vaga, després el dia, clar, hauré de... Quan faré això? Quan els avaluaré? Perquè, clar... I et planteges coses, no?, de dir, aviam, per què estic fent...
7: Això em passa clar, a mi quan em demano un dia de festa. Que
2: clar, dic, que... no, a mi fer vaga, a part de costar-me els 200 euros que m'ha costat caps de setmana a casa meva fent feina amb la família dient, noia... que és cap de setmana, bueno, perquè has d'atrapar la feina. No ho sé, no és tant el recolzament entre companys, sinó jo crec que hi ha un problema estructural de país que anem cap a una privatització de serveis.
3: Sí, perquè no dubto que empatitzin amb nosaltres, perquè al final som del mateix col·lectiu, treballis en un sector o en un altre, però al final sí que hi ha una pressió darrere, no? I fan el que poden. Però jo sí que tinc companyes de la concertada, que jo també he treballat durant 6 anys, que diuen, doncs us animo, és que estem amb vosaltres, vull dir, estem treballant, però és això, al final has de ser-hi, no?
2: En la lluita.
3: Totalment.
0: Alguna cosa més? Doncs Lídia, Sara, Manolita, gràcies per acompanyar-nos avui. Hem pogut conèixer de primera mà els problemes que estan patint els professors, els problemes que hi ha a les escoles, i esperem que el govern... afluixi una mica...
2: Si tenim un govern, posar... govern d'esquerres, que la part de l'esquerra l'han perdut. No sé,
0: esperem que, com a mínim, hi hagin bones sintonies i que se'n pugui extreure alguna cosa
2: esperem
0: positiva
2: sí.
0: per les dues parts, perquè al cap i a la fi sempre hi ha d'haver un enteniment entre les dues parts i trobar el consens. Espero que sigui així.
2: Esperem que
0: pel
2: sí.
0: bé de tots Total. I pel bé del futur del planter. Pel... Sí.
5: Pel que veiem amb la Sara, el planter puja bé.
0: I tant.
5: Diu sí. que fa 6 anys que treballava no sé on i pensa't quants anys té aquesta nena.
3: És molt bon. Sí. Cap a 30 el mes que ve.
0: És jove, Montse.
5: Clar. Jo veig a tothom sí, sí. molt jove.
6: Tu que ets sí. més gran.
2: Hi ha una edat que a partir d'un moment que veus a tothom molt jove i molt guapo.
5: Ah. Sí.
0: Lídia, Sara, gràcies. Manolita, també,
2: sempre
0: gràcies.
2: Sempre que vulgueu.
3: Gràcies.
2: Merci a vosaltres.
0: I us seguirem amb atenció. Seguim endavant amb el programa. Anem a fer la secció de la Montse Vila i l'Anna Arnau. Què no saps de Sant Feliu de Codines? Tenim sintonia? No tenim sintonia? La van gravar aquell dia? La van...
8: Què saps?
0: Què saps? Què no saps?
8: Què saps de Sant Feliu de Codines? No, que no saps.
0: Jo cada 3 setmanes me'n vaig a casa aprenent coses que no sabia. Per tant, és que no sabem.
5: Ho penses, ho dic perquè...
0: Anem parlant, home. Això és producció en directe. I com que no tenim sintonia, perquè no us ha donat la gana gravar-la amb tota la temporada...
5: Però si vols, mentrestant, li pots tornar a preguntar a la Lídia la mateixa pregunta. Els pares us donen suport?
0: Sí, clar.
5: Li pots preguntar 2 o 3 vegades.
0: O 4, perquè al cap i al fi els pares hi tenim...
5: Ja, però és que ja ho havia preguntat jo. Exactament. Estaves apostant?
0: No, saps què passa? Que jo treballo amb un guió. Passa que tu no, tu treballes...
5: Jo sóc indepe.
0: Vull dir, independent. Tu vas al teu aire.
5: Llavors, risco, si de cas, si ja ho pregunto jo al meu aire, no ho repeteixis. Ens hem mirat tots i hem dit... El Cava li ha pujat.
0: Sí, el Cava. Mira, encara està aquí. Va.
9: Però quina cançó voleu per avui, que és personalitzat?
0: I una setmana va sonar la Vall de la Filada.
9: Sí, però volem cada setmana?
5: No sé, que sonin els Pastorets.
0: Ara.
9: Sí.
0: Mira.
10: No, per dos que en queden ja veurem.
5: Parlem de la plaça, mentre?
9: No, que el tinc aquí. No, no, no. Un altre cop de la plaça, no, sisplau.

0: arribarem avui, eh? No arribarem. Va, què saps de Sant Feliu o
1: què
0: no saps?
1: Què sabem de Sant Feliu?
0: Va,
1: doncs amb l'Anna hem decidit, per concloure aquests dos programes que ens queden, que no parlarem de cants.
2: Ep!
0: I doncs de què parlarem?
1: Doncs parlarem d'una cosa molt important. Què caracteritza el nostre municipi, a part de que té dos campanars, un civil i l'altre religiós, que ho va descobrir l'Isaac? Què és el teixit que caracteritza Sant Feliu?
3: A veure.
4: Entitats.
1: Molt bé!
4: Què?
3: Molt el nouvingut,
1: Jo crec que ha llegit el guió que té aquí al costat.
4: No, però és veritat.
0: No, segur que no, perquè el guió no us el mireu mai.
1: No, el guió que hem fet l'Anna i jo. Doncs aleshores nosaltres hem dit, parlem de les entitats, perquè sempre diem hi ha moltes entitats, no sé què, i volem intentar fer un petit recull d'entitats. Som-hi, doncs. Aquesta setmana, doncs, parlarem de les entitats de Sant Feliu, un espai on descobrim la història, les activitats i les anècdotes de les associacions que han ajudat a fer créixer el poble al llarg dels anys. Sant Feliu de Codines té una llarga tradició associativa, com comentem sovint. Entitats culturals, esportives i socials que han estat punt de trobada de moltes generacions i que encara avui continuen mantenint viu l'esperit de poble. Al llarg dels segles, les entitats culturals, esportives, socials i tradicionals, com hem dit, han estat el motor de cohesió del municipi. Més enllà de les institucions oficials, han estat les persones organitzades en associacions les que han construït bona part de la vida cultural i comunitària. En aquest recorregut parlarem de les entitats més representatives, del seu origen i de la seva importància i que tenen i continuaran tenint en la història local. La tradició associativa de Sant Feliu de Codines està molt vinculada als ateneus, als cors, a les cooperatives i a les entitats recreatives sorgides entre el final del segle XIX i principis del XX. En aquella època, molts pobles catalans van veure néixer espais on la gent es reunia per formar-se, per fer cultura, practicar esport o simplement per conviure. A Sant Feliu aquesta dinàmica va arrelar amb força gràcies al teixit obrer, menestral i pagesos del municipi. El que cal saber és que l'entitat més antiga de Sant Feliu de Codines és la Fundació Agustí Santa Cruz. Segons l'Ajuntament, ja tenia 256 anys d'història l'any 2009, així que els seus orígens es remunten aproximadament a l'any 1753.
4: Sant Feliu no era independent.
1: Imagina't.
5: Anem a parlar ara d'una altra entitat, el Casino de Sant Feliu. Una de les entitats històriques més emblemàtiques és el Casino de Sant Feliu. Va estar fundat a finals del segle XIX. El casino va néixer com a centre social i recreatiu. Durant dècades va ser un punt de trobada fonamental per a la vida cultural del poble. S'hi feien balls, teatre, tertúlies, cafè i celebracions populars. Els casinos catalans no eren llocs de joc, com avui podríem imaginar-nos, sinó que eren autèntics centres culturals. El Casino de Sant Feliu va tenir una gran importància perquè va permetre consolidar una vida social estable i organitzada. Encara avui continua sent un espai de referència per a activitats culturals i actes populars.
1: Ara a mi m'agradaria preguntar qui sap on era el casino. Isaac?
4: A sobre...
0: Espera't.
4: A sobre del Vidal.
1: A sobre del Vidal. Un moment, sisplau. Un segon, sisplau.
4: Potser vaig xerrar, però aquí hi havia alguna cosa.
1: Un segon, sisplau. Caral, on era el casino?
3: És l'Ajuntament actual.
1: Enrisco, on era el casino?
0: On viu el Florín.
4: Escolta, la gent no sap on viu el Florín.
0: Costat de l'Ajuntament, a davant del Marcapa.
1: Fonoll, ho saps?
6: Jo diria que és on l'Ajuntament actual.
1: Anna?
5: És al costat de l'Ajuntament, que hi havia el Banc de Sabadell, no?
0: L'edifici?
1: A l'edifici de l'Ajuntament, a sota hi havia diferents botigues, una ferreteria que era Can Carbonell,
0: sí, senyor.
1: Al costat hi havia una papereria que era Can Míriam,
0: sí, senyor.
1: Al costat una botiga de comestibles mini, que era Can Maler,
3: que era llaminadures, pot ser?
1: De tot.
3: On havia...
1: Era increïble com hi posaven tantes coses a dins. I al costat de Can Maler hi havia les escales que pujaven al casino. No era sobre casa el Florín, no era sobre casa ara on hi ha el Lof, ni on abans hi havia un Banc de Sabadell, ni a sobre el Banc de Sabadell de Can Vidal ara. El casino era a sobre just tota la zona d'aquelles botigues i el casino era enorme. I en allà hi havia el propietari del Saki, el Vidal no, Al Vidal hi havia un cinema.
4: Ja.
1: En el casino,
4: ah,
1: no?
4: Ah, yes, sí, recordo.
1: Hi havia el propietari del Saki, en Pau Descansi, el Pedro.
4: Encara hi és?
0: No.
1: No.
4: El Pedrito.
1: Va morir. El Pedrito, sí, és el seu fill. El, sí, pare es deia igual.
4: Sí, ja ho sé, el coneixia.
1: I eren el Pedro i l'Angelina portaven al casino. Allà es jugava al frontón, fèiem els pastorets, es jugaven a cartes, hi havia la seu de la junta del club de futbol. I allà era un lloc que, bueno, es feien juntes de... me'n recordo de l'associació de jovent. Es feia tot. Era enorme. Imagineu-vos, des de tot la part de l'Ajuntament fins a darrere tot, que hi havia uns frontó enorme. I si celebraven... jo vaig celebrar la comunió allà. Era una passada, era una passada. Bé, més que res, perquè sapigueu on era el casino, per qui no ho sap. Alguna cosa dèieu?
0: No, estava parlant de...
1: d'altres coses. Per això repeteixes les preguntes.
0: Ah, exacte, perquè estic a 30 coses alhora.
4: Va, calla.
5: Vinga.
1: Continuem. Ateneu i cultura popular. Un altre pilar històric és l'Ateneu Popular La Pinya, hereu de la tradició dels ateneus catalans. Els ateneus van ser espais de formació cultural i política molt importants durant els segles XIX i XX. Organitzaven conferències, activitats educatives, teatre i música i ajudaven a democratitzar l'accés a la cultura. A Sant Feliu aquesta tradició ha estat essencial per mantenir viu el teixit cultural i associatiu. Les entitats vinculades a l'Ateneu han impulsat activitats per joves, festes populars i projectes comunitaris.
5: Anem a parlar ara dels pastorets i del teatre.

0: catalana. Creen sentiment de comunitat entre generacions. Molts habitants del poble han passat pels pastorets en algun moment de la seva vida.
1: Aquí tots hem passat pels pastorets. Risco?
2: Sí, jo també.
1: Caral, has fet pastorets?
3: No, jo no. Op,
4: jo sí.
3: No.
2: Jo els he fet tots.
0: Jo vaig fer una petita obra a Lliçà d'Amunt.
1: No, pastorets, parlem.
0: Bueno, jo a Lliçà d'Amunt.
1: Però pastorets?
0: Sí,
1: sí. Ah, com que dius una petita obra...
0: Bueno, que vaig participar...
4: Un petit paper, un petit paper.
5: Feia l'arbre de fons.
0: Sí, sí.
2: Feia de llop. Què
1: Continuem.
2: Més?
0: Quina gràcia.
1: Una de les entitats històriques és el Casal Cultural Codinenc. Durant dècades ha estat un espai de trobada, cultura i convivència per a molta gent de Sant Feliu. El casal ha acollit activitats de tota mena. Teatre, xerrades, balls, concerts, activitats populars, celebracions... En moltes èpoques, especialment abans de l'arribada d'internet i de les xarxes socials, el casal era un dels grans centres socials del municipi. Molta gent recorda especialment els balls de festa major i les representacions teatrals, on sovint hi participaven famílies senceres. També expliquen que anys enrere les sales quedaven petites durant alguns actes importants i que fins i tot hi havia gent dreta als passadissos per no perdre's l'espectacle. Actualment el casal continua col·laborant en activitats culturals i mantenint viu aquest espai associatiu tan característic nostre.
0: Una altra entitat, el Centre Excursionista. La relació de Sant Feliu amb la natura i els cingles de Bertí ha fet que el Centre Excursionista sigui una de les entitats més arrelament. Des de la seva fundació durant el segle XX, el club ha estat una escola de formació esportiva i humana. Per moltes persones del poble, les excursions de diumenge han estat una tradició familiar. Alguns recorden sortides amb pluja, caminades acabant de nit o excursions improvisades que acabaven amb esmorzars populars i llargues sobre taules. El centre també ha ajudat a transmetre el respecte per la muntanya i el patrimoni natural de la zona. Entre les activitats actuals hi ha caminades populars, excursions culturals i sortides per diferents punts de Catalunya.
1: Que han passat de ser del dissabte al dimecres. Els geganters i la cultura popular. Parlar de Sant Feliu també és parlar de cultura popular i aquí els geganters tenen un paper molt important. Els gegants formen part de moltes festes, celebracions del poble. Quan surten al carrer, grans i petits s'aturen a mirar-los i acompanyar-los pels carrers. Tot i que val a dir que ara necessiten gent, perquè si no això ho acabarem perdent. Molts veïns expliquen que de petits vivien amb emoció la preparació de les cercaviles i que alguns nens fins i tot s'espantaven quan els gegants s'acostaven massa. La feina dels geganters va molt més enllà de les festes. Durant tot l'any preparen sortides, assajos i activitats per mantenir viva la tradició molt estimada. A més, les trobades geganteres serveixen per portar el nom de Sant Feliu a altres pobles de Catalunya.
0: Parlem ara del Club Futbol Sant Feliu. L'esport també té un paper molt important dins de la vida associativa del poble i una de les entitats més conegudes és el Club Futbol Sant Feliu. Durant anys i generacions, centenars de nens i nenes han passat per al camp de futbol. Per molts, els dissabtes i diumenges, de partit formen part dels records d'infantesa. Hi ha anècdotes de tota mena. Partits sota la pluja, remuntades impossibles, celebracions improvisades i entrenadors que encara avui són recordats amb molt d'afecte. Més enllà dels resultats, el club ha estat sempre un espai de convivència i amistat. Actualment continua treballant amb equips de base i fomentant l'esport entre els joves del municipi.
2: Deixa'm fer un petit apunt parlant de futbol.
1: Sí.
2: Avui hem de lamentar la pèrdua d'un dels millors jugadors que ha donat el futbol de Sant Feliu, un dels millors delanters que jo he vist mai, com era el Santi Rodríguez. Per tant, deixeu-me fer una mostra de condol, perquè una persona jove com ell no ens ho esperava, això. Per tant, una força abraçada a la família.
1: Seguim, doncs, amb l'Esbar Codinenc. L'Esbar Codinenc és una altra de les entitats més destacades del poble.
4: I que també necessita gent.
1: I que també necessita gent, perquè si no també... Des de fa anys treballa per conservar i difondre la dansa tradicional catalana. A través dels seus balls i actuacions, moltes generacions han descobert una part important de la cultura catalana. Molts veïns recorden els nervis abans de sortir a actuar durant la festa major o els assajos d'última hora per intentar que tot sortís perfecte. L'Esbar també ha participat en trobades i festivals fora de municipi, portant el nom de Sant Feliu arreu. Actualment continua organitzant activitats, el Ball de la Filada, Setmana Santa, que sembla que l'any passat ja no es va fer, i fomentant la participació dels més joves, però costa moltíssim.
0: Parlem ara de la societat coral La Ponzella. La música coral també forma part de la història cultural de Sant Feliu gràcies a la societat coral de La Ponzella. Durant molts anys, aquesta entitat ha omplert de maneres, cançons tradicionals i concerts diferents espais del poble.

0: Membres de la coral expliquen que els assajos sovint acaben amb bromes, sopars improvisats i moltes rialles. També recorden actuacions especialment emotives a festes locals i celebracions importants del municipi. La coral continua avui, que també ha fet una coral jove. Avui mantenim viva la tradició musical i participant activament a la vida cultural de Sant Feliu.
1: I com no, hem de parlar de la festa major. Aquest sí que és el moment culminant de l'any associatiu. Durant aquests dies, totes les entitats col·laboren amb totes les coses que fan per la Festa Major, des de correfocs, balls, també haurem de parlar del correfoc, qualsevol activitat, àpats, en fi, tot el que passa per la Festa Major. I el que simbolitza la Festa Major, com no, és la unió del poble i la capacitat, sovint, de treballar tots junts sense barallar-se.
0: Bé, les entitats són una part imprescindible de la història de Sant Feliu. Gràcies a totes aquestes associacions, el poble manté viu el seu teixit cultural, esportiu i social. Darrere de cada activitat, cada festa i cada projecte, hi ha moltes hores de feina voluntària, esforç i il·lusió. I sobretot hi ha persones que estimen el poble, que treballen perquè Sant Feliu continuï sent un municipi actiu i ple de vida. Fins aquí la secció d'avui que hem parlat de les entitats de Sant Feliu. El proper mes donarem a conèixer més entitats que, per petites que siguin, fan una funció fonamental perquè els vilatans puguin gaudir més en el seu temps lliure.
1: I ara, com no, el que li agrada el risco, Letrillas. Junto a la literatura popular religiosa, hallamos la literatura popular profana. Que anem justos de temps?
2: Sí, molt, però
1: Estem
2: trucant a Manel.
1: Volia llegir un trosset que posava el llibre, però...
2: No, bé. Sí, llegeix, estem trucant.
1: Nada tiene ordinariamente de espiritual. Impera la sàtira i el humorismo, diu el llibre antic de Sant Feliu. Entre les letrillas que se recitaven o cantaven antaño en Sant Feliu de Codines se recuerdan las célebres sátiras de pueblos limítrofes, con sus tradicionales antagonismos de mal gusto, aunque a veces respondiendo a realidades históricas. Aquí algunas muestras. A muntanya són capgrossos i al Vallès són encantats. I a Sant Feliu de Codines n'hi ha un munt de barrejats. A Mollà són sargantanes, a Castellterçol són mussols i a Sant Feliu sacs i ganxos que sempre els porten al coll. A Palau són boniquetes, a Sant Manat ja no en són tant, a Caldes les rovellades i a Sant Feliu la flor del ram. En ocasiones, el humorismo se refleja alrededor de algunos tipos populares, como por ejemplo el ball del Josep i els Pepes. Josep, si voleu ballar, busqueu una balladora. La Pepa de Can Ullà balla com una senyora. La Pepa de Can Deu balla com una guineu. La Pepa de la Roca balla com una granota. La Pepa de Can Ullà balla, balla, balla, balla. La Pepa de Can Ullà balla com un tros de pa. Y bien alude a hechos históricos relacionados con el folclore local a manera de narración. Les primeres camalleres que Déu ha posat al món era la vella Tonella i el pastor de Can Masons. Passatgers, si vols posar a l'hostal del Coll de Poses, pagant hi trobaràs coses al gust del teu paladar.
2: Déu-n'hi-do, aquest
1: llibre... Sabeu on és el Coll de Poses?
2: Sí, Coll de Poses sí, altres coses que has dit no. Gràcies Montse, gràcies Anna. Anem a acabar el programa, queden 7 minuts a parlar amb el regidor Manel Rodríguez, que si no, no tindrem temps. Manel, bona nit, què tal, com estem?
3: Molt bona nit a tothom.
2: Com estàs?
3: Bé.
2: Bé?
3: Feliç.
2: Escolta, després del ple d'ahir, en quin punt queda definitivament la reforma de la plaça Josep Humbert Ventura? Fes-nos 5 cèntims ràpid, perquè la gent que ens escolta i que no va seguir el ple d'ahir, hi havia aquest rau-rau, no? Com està la plaça?
3: La plaça està en el punt de que ahir es va fer la formalització de l'aprovació definitiva del projecte de reorganització de la plaça, després de respondre a totes les al·legacions rebudes.
2: Que n'hi havien, si no me'n recordo, 16, pot ser?
3: 16, sí.
2: 16. Sí. Va ser un ple llarg, eh? Pensava que un sol punt, això seria pim-pam i 2 hores i mitja.
3: Bé, es podria haver fet pim-pam, però també per respecte que li presenta una al·legació, fer-ne un breu resum, tant de l'al·legació com de la resposta, creiem que era un acte de transparència.
2: Perfecte. S'han acceptat alguna de les al·legacions presentades?
3: A nivell global, les al·legacions presentades es poden sintetitzar en blocs, eh? Vull dir, no n'hi ha tantes, sinó hi havia algunes que coincidien amb el cos. N'hi havia que no eren de contingut tècnic o relatiu al projecte, per tant, aquestes no eren quasi d'opinió. Les que eren de contingut més tècnic, com pot ser mobilitat o referències al torrent, es van respondre a nivell tècnic i només es va estimar parcialment una que ja recollia l'informe del nostre arquitecte municipal. És un petit error que hi ha en un plano que indica que la barana que es situarà davant de la porta de la biblioteca feia 0,75 quan ha de ser una mica més.
2: Per tant, tota aquella gent que es pregunta si les moreres i els fanals actuals hi quedaran, es pot dir que no hi quedaran?
3: No, no hi quedaran. En relació als fanals, sí que en resposta no tècnica, perquè no és un tema de compliment normatiu del projecte, sinó més de decisió, se'ls comenta que la voluntat del govern és reubicar-los a altres espais del municipi.
2: I, Manel, una de les preguntes que es fa, molta gent que pots escoltar, i també en el ple es va preguntar i es va fer molt difícil, el torrent de l'Escletxa, el projecte, dona garanties suficients?
3: És que no incidim sobre el torrent.
2: Per tant,
3: aquí em sap greu perquè és una decisió, com qualsevol altra, però s'han creat molts més neguits dels que hi ha. Al final, el projecte està parlat amb l'ACA, està en el corrent de tot, el torrent està canalitzat i, per tant, no necessita d'un informe sectorial de l'agència. I la intervenció, és que també de vegades ho comentem internament, és com s'ha magnificat, però al final és una actuació en el paviment de la plaça. Sí que aprofitarem per substituir les instal·lacions existents i millorar-ne, per exemple, a nivell de la fibra. Però és una intervenció molt superficial.
2: Val. Quins són ara els pròxims passos administratius? Què hem d'esperar?
3: Doncs no tinc certesa perquè no ho he pogut comentar, però ahir es va fer l'aprovació, s'ha de fer el comunicat al butlletí oficial del Diari de la Generalitat, i després jo entenc que també s'ha fet el comunicat a les empreses adjudicades, que es van presentar a la licitació, i ara li hem de fer el requeriment a l'empresa amb major puntuació perquè presenti el pla de seguretat, la documentació que pugui faltar.
2: I aquesta empresa sabem quina és? Es pot dir o encara no?
3: A veure, ja està penjat a la plataforma.
2: Ahir en el ple vaig sentir com deien algú de Manresa, no sé si ho vaig entendre bé, perquè el so també del YouTube era bastant...
3: Sí. L'empresa que té major puntuació en el procés de licitació és l'empresa Hickman, és Instal·lacions i Construccions Manresa, que són qui hem conegut, i aquí també vam convidar a participar a la licitació, amb les obres de reposició de les canalitzacions d'aigua del camí de Lloberes i el carrer Barcelona. I bé, si compleixen amb la documentació administrativa que se'ls requereix i amb el pla de seguretat, doncs serà qui executi les obres que volem que arrenquin en els propers dies.
2: Que és la següent pregunta. Quan podrem veure ja les obres iniciades?
3: A veure, des de la comunicació tenen un termini per presentar tota aquesta documentació. La nostra idea és que triguin el menys possible i la voluntat seria que poguéssim veure moviments, i això és il·lusió, abans de final de mes.
2: Abans de final de mes? De maig, estem parlant?
3: De maig. Això és la nostra il·lusió. Serà, segurament, sí que veureu que la setmana que ve es pugui ja fer un acte de replanteig, on encara no hi ha la constructora, i anem enfocats a que en els següents dies ja podeu veure moviment d'implantació, vull dir, de fer els seus espais, habilitar zones de material i veure el plànning. El plànning és una cosa que també hem de consensuar per veure com afecta i com es desenvolupa l'obra.
2: El pressupost és tancat o hi pot haver modificacions sobre la marxa?
3: A veure, el pressupost és tancat amb les partides que hi ha. A partir d'aquí és una obra i és viva. Vull dir que si un cop obrim, decidim que volem deixar doncs, més passos d'instal·lacions perquè no hagin d'aixecar paviments d'aquí uns anys. Aprofitem per fer alguna millora. Veiem que hi ha alguna de les partides de moviment de terres.
2: Ràpidament, Manel, se'ns acaba el temps.
3: Doncs s'ajustarà i ja està.
2: Perfecte. Ho hem de deixar-ho aquí, hem de despedir. Ens hem d'acomiadar el programa perquè se'ns acaba el temps, són ja gairebé 11:45. Manel Rodríguez, felicitats, endavant, i que per molts anys puguem veure i disfrutar la plaça.
3: Moltes gràcies.
2: A reveure, fins una altra. Ens acomiadem, fins la setmana que ve. Bona nit, salut i ràdio.
4: Oh, és l'últim segon.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Benvinguts a Sobre Taula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: En el podcast d'avui només estem la Emma i la Jana i jo, perquè la Júlia no ha pogut venir, però bueno, avui parlarem de les pressions socials de l'adolescència i per què fa les seves etapes.
2: A cada etapa de l'adolescència i la joventut hi ha una pressió diferent: encaixar, destacar, decidir, madurar, tenir experiències. No és només parlar de pressió social, sinó de com evolucionem nosaltres.
0: La pregunta de reflexió d'avui és que quan vam començar a sentir que havíem d'estar a l'altura?
1: Vale, jo crec que ho podríem dividir com en tres etapes, i la primera seria com la d'encaixar, que jo crec que seria entre els 12, quan comences l'ESO, fins que l'acabes, més o menys. I jo crec que hi ha diverses coses a comentar. La primera és quan tu entres a l'ESO, a l'escola, al ser un ambient nou, també vols intentar caure bé a tothom, fer-me amigues, i és una mica complicat si no saps ben bé com afrontar-ho.
2: Sí, a mi em va passar que a primer d'ESO, quan entres, o sigui, tu no deixes de ser tu mateixa, no? Però igualment és com que te prives de fer coses,
1: sí,
2: o de ser de com tu realment ets, per primer de tot encaixar en el grup o buscar-te un grup. Jo crec que potser al principi no ets del tot realista, no sé com dir-ho, tipo, no ets tu mateixa.
1: Sí.
2: Però també et dic, no sé si... Bueno, a tu et va passar més que a nosaltres, perquè, per exemple, jo a l'ESO érem els mateixos que a la primària. Llavors, realment no tenies com aquest sobreesforç, no?, d'encaixar, no sé.
1: Sí, també ho crec. A més, jo, clar, al venir d'una altra escola, que també és molt diferent, com ho vius tu, des de P3 amb els mateixos, doncs al millor ja estàs una mica més. Però també jo crec que ha de ser diferent, perquè l'adolescència marca a tothom i és una etapa molt important. Però si a sobre vens, o també gent que es muda a altres ciutats, a altres països, ha de ser completament diferent a una persona que sempre ha estat amb les mateixes persones. Però el primer contacte jo crec que és molt important, i també amb les persones que et juntes. Perquè, clar, si tu al principi estàs amb un tipus de persones o amb un altre tipus, és bastant més diferent. Jo crec que depèn molt. Llavors, el tema de tenir amigues, jo crec que sí que acabes de manera involuntària o no, canviant la teva manera de ser una mica al principi per intentar encaixar. Llavors ja, també s'ha de dir, és com a la uni, si llavors no t'encaixa, ja hi haurà un altre grup en el qual si encaixis i no hagis de tenir aquesta pressió. Però jo crec que al principi sempre està.
2: Tu com ho veus, Jani?
0: Jo crec que, doncs, que nosaltres també, com ha dit abans l'Emma, hem estat sempre amb la mateixa gent, no hem tingut la pressió que poder de tindre l'Alèxia.
2: No. I tu com ho vas viure, això d'entrar en plan haver de canviar d'amistats? Bueno, no canviar, però tenir noves, tan joves, perquè al final teníem 13, 12? No
1: sé. Sí, jo crec que... Bueno, jo me'n recordo quan estava pujant cap a l'escola en cotxe del meu pare, i jo li deia, papa, és que no vull anar. O sigui, és que tenia com tanta pressió i ho passava tan malament per veure si no encaixaria o si què dirien de mi, sempre estava el que pensaran. Tenia una pressió que quan vaig entrar vaig dir, bueno, no sé on posar-me, no sé on col·locar-me, perquè no em vegin o perquè no pensin gaire que estic jo aquí, quan en realitat... Vale, sí que el millor pot ser la novetat, si tothom es coneix, però que a la gent, en teoria, li és absolutament igual. Però clar, tu veus des d'una perspectiva tant de em jutjaran o em diran qualsevol cosa, i la pressió sempre està. I a part, jo me'n recordo que el primer dia vaig dir, ostres, i què em poso? Perquè clar, no sé, no sabia què posar-me. Dic, uns texans, m'importa, no m'importa, vale, vaig amb xandall, no vaig amb... Què faig? O sigui,
2: això,
1: no tenia ni idea.
2: Sí, això és una altra cosa, la manera de vestir. De si de cop et canvia la manera de vestir o et penses més la teva apariència física, sobretot al principi, que jo crec que són coses que comences a notar a l'adolescència, perquè quan ets petit,
1: sí,
2: a part de que, bueno, ara no ho sé com funciona, perquè també les coses han canviat, però en certa manera mi mare era qui m'escollia la roba, o sigui, a mi, sí, jo deia que m'agradava, però mi mare, dins del que m'agradava, era ella la que la comprava, vull dir, que deia, bueno, això crec que no et pertoca per la teva edat, o sí, però la que arribes a l'adolescència és com... trobar la teva manera de vestir, com vols tu vestir, però com encaixen els altres. Perquè a mi em va passar que, per exemple, durant tota l'ESO no vaig portar mai tops, no m'agradava portar tops. Però al final és que amb la meva ment va començar a dir, doncs potser els has de portar, perquè tothom els porta, o sigui, sí, per molt que no t'agradi. I ara ho penses, tonteria, si no vols portar tops no te'l posis. Però no sé, jo ho vaig viure així també, de dir, tu lo llevas, lo tengo que llevar yo.
1: Sí, sí, totalment. I llavors, qualsevol persona també que portava una cosa una mica diferent, també te la miraves una mica a això, a la S, estic parlant. També estava una mica com, ui, pensats, què portes? Jo crec que també tu mateixa també t'ho feies. O sigui, la pressió social la tenies perquè tu també te pensaves també coses, de dir, ostres, aquesta noia, aquest noia havia portat una cosa que, al millor no d'esto, saps? Llavors, clar, tu mateixa pues, ja et posaves la pressió tu sola, que ningú t'estava dient res, en realitat, de dir, hòstia, vale, pues no, jo haig de comprar-me tal cosa. O, a part, també, a les amistats, sí. Si cada grup té també com el seu estil, cada persona té el seu estil. I si una noia també cada dia, pues, que és la teva amiga, porta coses noves i tal, tu també dius, ui, cada dia porta alguna cosa nou, jo cada dia porto la seva roba, per exemple. O sigui, jo crec que és molt...
2: Perquè jo no. Literalment, perquè jo no.
1: Literalment. I a part que en aquestes edats que la ment és super, super dolenta en algunes situacions, dius, hòstia, jo també vull aquestes coses.
2: I no sé si als nois els hi passa, perquè ara, a dia d'avui, no ho sé, però jo notava que a l'ESO ells anaven com per lliure, que la seva única preocupació era anar al pati i jugar a futbol, saps? I en canvi nosaltres estàvem allà assentades, parlant de temes ja com més, no sé, no vull dir madurs, perquè segur que deien tonteries.
1: Està bé.
2: Però vull dir, ja és molt diferent. Jo crec que ells no tenen la comparació que ens fem nosaltres o la pressió, com estem parlant ara, la pressió tan d'hora. Jo crec que la viuen més tard. Perquè nosaltres, per exemple, les noies, jo crec que encara ha de ser segur que passa, que tens com la por de dins d'un grup tu ser massa diferent i de no... Del que deies tu, de que la meva amiga porta això, jo perquè no ho porto, o perquè no puc portar-ho, perquè a vegades per raons econòmiques pues no podràs, no?
1: Sí.
2: I no passa res, però no sé. Jo crec que nosaltres ho vivim molt diferent a com ho viuen ells.
1: Sí, a veure què... És això, vale, madures no, perquè al final pues, tens 12 anys i madura poc. Però sé que les noies són bastant més madures que els nois, llavors la pressió ens arriba molt més abans. I jo crec que hi ha nois que ni tenen la pressió, no l'arriben a tenir absolutament mai. Però crec que les noies sí, és com que el nostre cervell actua bastant diferent i rep les coses diferents dels nois, per dir això. Jo me'n recordo a l'ESO, els nois literalment estaven jugant a futbol, cadascú portava una cosa diferent, es tenien les sabates, els era igual i cadascú tenia més la seva personalitat, però les noies en temes d'intentar encaixar en un grup i voler que funcioni bé, al final també pues, t'acaba perjudicant, jo crec.
2: I jo me'n recordaré sempre, perquè això pues, no ho deuen de saber, però som veïnes, l'Àlex i jo. Jo me'n recordaré sempre que ens veiem per al pis, no ens dèiem res. Jo me'n recordo d'arribar el primer dia de classe, que ens vam fotre a la classe aquella que era a la biblioteca o al menjador antic, i et vaig veure arribar i dic, hòstia, l'Àlexia? Digo, mira, la meva veïna, no sé què. I a l'inici vam estar com una setmana que no vam parlar.
1: Gens.
2: Però d'un dia per l'altre, pues sí. Però jo me'n recordo també de la Jana, que sempre tota l'ESO l'he vist com... Que ja no anava amb el grup de noies com fèiem nosaltres, o sigui, tenia com amistats variades, saps? I per això et volia preguntar... Bueno, jo et volia preguntar que el que estàvem dient nosaltres de que en un grup de noies tan tancat que tens com la pressió del que fan les teves amigues o de potser comparar-te més, que tu com ho vivies, que estàs més envoltada de més variació, o sigui, més amb nois i tal.
0: Clar, jo és que m'he començat a juntar molt amb vosaltres fa relativament poc, o sigui, a l'ESO, però al principi sí que tenia... anava amb un grup de nois i de noies. Tenia les meves dues millors amigues, que encara ho són, i els meus amics. Aleshores, és com que... No sé, jo no tenia la pressió que teníeu vosaltres poder per encaixar o, no sé, les preocupacions que teníeu, perquè era com anar amb el nostre rotllo, anar amb lo libre. Ens donava també bastant tot igual. I a sobre, les meves dues amigues eren igual que jo. Aleshores, som iguals. O sigui que jo no tenia aquesta pressió, clar,
2: o sigui,
0: per dir-ho així.
2: Tu consideres que és veritat el que diem, que els nois com van molt per lliure i que en aquest moment, quan creixen, suposo que ja els hi comença a interessar més la seva apariència i tal, però que ho vivíeu diferent perquè les vostres converses potser no eren el mateix que les nostres.
1: Clar, jo crec que no, que eren bastant diferents.
2: Sí,
0: jo que he estat en un grup on també estava rodejada de nois i de noies, doncs sí, he vist la part dels nois i els donava bastant igual tot, però bueno, eren molt divertides les converses.
2: I no sé si en plan, espera, que vosaltres, no sé com us sentíeu, però alguna vegada heu hagut de fer alguna cosa per sentir-vos acceptada. O sigui, que recordeu de dir, he fet això que potser no hagués fet, però com les meves amigues ho feien, tenia la pressió de, no sé, de provar coses noves, de fer, no sé, si alguna vegada us ha passat això, aquest sentiment.
1: Jo, el que recordo, jo crec que seria més en la forma de ser, no? perquè jo sempre he sigut pues, més a lo meu, però a mi sí que dir algunes coses, si no estàs encara en la confiança o encara ets petita de dir algunes coses que tu penses però creus que les altres no ho pensaran, pues, potser et calles. Però, bueno, però llavors ja quan vas conèixer més a la gent, llavors ja t'és més igual i ho dius. Però jo crec que això seria més en la manera de vestir al principi, de dir, vale, jo sé una forma i a veure com ho fa la gent per intentar també, pues, tenir tema de conversació també, en plan, ai, mira, què t'has comprat? Mira, no sé què. Però jo crec que més o menys seria això, no? No crec que hi ha algun super fort per dir així que no, que hagués canviat la meva persona o alguna cosa, això no.
0: Jo suposo que alguna cosa hauré fet, però la veritat que ara mateix no em ve cap al cap. I tu, Emma?
2: Bueno, jo crec que el que he dit abans dels tops, que jo crec que potser no me'ls hagués posat. Ara suposo que ja m'agradaria no la forma de vestir canviaria, però en aquella època és que realment és que no m'agradava ensenyar la panxa, no la volia ensenyar.
1: Clar.
2: I al final vaig dir, bueno, potser toca no ensenyar-la.
1: Perquè, a part, tipus, jo crec que també cada persona té la seva etapa i la seva forma. Ara, potser fa 3 anys jo ni a conya m'he posat això on anava i potser ara dius, sí, ara m'agrada i és una prova que tinc.
2: Clar, és com que, en certa manera, aquesta pressió social et fa fer coses potser que no et pertoquen a la... O sigui, que sí. No és en el moment que tu les vols fer, que potser les faràs més endavant, no? Mm. Però és com que t'accelera a fer una cosa que potser en aquell moment no et tocava. Jo crec que és quan notes la pressió, perquè potser si ho haguessis fet quan a tu et venia de gust, pues, no et sents com de dir ho he de fer. Si a mi m'hagués donat per posar-me un top d'aquí 3 anys, pues, potser ho hagués fet de manera més còmoda, més lliure, i no hagués sentit la pressió de dir... lo tengo que hacer, no sé.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que és que també s'acceleren molt les coses, vull dir.
1: A part que no només en amistats, perquè jo me'n recordo que jo que sé, el típic que t'agrada un nen a l'ESO tal, i penses, vale, si, jo crec que jo li agradaré més si em vaig d'aquesta forma, li agradaré més si em deixo el cabell llis o rissat, o jo que sé. O sigui, no tant és per amistats, sinó a vegades també per intentar agradar, i perquè, no sé, a tothom ens agrada que una persona també pues, ens miri i tal. Jo crec que també és més... també per això, no tant en amistats, jo crec.
2: A sobre, els primers anys de l'adolescència, que és quan sí. De cop t'adones que, ui, aquest noi m'està començant a agradar, no sé què. Jo crec que allà és el moment que dius, merda, en plan, què he de fer, saps? No, no sí. Ho tens clar. A veure, que jo amb la meva edat em pot agradar algú i no sé què he de fer igualment. Però clar. No és el mateix. Ara sóc jo, t'agrado perquè sóc jo, perfecte. Sí, sí. Si no, què hi farem? Però quan ets petita...
1: Ja, és jo crec que és bastant diferent, eh?
2: Saps? Com amor platònic, no és amor de dir... quiero algo, saps?
1: Però ves, la cosa és això, que tu penses, tu dius, vale, si em poso aquesta cosa li agradaré més, però llavors els nois que t'han dit sí. Són totalment diferents, o sigui, els és igual, si vas de rosa, si vas de blanc, o sigui, els és absolutament igual. Però tu en el teu cap penses, sí, sí, jo sé que si em poso això els agradaré més, o què sé, o em maquillo a veure si també li agrado més. Jo crec que
2: ens estem rient perquè estem pensant el mateix sí. De quan érem petites. Érem moníssimes. Jo me'n recordo segon d'ESO, era?
0: Sí, sí.
2: Totes sentades en el pati. No, mira aquest, mira l'altre. No ens estàvem fent ni cas. Estàvem jugant al pilla-pilla. Nosaltres juràvamos que ens estaven mirant. Nada que ver, reines. Però, bueno, ho recordo ara també com molt mona, saps? O sigui, que en certa manera dic, bueno... ens havia de passar, havíem de ser així, no? Però no sé.
1: Literalment. I després ja és com que entrem en una altra etapa, la segona etapa, que més d'encaixar és demostrar. Demostrar que tu ets, fixeu, una mica millor o que tu ets tal. No sé com ho veu viure vosaltres. I aquí ja crec que ja estaríem parlant finals de l'ESO i principis de batxillerat, més o menys.
2: Sí. Jo crec que és quan et comences a replantejar més ja què vols fer, què t'agrada, com et sents tu mateixa. Però també jo crec que és la part més dura, de l'adolescència.
1: Sí.
2: O per almenys jo és la part que... no sé si sabria dir pitjor, perquè tampoc recordo, per sort, tenir una adolescència dura, no? Però sí que tothom hem tingut els nostres bajones que en...
1: sí.
2: O moments durs. Però en el moment de dir, vale, què vull fer cara al futur? Llavors he de destacar acadèmicament, he de, no sé, tenir una pressió més enllà de... trobar-me, saps? O sigui, de dir...
1: Sí, sí.
2: No sé.
1: Jo crec que la primera etapa és tens pressió igual, però és al principi, jo crec. Llavors ja et vas com... és com més innocent, per dir-ho així. Però clar, llavors ja quan el cap es va més amoldant a la vida una mica preadulta, perquè no ets adulta, ni ara, jo crec que ho soc i tinc 18 anys, però no sé, el cap ja va més enllà i més sobretot les noies. Els nois aquí ja comencen una mica a dir, vale... haig de començar a encaminar la meva vida cap a algun lloc, algú m'ha d'agradar. Però jo crec que això, les noies a més, jo crec que tenim més pressió ja que els nois. I això de destacar o les notes, perquè clar, quan entres a batxillerat ja comencen... O sigui, la CLE és la paraula del dia, literalment. I si tu la vols fer i vols tenir un futur, doncs has d'intentar encaixar, però també, clar, aquesta pressió de dir, ostres, és que ara les noies m'han dit de sortir divendres, però jo dilluns tinc un examen. I què faig? Perquè clar, tinc la pressió i el FOMO que diem sempre de que vull anar a la festa, però també sé que tinc una responsabilitat i que haig d'aprovar l'examen i haig de treure bona nota. No sé com ho veure vosaltres.
2: Jo crec que la paraula clau que acabes de dir és això, responsabilitat. Mm-hmm. Que te n'adones que potser quan comences l'adolescència ho veus, com dius tu, més innocent, que no tens en si una cosa que diguis vale, això m'afectarà el futur, ho veus com més lliure, més... Acabo d'entrar a l'ESO, sóc feliç, m'entens? No, sí, no sí. M'importa si tinc una... O sigui, sí que t'importa, però vull dir, no ho veus com un problema tenir un examen. I quan tens responsabilitats i te n'adones que... els teus actes tenen conseqüències, és quan dius, uau, vale, he de començar a pensar una mica també el que faig. No sé.
1: Sí, sí. I a més també nosaltres, que, perquè al final vivim en un poble petit i ens hem caigut bé des del primer moment, bueno, més o menys, ens hem caigut des del primer moment, però clar, jo sé que hi ha altres persones que canvien de l'ESO al batxillerat i tornen a tenir un altre cop aquesta de com haig de ser tal, però ara pitjor, entre cometes, podem dir, ja m'enteneu. Perquè, clar, ara el CAP és diferent i les relacions d'amistat també són molt diferents. I ja també, relacions també més sentimentals, també jo crec que et poden fotre si no saps com gestionar-les, també depèn de l'altra persona.
2: Sí, totalment. No sé si la Jana vol dir alguna cosa.
0: Sí, jo penso igual que vosaltres. Jo penso també que el batxillerat és ja un moment sèrio, o sigui, sí que és veritat que l'ESO també ho podem considerar sèrio, però no tant, jo ho veig més, per dir-ho així, tonteria, però el batxillerat sí que és algo més sèrio i que sí que tens molta més pressió, jo crec que tothom, jo crec que els nois també, però no ho demostren, en canvi les noies pues, són més de demostrar-ho, i doncs això, no tinc res més a afegir.
2: Jo crec que, no sé com ho penseu vosaltres, però que hi ha en certs moments que penses segueixo un ritme que potser hauria d'anar una mica més ràpida o més lenta i que no saps si estàs seguint el ritme que hauries de seguir, si hauries de seguir més els dels altres, si tu vas lenta, si no. Perquè jo recordo, per exemple, quan jo no sabia què fer amb el futur, jo pensava, tothom sap, tothom té un ritme molt, molt ràpid, tenen clares les coses, jo no, que això ho vam parlar al primer podcast també, és veritat.
1: Sí.
2: Perquè deies, no sé si jo estic anant lenta o si tinc la pressió del que parlàvem, de que tot s'accelera o... No sé, jo vaig veure com... Sí, sí. Que anava massa... No sé, jo, en plan, jo em vaig trobar que hi havia moments en els que jo anava molt més lenta que tothom, però també en general, amb experiències, que la gent feia coses que jo no feia. I dic, no sé, jo potser vaig lenta, però jo crec que cada un va lo suyo, no sé.
1: I tant. És que... Tampoc es parla gaire, en plan, sí que ens han fet com xerrades de pots fer tal, pots fer qual, però no s'encamina a cada persona, perquè cada persona té el seu procés i al millor hi ha gent que des dels 5 anys ja sap que vol ser metge, però hi ha altra gent que no té ni idea, tampoc sap gaire les carreres que hi ha, les sorties que hi ha i no sap ben bé. I llavors aquesta pressió de dir, ostres, és que tots els meus amics, tot el meu grup sap més o menys cap on vol anar i jo no tinc ni idea i no sé què fer, perquè clar, al millor pues, no... que no passaré per fer un any sabàtic, però el millor penso, ostres, un any sabàtic no vull, no és el que... Jo vull estudiar alguna cosa, però no sé el què. I clar, també posar-te una carrera, o un cicle, o el que vulguis, i llavors deixar-ho al mes perquè no t'ha agradat. I has tingut la pressió de tothom està estudiant, jo també haig d'estudiar. Jo crec que també és una mica fotut. Però ja, això... només, ja no només en això, també... Aquí també els nois, per exemple, comencen a arreglar-se més, perquè ja comencen a sentir la pressió. Jo me'n recordo que, per exemple, totes havíem tingut doncs, alguna cosa amorosa o alguna cosa, i potser alguna no. I aquella persona es podia sentir malament, de dir, ostres, tinc la pressió de... Haig de tenir alguna cosa, perquè totes han tingut i jo no tinc res i també vull experimentar o alguna cosa d'aquestes. No sé com ho heu viscut vosaltres, això.
2: Jo, des de la meva experiència personal, jo recordo un plan, tampoc vull entrar en detall, no? Però que, sí, que jo i una companya doncs, anàvem més amb temes amorosos, doncs no teníem tantes experiències com podien tenir altres persones del grup. I això sí que... Sincerament, potser no t'afecta tant, a mi no m'ha afectat a nivell de dir he de plorar, em sento fatal a mi mateixa, no. Però sí que penses, uau, potser estic fent alguna cosa malament jo, perquè, perquè a mi no em passen aquestes coses, que ara, veus, tot el que diem són experiències i són etapes, perquè ho veig des d'ara que he crescut i penso, Maixeli, o sigui, no passa res, no passa absolutament res, si no és ara, serà d'aquí 2 anys i si no, doncs 3, o sigui,

0: perquè jo crec que la sents durant tota la teva vida.
1: És inevitable.
0: Saber controlar-la, aquesta pressió social, i decidir tu què fer i comportar-ho. No sé què penseu, així com a última reflexió.
1: Sí, jo opino igual, que la pressió social jo crec que al final sempre l'acabaràs tenint totes les etapes de manera totalment canviant i diferent, però que al final tu mateixa és la teva vida i has de saber intentar gestionar totes les emocions i tot el que t'està passant de manera el millor possible, perquè al final és la teva vida i has de, tu mateixa seràs l'única que estarà tota la vida amb tu i saber què és el que t'agrada i què vols fer.
2: I jo penso el mateix, que al final has de fer el que tu vulguis i no el que vulguin els altres, perquè per alguna cosa és la teva pròpia vida. I dit això, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
1: Esperem que heu passat una bona tarda amb nosaltres i sobretot que penseu en qui voleu ser i en què us voleu convertir de manera autònoma.
0: Ens veiem a la pròxima. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical, que un cop més embarqueu a la nostra nau sonora per descobrir els paisatges més formosos del territori, de les tradicions i de tot allò que se n'inspira. Salutacions abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rere guarda, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical, que us conduirem durant les dues pròximes hores per aquests paisatges formosos. Arrencarem des de contrades occitanes amb el nou àlbum d'un singular i platòric duet femení de folk contemporani. Tot seguit anirem a terres càntabres per gaudir amb el nou disc del grup d'un virtuós flautista, saxofonista i compositor. A la nostra secció eclèctica, quatre novetats discogràfiques més ben variades per fer honor al nom de l'espai. Des de Canadà, la nova obra d'una formació nord-americana de pura música jiddisch. Des de Nova York, les noves cançons d'una aclamada artista argentina. Des de Finlàndia, l'últim àlbum d'una jove talentosa que flirteja amb el pop. I des d'Austràlia, el tercer treball d'una jove artista d'arrels iranianes. Per concloure el programa, ens acostarem a França amb el nou disc d'una banda que remena els sons tradicionals de Turquia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia anomenada Flame Folklore, tercer llarga durada del duet femení occità Cocanya. Músiques agosarades que donen una volta de rosca en clau contemporània als tradicionals cants polifònics de la seva terra, amb l'única inclusió instrumental de les percussions que tant Caroline Dufaux com Lila Freix dominen amb mestria. Cal dir que el nou disc de Cocanya ha comptat amb la intervenció de dos productors i cinc enginyers de mescles, i entre ells l'omnipresent productor català Raül Refri.

Flame Folklore, vet aquí el nou llarga durada de les occitanes Cucanya, àlbum super del qual acabem d'escoltar quatre perles sense pausa. Remena Nuec, Adiciats, Palasonaire, Clam i La Majorana. El duet canta en occità, la llengua que l'estat francès ha volgut esborrar durant molt de temps i s'inspira en l'activisme de grups etiquetats com a ecoterroristes pel govern francès. Carolina Dufó i Lila Freix van compondre i escriure part de les cançons, el punt de partida de les quals va ser un fragment, un testimoni, un arxiu i una cadència del repertori tradicional de la seva terra. Des de la formació de Cucanya a Tolosa l'any 2014, el grup ha estat remodelant la música tradicional de Gascunya, el Llenguadoc i els Pirineus, oferint les seves emocionants harmonies polifòniques en la llengua occitana, que abans predominava al sud de França, i que Lila i Carolina breguen per conservar en la seva essència atàvica a través del seu exercici musical contemporani. Com dèiem abans, amb l'aportació del català Raül Refri la producció, Flame Folklore de Cucanya esdevé un autèntic manifest que evoca el foc i les flames de la revolució i restaura la connexió històrica del folklore amb la lluita política i l'autodeterminació. Us deixem amb altres tres delícies del nou disc de les occitanes. Flame Folklore, Lo Més de Mai i Jana Daimet.

Seguim el nostre camí musical d'avui per contrades del nord de la península Ibèrica, més concretament per terres de Cantàbria. Bressol d'un encara jove, però ja bregadíssim músic, Juan Saiz, flautista i saxofonista que el passat mes d'abril editava Tanyedor, un treball discogràfic en el qual els sons folclòrics i els contemporanis van de la mà en una convergència entre passat i present, creada i interpretada amb molta mestria i equilibri. El cas és que Juan Saiz ha treballat quasi sempre en l'univers del jazz, en participació amb alguns dels seus projectes anteriors en diversos festivals jazzístics internacionals de gran reconeixement. Amb Tanyedor, però, Saiz reconnecta amb la música dels seus ancestres, la que escoltava de petit, i la presenta en formats innovadors que han d'ajudar a donar una dimensió al seu repertori que el faci assequible i engrescador per a nous públics que potser no solen congregar del tot amb els sons populars. Anem amb un primer lliurament de tres peces fantàstiques de Tanyedor, que sonaran sense interrupcions. Trepele tre, a lo ligero y los zapatos rotos y los puerros de voto.

Tanyedor, així s'anomena el nou i brillant àlbum del músic càntabre Juan Saiz, saxofonista i flautista que amb aquesta obra se surt del territori quasi estrictament jazzístic en el que havia habitat fins ara i fa una incursió, que esperem que no sigui aïllada, en l'espai de la fusió dels sons contemporanis i els tradicionals, en el seu cas els del folklore de la seva terra cantàbrica. Juan Saiz no ha estat sol en aquest projecte. I trobem en l'enregistrament de Tanyedor a Cristina Ceballos i Esther Terán amb veus, Solchu i Vanessa Fernández amb veus i panderetes, Jaime Velasco amb guitarra, Nacho Miralles amb bateria i percussions, Mario Capo di Casa i Sergio Di Finicio amb baix, Antonio Romero amb baix i contrabaix, i el mateix Juan Saiz amb saxofon, flautes, gaites, teclats, producció i arranjaments. Les bones companyies han de donar per força bons resultats i això és el que ha succeït amb Tanyedor, obra sensacional de fusió que dona una volta de rosca als sons tradicionals de Cantàbria per convertir-los en quelcom de ben actual, sense oblidar en cap cas les arrels. Ens acomiadarem per avui del Tanyedor de Juan Saiz amb altres tres peces ben guapes sense pausa, Un soldado, A la luna i Si subes a Puente Mansa.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb la nostra secció més diversa. Avui amb quatre novetats discogràfiques més per descobrir i amb canvis radicals de registre i procedència entre unes i altres. Anirem primer a contrades nord-americanes per tastar el nou treball d'una formació que ha estat nominada als Premis Grammy. The Silenced Songs of World War II, un nou capítol en la carrera musical del projecte Jesus Glory, formació amb gran reconeixement internacional que, de nou, com ja indica el títol de l'àlbum, ens trasllada als guetos i als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i recupera partitures de les composicions que el poble jueu centreeuropeu interpretava i cantava durant aquells anys terribles per a ells i, per descomptat, per a la resta de la humanitat. Aquest disc de cançons silenciades es pot considerar la continuació del que ja contenia cançons perdudes de la mateixa època i que es van mostrar de més enllà l'any 2018. Amb aquestes obres discogràfiques, Jiddish Glory, formació de descendents de jueus russos, fan un exercici de memòria històrica per, a través de la música, lluitar contra desmemoriats i negacionistes de l'Holocaust. Us deixem uns minuts amb quatre peces ben emotives de The Silenced Songs of World War II, dels nord-americans Jiddish Glory, Homo Dit Ke Kam, I Am a Typhus Loose, A Girl from Kiev i Yom Kippur Without Fascists.

0: heulen und...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Escoltes ICAT.

i amb les sanglasses sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres, perdó. Ho porto al gens, perdó. No em costa gens, perdó. Ho faig pels meus, perdó. En plaça als gens, perdó.

0: una amb els dits. Tec, tec. Vam pagar el sopar.
1: Que tec.
0: Ells volen beef.
1: Bistec.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best. Mm-hmm. Ah,
5: bona, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. At least it is true. A man has no control.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...